0: terceres parts de l'escrutini completats. L'aspirant progressista Ivan Cepeda confiava esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint. El progressista Gustavo Petro, però per ara, no arriba al 48%. Aquesta jornada electoral ha passat sense grans incidències. La seguretat a Colòmbia ha estat una de les qüestions capdals d'aquesta campanya que ha precedit els comicis.
1: A Gaza, Israel va matar ahir dos palestins, un d'ells una nena de 8 anys. Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera, amb l'argument que era membre de Hamas. A Cisjordània, territori ocupat per Israel des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir 2 persones amb el pretext que havien tirat còctels Molotov contra els colons jueus.
0: Jordi Martí serà el candidat de Junts a Barcelona després d'imposar-se a les primàries als altres 3 candidats amb el 40% dels vots. La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
1: Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món. Un de cada 5 consumidors que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. La meitat acaben fent una compra addicional en aquests comerços.
0: És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon Espanya, Bernardo López, posa xifres a l'impacte econòmic que genera aquest servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
2: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: Per les empreses de distribució, centralitzar remeses en un punt els comporta un gran estalvi logístic, ho explica la directora de GLS a Catalunya, Sònia Ària, en declaracions a 3Cat Info.
3: No tenim que fer tantes entregues domiciliàries i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
0: I els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
0: En joc acaba ara mateix el partit Uruguai-Capver amb resultat d'empat 2-2. A les 3 d'aquí una hora arrencarà el Nova Zelanda-Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, 5è i definitiu partit.
0: I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Ben parides aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca, eh?
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De 2 banyes.
7: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fan llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, puríssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En moltes taules de bars, cafeteries, tavernes i restaurants informals, ja sovint, no sé si us heu fixat, una capseta d'acer inoxidable farcida de tovallons, aquells de paper fi, ultra fi, gairebé transparent, els dispensadors.

0: veure a vegades dibuixos, missatges, telèfons, reclams de plats estrella. Els podem tenir una certa estima emocional, sí, encara que la seva funcionalitat sigui relativa, perquè realment netegen més aviat poc. Intentar torcar-te els llavis o els dits després d'haver menjat una croqueta oliosa, pot ser que te'n demani 5 tatovallons o més. Alguns bars fins i tot m'han dit que mesuren el seu èxit en funció de la quantitat d'aquests petits tovallons de paper que hi ha tirats al terra. No sé si això ja seria una miqueta excessiu. Com diu Felipe Hernández al pròleg del seu llibre, l'encant d'aquests tovallons és la bellesa de l'inútil.
1: Un restaurant caníbal a Berlín.
0: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Bé, sempre ho he pensat que aquests tovallons no aixuguen.
0: No
2: serveixen per res, per aixugar-te bé els dits. I quan vas amb nens, que s'emmerden les mans, necessites tot un tovalloner d'aquests sencer.
0: Sí, sí. T'imagines que se't cau la cervesa, saps? Llavors intentes amb allò i no fa
2: que
0: res.
2: Que no absorbeix res.
0: No, al contrari, ho trasllada cap a un altre costat.
2: Exacte, i acabes fent una pastarada allà damunt de la taula, que després quan ve el cambrer amb una baieta de veritat, doncs se'n recorda de la teva família.
0: Però són macos, oi que sí?
2: Sí, fan maco.
0: Pots escriure telèfons, contractes de futbolistes, no? A vegades s'han signat amb tovallons.
2: Els culers li devem, la vida a un tovalló de paper.
0: Exacte. Va, qui convidem avui al restaurant caníbal?
2: Doncs per començar podríem portar en Francisco Navarro.
0: Home, l'economista.
2: Doctor en economia aplicada per la UAB, investigador, autor d'un informe sobre, atenció, aquest concepte, la seguretat social de l'alimentació, juntament amb la cooperativa agroecològica El Pas Sencer.
0: I seguretat social de l'alimentació, què vol dir exactament?
2: Doncs, per no complicar-nos la vida, et diré que seria com la seguretat social que coneixem tots, atenció mèdica gratuïta per a tothom, però aplicada a l'àmbit de l'alimentació. Això a la pràctica voldria dir, segons aquest informe que s'ha presentat aquesta setmana a Barcelona, que les finances públiques pagarien 150 euros per persona adulta i 75 per menors de 25 anys per gastar en aliments agroecològics i de proximitat.
0: O sigui, proporcionar aliments saludables, sostenibles per a tothom. Home, com a plantejament, ara així m'ho estàs dient i no em sembla gens malament.
2: No, plantejament no. La següent pregunta és, clar, en un país com Espanya, que és l'àmbit en el que s'ha fet l'informe, quant costaria això? La resposta és que si el govern espanyol volgués implementar aquest sistema públic d'alimentació, el cost seria d'uns 76.000 milions d'euros l'any. Perquè tingueu una referència, a sanitat se n'hi destinen 103.000 milions, en educació 66.000 milions, 76.000 milions suposaria el 4,7% del PIB espanyol.
0: Has fet els números. Ara intentaré fer il·lusió. És a dir, posem que en el meu cas una família de 3 persones, no?
2: Sí.
0: Rebríem 150 més 150 més 75, això farien 375 euros, mes, que s'haurien de gastar. No val ara que jo m'emporto aquests diners i me'n vaig a comprar, no sé.
2: Sí, Coca-Coles i canxitos.
0: No, només en productes ecològics i de proximitat.
2: Exacte, no estaria malament per una mesura que tindria conseqüències no només a nivell social, sinó també en política agrària, alimentària, ecològica i territorial. Asseguren els autors de l'informe que això suposaria la creació d'un milió de llocs de treball en el sector agroalimentari i, a més, trauria del llindar de la pobresa 2 milions d'habitants.
0: A més, em sembla que en algunes ciutats franceses ja s'ha començat a aplicar aquest sistema en forma d'una mena de targe que només es pot fer servir, això que dèiem, en determinats establiments i per comprar determinades coses.
2: Exacte. Aquest informe per una seguretat social de l'alimentació s'ha presentat a Barcelona aquesta setmana davant la tinta mirada de la colombiana Sofía Monsalve Suárez, relatora especial de les Nacions Unides sobre el dret de l'alimentació.
0: Doncs queda feta la proposta, l'esperem, i aquí convidem en Francisco Navarro, economista, si ve al restaurant caníbal.
2: Home, se m'ha acut un suquet amb peix d'aquí la Barceloneta mateix, patates de, no sé, el Prat.
0: No sé, del teu hort, on tens?
2: Del meu hort, ja n'hi puc portar.
0: Ja està, patates teves. I qui més convidem al restaurant caníbal avui?
2: Algú del Gremi de Restauració de Barcelona, ja que ens hi posem, que vingui la Núria Solà, que és la presidenta.
0: I tant, que torni, sí.
2: Doncs quan vingui la Núria Solà ens explicarà, segurament indignada, que el gremi que representa ha denunciat davant l'Ajuntament de Barcelona 30 supermercats de la ciutat que pertanyen a una famosa cadena que té un nom que comença per Merca,
0: Sí, ah.
2: Acaba amb ona.
0: Ja, sí, d'acord? Sí, sí, sé de què parles. Som sí, coterranis, es diu, som de la mateixa terra.
2: Exacte.
0: Una altra pista més.

0: Però si algú no ho sap.
1: Doncs us ha denunciat, no, a tu no,
0: no, a mi no.
1: Per intrusisme.
0: Ah, i per què?
1: El punt és que aquests establiments fa temps que posen a disposició de la seva clientela uns espais habilitats pel consum de plats precuinats que, o sorpresa, es compren al mateix supermercat. És el que es coneix com a, atenció a aquesta paraula, aquest neologisme, mercaurans.
0: I aquest nom l'han posat ells mateixos?
1: Sí, perquè jo no me l'he inventat.
0: No esteu, eh?
1: No, mercaurans.
0: És carn de guionista, això, eh?
1: Sí,
0: terrible, no?
1: No és culpa meva.
0: Sí, sí.
1: Doncs des del Gremi de Restauració consideren que aquests espais incompleixen l'ordenança municipal que prohibeix que entre la zona de les caixes de cobrament i la porta de sortida s'habiliti per cap activitat comercial. I actualment aquestes zones denunciades compten amb taules o barres, amb uns tamborets per seure, hi ha fins i tot microones per escalfar el menjar, de manera que des del Gremi es considera que això són àrees de descans, que no són àrees de descans, sinó que són una mena de restaurants encoberts low cost.
0: Ai, doncs sí, una mica de raó, vist així sí que tenen. Recordem per això que el Gremi ja té un altre front obert, hem vam parlar aquí al restaurant Caníbal, que és el dels forns degustació, els famosos forns degustació. En fi, a què convidem la senyora Núria Solà, si és que ve al restaurant Caníbal?
1: No ho sé, jo crec que si li comprem un plat precuinat i li escalfem al microones, s'enfadarà.
0: S'enfadarà molt, sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
1: Mira, no sé, deixa-m'ho pensar, perquè a l'equip tenim molta gent que li agrada menjar, tots ho som, però no sé si tenim algun runner.
0: De l'equip nostre?
1: De l'equip nostre.
0: No.
1: No hi ha cap runner,
0: no,
1: eh?
0: I ara pensàvem els nostres estimats col·laboradors. No,
1: no
0: crec que corri ningú, eh?
1: Col·laboradors, no. Fent així una repassada ràpida, no...
0: Jo no veig a ningú corrent,
1: no.
0: Però bé...
1: Bueno, és igual, mira, fem una invitació així en general als milers de runners que corren avui per Catalunya, encara que ens trobem en plena onada de calor, hi ha gent que corre, i així els informem que ja es poden inscriure en una cursa que els pot interessar.
0: Sí, jo encara ric, pensant els nostres corrent... Bueno, aquí a Catalunya Ràdio sí que en tenim alguns de runners.
1: Saps què podríem organitzar a final de temporada?
0: Sí, una cursa, sí, clar.
1: Podem fer una cursa entre tots els membres de l'equip, col·laboradors i tal del restaurant.
0: Premi a qui arribi l'últim, no pas a qui arribi el primer. Bueno, tot això per què m'ho dius?
1: Sí,
0: a veure.
1: Perquè hi ha una cursa, la Tiramisu Run 2026, que es farà l'11 d'octubre a Treviso, això
0: encara
1: és a Itàlia, que és la ciutat que es considera la capital mundial del tiramisu, perquè allà diuen que és on es van inventar aquestes postres. La cursa té una distància de 10 quilòmetres, per tant és bastant assequible, i transcorre pels llocs més emblemàtics de la ciutat. I què té de particular la Tiramisu Run, com perquè ens n'estiguis parlant ara mateix, Gerard? Doncs que tots els corredors que completin la cursa tenen barra lliure de tiramisu.
0: Oh, escolta, això em faria plantejar-me a mi mateixa.
1: Sí.
0: Jo crec que molts de nosaltres, convertir-nos en runner i córrer només per menjar tiramisu.
1: La celebració d'aquesta cursa s'emmarca dins de la celebració de la Copa del Món de Tiramisu, on els millors chefs de tot el planeta es troben per determinar qui fa el millor tiramisu. És un concurs d'aquests, de millor tiramisu de l'any.
0: Sí, com el millor xuxu. Definitivament em faig runner, segur, si començo ara, no? 10 quilometrets, doncs a l'octubre ja estic en forma.
1: I
0: si venen aquests corredors, a què els convidem?
1: Ui, aquests són de barretes de cereals i merdetes d'aquestes.
0: Sí, ja.
1: Es fotin.
0: Res. Doncs ja els tenim a tots. L'economista Francisco Navarro, la Núria Solà i tots els runners de Catalunya que vinguin a menjar, home. I la Dolors, vinga, ja la tenim aquí.
1: Ella sí que
2: bon
1: corre.
2: Dia, com esteu? Avui tenim un matrimoni de forner i sommelier que servim amb salsa de vermut, una amanida de cogombra i mató d'escriptor gironí i una fideuà amb costelló de cuinera de Tossa. I per començar, com a plat fort, us podem oferir un cap i pota d'arquitecte, una cuixa de futbolista al forn o bé un romesquet amb lloms de llibreter. Què us ve més de gust?
1: Mira que fa calor, avui.
0: Sí,
1: però és que he vist el capipota.
0: Ens tira el que ens tira.
1: Sí, ja pot fer calor.
0: Encara que faci calor.
1: Va,
0: sí.
1: Anem a pel capipota.
0: Capipota, va.
2: Bona tria, el capipota d'arquitecte.

0: aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte per celebrar la ciutat.
1: Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura 2026 i els seus 39 mercats també formen part del seu patrimoni arquitectònic.
2: Un restaurant caníbal a Berlín. Feed me
1: Al restaurant Caníbal hem descobert una persona que ha visitat tots els mercats de Barcelona. És la maresmenca Carola Sitges, autora del blog Tast a Tast, on fa una reflexió exhaustiva sobre els mercats de la capital catalana.
3: Bon dia, Carola.
4: Hola, bon dia, Paula.
3: Escolta, què et va portar a voler visitar tots els mercats de Barcelona? Per què? Per què ho vas fer?
4: Doncs va ser per diferents motius. Els vaig voler visitar perquè els mercats em generen interès. És un costum que tinc molt arrelat. Quan viatjo sempre els visito, els seus mercats, ja sigui a Istanbul, a París, Berlín, Marrakeix, Tòquio. És fonamental per conèixer la seva cultura i idiosincràsia. És com anar a un museu, que encara que no hagis de comprar, és maco de mirar. Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats? I si tu només vas a la boqueria, et quedaràs amb una idea molt limitada i estereotipada del que és Barcelona, gastronòmicament parlant, i ja no en parlem del que és Catalunya. En canvi, si també visites el de Galvany, el del Carmel i el de Sants, doncs tindràs una idea molt més aproximada del que és la ciutat.
3: I un cop visitats tots, no sé què t'ha portat visitant-los, quin coneixement, diguéssim, m'has adquirit fent aquesta mirada crítica, que també tu sempre fas?
4: M'he adonat que la situació no és tan dolenta com sembla, que 39 mercats són molt mercats. Per altra banda, sí que hi ha una certa homogeneïtzació de l'oferta i la majoria tenen el supermercat a dins i molts paradistes ofereixen els mateixos productes dels mateixos productors. Potser en aquest sentit és d'agrair quan trobes parades que ofereixen productes propis, perquè això és el que els diferencia i és el que els clients ens farà desplaçar-nos per anar-hi a comprar.
3: Entrem amb l'arquitectura ara, que és el que avui més ens interessa. Jo no sé si amb aquestes visites que tu has fet a tots els mercats, creus que podem identificar allò que se'n diu, no sé, com diferents etapes arquitectòniques, no? És a dir, el moment en què han estat construïts i com arquitectònicament són aquests mercats.
4: Sí, i tant. Clarament es podrien agrupar en tres èpoques, a part dels que ja han desaparegut, com el del Pedró, el del Mercadal, el del Born o el del Port. Els que es van començar a construir quan es tapaven les places amb una coberta, especialment a partir de l'època de la dècada del 1840 i fins a principis del segle XX, 1910, són grans estructures metàl·liques de ferro com el de la Boqueria, el del Born, el del Sant Antoni. Després, els que es van construir entre els anys 60 i 70, per donar solució als problemes de vestiment que patien certes zones de la ciutat, sobretot en els barris crescuts a la perifèria, a causa del gran flux migratori, com els de Nou Barris, que aquests són amb estructura de formigó i tancament d'obra vista. Aquests són els que pertanyen a l'època del gran boom dels mercats durant el mandat de Porcioles, de l'alcalde Porcioles. I finalment, els últims mercats construïts a la ciutat són els del 2003, dins el procés Model Barcelona, que buscava reviure els mercats de barri, com el del Fort Pieng o el de la Marina, per exemple. I després també podríem incloure el cas paradigmàtic del Mercat de Montserrat, que no és que l'hagin reformat, sinó que s'ha construït tot un nou edifici al costat.
3: Ara ja anirem nosaltres al Mercat de Montserrat, molt, molt, molt interessant. És aquest, jo diria, un moment decisiu, no?, per definir una mica com seran els futurs dels nostres mercats, perquè si els mercats desapareguessin, anem a posar-nos amb aquesta tesitura, tu creus que l'actual sistema alimentari seguiria funcionant igual?
4: Sí, jo crec que això era una de les reflexions tristes que feia a l'article, i era que sí, que jo em sembla que podríem subsistir perfectament sense mercats i prescindir. Tal com està organitzat tot avui en dia, és així. A moltes ciutats, a Calella ha passat això. Ja. Hem sortit al carrer a dir no, que no tenim mercat i ara només podem anar a supermercats.
3: Mm-hmm. Què perdríem per això, pel camí?
4: Cultura, salut, diners, el tracte humà, tantes coses.
3: Bé, esperem que no, que sigui només un joc que estem fent. Esperem que no. Moltes gràcies, Carola Sitges, autora d'aquest blog que us recomanem moltíssim, que es diu Tast a Tast, que va néixer una mica com un espai de microcrítica gastronòmica i que amb el temps, diguéssim, va anar evolucionant cap a la crítica, allò que se'n diu profunda i raonada, i de fet, si us interessa això dels mercats, cerqueu aquest post de la Carola, perquè és realment molt, molt interessant. I res, continuarem llegint. Moltíssimes gràcies. Carola, una abraçada.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Paula.
1: Som al Mercat de Montserrat, al barri de Roquetes, el mercat més modern de la ciutat i el darrer que ha inaugurat la seva reforma. Ha substituït l'equipament dels anys 60, convertint-se en una icona contemporània de nou barris.
3: Bon dia, Santi.
5: Hola, bon dia.
3: Què tal?
5: Molt bé.
1: Santi Gallissà és historiador i guia de turisme. Ell és l'encarregat de fer les visites als mercats de Barcelona dins les activitats de la capitalitat mundial de l'arquitectura.
3: Jo trobo que aquesta iniciativa realment és maquíssima, deixa-m'ho dir. Mm. Aquestes 10 visites a 10 mercats diferents, es diu Arquitectura amb gust de mercat, i de fet ara estem just davant del Mercat de Montserrat, que serà l'últim, em sembla a mi.
5: Sí, correcte.
3: L'últim dels tours que tancarà aquest any. Quan es farà, per cert?
5: Cap al desembre.
3: Cap al desembre. Encara ens en queden alguns, hem de dir, d'aquí fins al desembre, Llibertat, Sant Antoni, Sants, el Ninot, em sembla.
5: Correcte.
3: Això que dèiem, Mercat de Montserrat, quan tu estàs aquí amb les teves visites, Santi, què els hi expliques quan estàs aquí davant?
5: En general, sobretot, parlem del context històric, no? D'on venim? Perquè el mercat no s'entén sense el context històric previ. Llavors, el Mercat de Montserrat, sobretot, s'ha lligat l'any 1960. És el mercat antic, d'aquesta arquitectura més pragmàtica, no? El problema que han tenir és que ha estat com una muntanya. Llavors, és com, és diferent aquest desnivell, no? I per això, és com un bloc que frenava una miqueta com un mur i que van fer-ho aquí per les necessitats del barri que hi havia en aquell temps, als anys 60, que la immigració que venia de fora cap a buscar una nova vida, una nova feina a Barcelona.
3: Val a dir que estem situats entre la Via Favència i el carrer de les Torres i, com dèiem, és el mercat més, podem dir-ho així, que gairebé fa olor nou, perquè és el de més recent inauguració. Sí. I tot això gràcies a aquest projecte, no?, aquesta reforma nova d'On Arquitectes, que tenim aquí el Pedro Ondoño. Pedro, què tal?
6: Hola.
3: Com estem?
6: Què tal?
3: Molt bon dia i moltes, bon dia. I moltes gràcies. Escolta, orgull de mercat, tu quan ho veus això ara.
6: I tant, sí. I tant.
3: Ha costat molt de fer.
6: Bé, en realitat el concurs el van guanyar l'any 2017.
3: Uau.
6: O sigui que tots aquests processos són lents i requereixen molts consensos i al final arriba ben a bon port sempre. Mm-hmm. I aquest ha estat un èxit, sembla bastant interessant.
3: I per tu jo crec que a nivell personal també té un valor molt important aquest mercat.
6: Ja t'ho han dit. Ja t'ho han dit.
3: Sí,
6: són voltes que dona la vida. Jo vaig néixer aquí al barri, aquí al carrer. Jo jugava de petit aquí a Via Favència, quan era només terra i res més. Jo crec que ma mare, segur que la primera compra que va fer el meu amb el cotxet, va ser venir aquí al mercat, segur, a comprar oli, que sempre és la història que a mi m'agrada, que és la màquina de l'oli que hi havia. L'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia i te l'emportaves, no? Però era una cosa bastant maca que tinc
3: gravada.
6: Tinc gravada. Uh-huh. I després, pues, curiosament, van guanyar el concurs i van guanyar aquest. Podríem haver guanyat qualsevol altra de les reformes que s'han fet o edificis nous. I mira, una mica de punt sentimental.
3: Home, suposo que hi vas posar l'ànima, perquè
6: tenia, i
3: els teus pares deuen ser els més crítics, no, amb això?
6: Sí.
3: Què
6: no,
3: diuen?
6: Ara, bueno, els meus pares ja van morir fa temps, no? però tinc la família aquí també, i són duríssims.
3: Sí, duríssims.
6: O sigui, no m'han dit res bo en cap moment.
3: No t'han dit res bo?
6: Res de bo. són supercrítics i jo crec que ara per dintre segur que ho pensen, però no m'ho diuen. No m'ho
3: bueno,
6: diuen.
3: Els emplacem a continuar escoltant la conversa a veure si els convencem. Aviam. A tot això, ara dèiem que el mercat està recent inaugurat, però nosaltres som a fora, ara entrarem, i aquí darrere, clar, encara tenim la sensació d'obres, oi, Pedro?
6: Sí, sí.
3: Perquè tot això que vindria a ser, és el mercat antic.
6: Clar, nosaltres, el mercat antic que tenia el seu interès arquitectònic amb aquestes voltes, aquestes zones vidriades, en canvi tenia la dificultat del pendent, era molt difícil rehabilitar un mercat que estava amb tres nivells diferents, accessibilitat, logística, era molt difícil. Aquí tenim un espai que acabarà sent un gran parc de gairebé 11.000 metres quadrats.
3: Uh-huh. A nivell de materials, veiem unes portes, no, que s'obren automàticament, de vidre, déu-n'hi-do, entra molt sol, també veig pedra. Com ho heu pensat, això?
6: Bueno, estem molt acostumats als mercats antics, són de totxo, molts de Barcelona, amb estructures metàl·liques molt altes, i fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil. El mercat realment té quatre façanes, quasi podríem dir cinc, perquè com hi ha tanta pendent, veiem també la coberta, no? És com una gran cinta amb materials que amb el contacte amb les persones siguin materials nobles. Hem utilitzat la pedra natural, que no és habitual utilitzar pedra natural en equipaments moderns, públics. I en canvi el vidre, allà on necessitaven transparència, no podíem fer un mercat mirant a una façana principal, a un carrer principal, sinó que totes les façanes eren importants.
3: Mm-hmm. Gairebé com una invitació a entrar-hi,
6: Sí,
3: vinguis d'on vinguis, diguéssim.
6: Exacte, això mateix. I atravessar-ho.
3: Entrar-hi, que és el que ens interessa. Sembla a mi que gairebé podríem dir que una de les coses més importants d'aquest mercat passa sota terra.
6: Sí, sí, jo sempre ho he explicat. El mercat, els mercats actuals necessiten una logística molt important.
3: Uh-huh.
6: I també
3: camions,
6: els veïns
3: això,
6: no poden ser damnificats per aquesta logística. I a sota baixen dos soterranis més el semisoterrani on està el supermercat, que és on es realitza tota l'activitat, tota la logística, tot l'intercanvi, escombreries, tot això passa sota terra. I això és molt important amb els mercats actuals, tant pel funcionament com pel barri.
3: Entrem? Us sembla que entrem?
6: Sí, sí.
5: La gent mira al terra. I llavors està bé mirar al terra per no ensopegar, però també va bé mirar cap a dalt les noves instal·lacions, aquests tubs de climatització, la fusta que fa servir, però sobretot que la gent miri.
3: I si mirem, això que deia el Santi, Pedro, si mirem, aixequem la vista i mirem cap amunt, ens ho descriuries això amb ulls d'arquitecte? És a dir, què hi veiem?
6: Bueno, tenim totes les instal·lacions, el requeriment dels mercats moderns, ja no, abans era una coberta i es posaven unes parades a sota amb fruita, en car, el que sigui, i era obert. Ara els mercats estan acondicionats, han de tenir una temperatura adequada, les instal·lacions van evolucionant contínuament, vam optar per les encavallades que permeteixen una gran llum, encavallades de fusta que donen molta flexibilitat també a la part inferior, on els paradistes també han pogut fer les seves particions, i després tenim una plantació solar fotovoltaica a dalt de 251 plaques, que és una de les més grans que hi ha en edifici públic. Tenim parts de la coberta com a coberta verda. Ningú et diu quina és la viabilitat econòmica de tenir una cuina a casa.
3: Ja.
6: Tampoc ens han de dir quina és la viabilitat econòmica de posar plaques o d'estalviar aigua. Ho hem de fer, simplement.
3: A tot això, déu-n'hi-do, aquesta parada, permeteu-me que faci l'incís, de menuts, és una gran parada de menuts, ho dic perquè l'altre dia just comentàvem que cada vegada se'n veuen menys als mercats, i aquesta fa
6: jo
3: goig.
6: Jo compro, jo vinc a comprar.
3: Sí?
6: Sí, des de ja fa molt temps, però durant l'obra ja comprava fins i tot.
3: I quins menuts, quins minuts cuines?
6: No, bàsicament cap i pota,
3: cap
6: i pota, tripa.
3: Corones, fetge de vedella, caps de xai, Uh-huh. A tot això no ho hem comentat, però diguéssim, totes les parades a dalt, déu-n'hi-do, amb la tipografia es veu molt clar, oi?
5: I veiem els noms. I la curiositat amb el tema dels colors, que ells han volgut triar els colors. Normalment seria la carn, doncs amb el vermell, el verd podria ser amb la fruita, però en aquest cas no coincideix. Per exemple, aquí darrere, el porc han triat el color negre.
3: Ja.
5: I el peix aquí color negre.
3: Aquí tenim parades de llegums, sempre imprescindibles a tots els mercats.
6: realment acabes veient que un mercat és un refugi, en certa manera. És un lloc que tots els barris tenen un mercat. El mercat pot ser molt més. Evidentment s'ha de vendre, però també té aquesta
3: una consideració. Una funcionalitat social.
5: Sí, s'ha recuperat una miqueta això que ja antigament ja es feia amb els grecs, els romans, l'edat mitjana, recuperar aquest punt referencial com a punt de trobada, perquè estem molt connectats, però molt desconnectats avui en dia, que és important tornar amb això. I el mercat és aquest punt referent de que torni també a venir gent jove a comprar, a la qualitat del menjar, que sigui fresc, i el mercat és un d'ells, en aquest cas.
3: A tot això, penso que aquesta reforma no hagués sigut possible sense els paradistes.
6: Sí, sí, bueno, sí? Directe els teníem aquí, com la meva família.
3: Anàveu preguntant.
6: O sigui, estàvem aquí al costat, han pogut dir la seva, ja. I cada vegada més intensament.
3: Jo no sé si podríem parlar amb algun paradista, a veure si algú s'animaria. En coneixeu algun?
5: Jo conec el peixeta d'aquí darrere,
3: vinga,
5: molt amable.
3: Doncs, a veure... Si preguntem com ho veuen...
5: A veure... el peixeta hi és, el Sergio. No hi és avui, no?
3: A veure si algú ens aturem aquí. Diu sí. Xarcuteria Nieves. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
3: Content amb el nou mercat? Llueix bé? Esteu
7: sí,
3: contents, els paradistes?
7: Clar, estem molt contents. Hi ha una gran diferència del mercat antic, que teníem totes les deficiències,
3: ja.
7: Doncs aquí en començament, que l'edifici en si ja té molta més llum, els espais són més amplis, més net, més polit, hem pogut fer les tendes una miqueta més gran, llavors podem posar el producte més ben situat, més vistos, es veu molt millor. És un dia i nit, ha sigut un canvi molt gran, molt gran, molt gran.
3: O sigui, d'aquell a aquest canvi, diguéssim, ens ha una mica canviat la vida, quin seria?
7: A veure, amb el mercat, el nostre mercat Montserrat, sempre havia sigut un mercat, s'havia vengut molt.
3: Uh-huh.
7: Després què va passar? Que l'urbanització, cada cop, això saben ser de tot descampats, la gent venia de Sant Cugat, venia de Terrassa i aparcava on volia. Cada cop ha anat costant més a l'aparcament. Tenir un servei gratuït d'aparcament fa molt. I una altra cosa que també és l'aire condicionat. Hem guanyat molt tant el públic com nosaltres.
3: Aquí tenim el Pedro, l'arquitecte, que ja ens explicava que aquesta reforma s'ha fet escoltant-vos a vosaltres, òbviament, perquè si no, malament.
6: I també, bueno, i una cosa superimportant també, que al final jo crec que és lo bàsic, és que es vengui.
3: Sí.
6: Podem parlar d'arquitectura, podem parlar de qualitat, de barri, tot això. O sigui, l'important és que la gent vingui al mercat i que es vengui. Si es ven, serà un èxit, segur.
3: A nivell de clientela, diguéssim, quin és el vostre públic?
7: Nosaltres, el públic sempre ha sigut una mitjana tirant a gran. La generació d'abans ha conegut el mercat, doncs ha portat al millor el seu fill. El seu fill s'ha enganxat i segueixen venint. Llavors els seus fills ara tenen, més o menys com jo, uns 50 anys. La generació que ve darrere, el meu fill de 9, de 10, aquests aquí els hi costarà. Tot això ve influït una miqueta també per l'horari de mercat, que tenim un horari molt antic, que quan la gent no treballava o dèiem que la dona es quedava més a casa i podia fer la compra, pues es podia habilitar. Però avui en dia tothom treballem. Llavors els horaris s'han canviat. Ara obrim dijous a la tarda també, que abans només obríem divendres. Tenia aquestes tardes, pues, poc a poc, s'està notant. Sí.
3: Esperem que la gent porti els nens al mercat i que no considerin que perden el temps, sinó que venen a invertir-lo, no? Comprant bon gènere i passejant.
7: Sí, és el que diem. Inverteixes en temps, però inverteixes també en qualitat de producte fresc.
3: Si no, ara anirem a veure la Verge de Montserrat, que la tenim aquí, sí. I li pregarem llarga vida als mercats,
7: esperem
3: diguéssim.
7: Esperem que sí.
3: Esperem que sí.
7: Acompanyat.
3: Josep, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I et deixem treballar, que tens gent que atendre.
7: A veure, molt bé.
3: Una abraçada.
6: Gràcies.
3: Adéu.
8: Posen la brida. Mercats, els bancs fan presidents, l'estat el banc fan il present.
3: Doncs això que dèiem, llarga vida als mercats. Moltes gràcies, de veritat, Pedro Ondoño, arquitecte d'Ona, responsables del disseny i la construcció d'aquest nou mercat de Montserrat, i Santi Gallisà, historiador, dinamitzador i guia de mercats municipals i guia d'aquest cicle que celebrem tantíssim, aquesta arquitectura amb gust de mercat, aprofitant que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura 2026. I de veritat, moltíssimes gràcies, per li he agafat un carinyo immens a aquest mercat ara jo, em queda una mica lluny perquè jo sóc de Sants, un mercat que jo m'atreviria a dir que gairebé simbolitza una mica el futur dels mercats de Barcelona com espais oberts, sostenibles i de cohesió social, esperem que sí, la veritat.
5: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu, Paula.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: I ara el torn del Salvador García Arbós, que no sé a qui deu haver vist avui a la sala del restaurant.
2: És una bella excusa que et diguin. Tothom pot tenir un mal dia. Vaig veure un client habitual entrar decidit a la cuina del restaurant a queixar-se perquè els plats no sortien com s'esperava. Aquest client de tota la vida volia saber què passava. Era un senyor que necessitava verificar que l'amo no hi era i poder fanfarronejar. Ah, ah, ah, jo ja ho deia, ara s'entén tot. Conec algun saltimbanque de restaurants que en aquestes situacions li encanta pontificar. Poden dir missa, però quan el cuiner titular no és a casa, no és el mateix. En aquests casos, hi hagi o no hi hagi l'amo o el cuiner, el més emprenyat és que tingui la barra de dir-te que tothom pot tenir un mal dia. Això, que tothom pot tenir un mal dia, és una excusa infame, injusta i violenta. Trobeu que la clientela es mereix un mal dia, especialment la de restaurants de preu, en què molta gent hi va molt de tant en tant? De veritat que m'han de traspassar a mi el seu mal dia? He de menjar malament perquè estaven malament? No em podrien haver avisat abans que tenien un mal dia i hauria canviat de restaurant o de bar o m'hauria quedat a casa? Per què no em tornen els diners o em conviden un altre dia si no han sabut complir les seves expectatives? Però el pitjor és quan un altre client et digui: ja et dic jo que sempre ho fan molt bé, però mala sort, han tingut un mal dia.

0: pa. I el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
1: Centelles i Daniel Jordà, benvinguts al restaurant Caníbal, com esteu?
2: Ben trobats, bé. Molt bé.
1: Visca, visca, sempre és un plaer que coincidiu. Avui més, eh?
3: Sí,
1: avui
3: sí,
1: més,
3: sí,
1: perquè avui, bueno, som a dos dies per la revetlla de Sant Joan. Esteu bé, per cert? Preparats per la revetlla?
2: Sí. Molt bé, moltes ganes.
1: Sí, fantàstic.
3: A l'obrador, a tope.
1: A tope, eh? Ens vestim de festa avui, clar que sí, perquè farem una mena de revetlla avançada a plena llum del dia. I ja sabeu que Daniel Jordà és el mestre flaquer de Panes Creativos, un forn al barri de Nou Barris de Barcelona, i també el nostre forner de capçalera i Ferran Centelles sommelier, estimat com pocs, també estimat Daniel Jordà, i responsable del Sapiens del Vi del Bulli Foundation i moltes altres coses, i tot un expert en begudes, òbviament. Avui la cosa, diguéssim, que ja sabem d'acabar, tenim coques que maridarem amb begudes, és a dir, què podem veure, no?, amb totes aquestes coques diferents, i ho estic dient en plural, diguem-ho, Ferran, que els fas, estàs fent ullets ja.
2: No, sí, sí, és que ja em pensava que coca és la coca, però ja, ja estic entenent que no, perquè hi ha aquí moltes coques.
1: Vas a veure, Daniel, què ens has portat? Què ens has portat?
3: Hem anat a la via clàssica també, hem portat coca de fruita, hem portat coca de crema. Coca...
1: I la tercera no la diguis, hi ha una coca innovadora, però no la desvellis encara.
3: Vale.
1: Et sembla que fem això? Una mica efecte sorpresa.
3: Bé,
1: i tenim dos coques més, llardons, que jo sóc molt de llardons, he de dir. Sí? Ets de l'equip llardons? Molt bé, Ferran. I la coca de crema clàssica amb pinyons, gràcies especials al gremi de pastissers de Barcelona que ens les ha enviat. Això ho ha fet la gent de Vall Florida i s'han unit, diguéssim, a aquesta festa. Dèiem que és festa grossa per flaquers i pastissers. Cansat, Daniel, il·lusionat, com va la feina?
3: Bueno, són diades que agraden de treballar. A vegades la veterania es compta per les vegades que has treballat aquests dies. És quan portes molts anys, les has vistes de tots colors, des de dies que s'ha anat la llum, que ha plogut, que no ha fet bon temps o que ha fet moltíssima calor. Llavors, cada Sant Joan és diferent i agraden treballar aquests dies. A l'obrador es fa bon rotllo i tal, i agrada de treballar.
1: Encara que estigueu a 36 graus.
3: 36 graus i a tope de feina, però també és l'última de l'any, saps?
1: Ja,
3: després d'aquí baixar la feina, és com...
1: Sprint final.
3: L'últim examen.
1: L'últim examen. Déu-n'hi-do l'examen. Ara les tastarem, aquestes coques, perquè la teva de crema porta aquesta meravella de taronja confitada per sobre, però és que, clar, quan ens ha dit una coca de xocolata, Ferran, tu creus que això és una coca o és un pastís d'aniversari?
2: Jo crec que és una obra d'art.
1: És una obra d'art, això? Sí. Mare de Déu.
2: Espectacular.
3: Aquesta l'havíem fet fa 3 anys i vam vendre, bueno, es va vendre molt bé, i era la Choco Cherries, que porta cirera natural. Bueno, aquesta li hem posat avui lima confitada, que li queda molt bé també.
1: És rodona, per això com un pastís. Partida per la meitat, i aquesta xocolata que fa com una mena d'encenalls grans, que és que això que deia el Ferran, una obra d'art. Abans de fer una queixalada a aquestes coques, Ferran, jo em preguntava, o pensava, vaja, que durant molts segles es pensava, oi, que les fogueres de la revetlla eren com una mena de símbol de protecció.
2: De protecció, sobretot es diu també per les vinyes, i té una connexió molt bonica aquesta festa amb la protecció de les vinyes, doncs, al mal temps, a les malalties de la vinya, que ara quan si plou o no plou ara en tenim moltes, especialment els fongs i inclús els mals esperits. Espanten els mals esperits que poden atacar els cultius.
1: I què passava amb el senyor Joan Baptista? Que era...
2: És una paradoxa, sí, perquè és una festivitat que és molt compartida, no? I on ens solem brindar amb vi escumós, amb cava, amb corpinats, amb licors, i és una festivitat on el vi és molt significatiu, i resulta que, atenció, Sant Joan Baptista, segons l'Evangeli de Lluc, era abstemi.
1: Ostres!
2: Sí, que no... Celebrem amb vi, sí,
1: en el seu honor.
2: En el seu honor. I diu així: no beurà vi ni beguda fermentada.
1: Ostres.
2: No només vi, sinó cap tipus de cervesa, ni cap tipus de sidra, ni cap altre tipus de beguda fermentada.
1: Sí, sí, que sí. L'home que no bevia vi presideix una de les nits més importants del cicle de la vinya, com
2: és Sant Joan. Exactament. Això es coneix com la paradoxa de Sant Joan Baptista.
1: Interessantíssim. Hem dit que el Daniel havia portat xocolata i crema, i la tercera t'ha dit, no ho diguis encara, no ho diguis encara, perquè és d'aquestes coques innovadores. A veure, de què és aquesta?
3: Aquesta és la coca creativa que cada any l'anem canviant. Aquest any ha tocat coco i pinya.
1: Coco i pinya.
2: Que bo.
1: Faig trossets?
2: Que ben jugat.
1: Sí, que ben jugat. Que soni la música, va.

0: Ginebra, però déu-n'hi-do, perquè aquesta pinya ja esteu menjant. A veure, com ha sortit la idea? Perquè també m'ha arribat que em feu una de mojito.
1: Sí, sí.
0: O sigui, mare de Déu, pinya, coco, mojito, com va això?
1: És un clàssic ja. Cada any anem canviant. Sí que aquest any ens agradava un toc més tropical.
0: I aquest, el farciment?
1: És una ganache de xocolata blanca amb coco. Queda molt bona.
0: Boníssima.
2: Sí, no és tan dolça, no?
0: No.
2: El frescó de la pinya. És com lleugera. Pensava que seria més, no? Dins de les coques.
1: Contundent, no?
0: No, i m'agrada perquè el Daniel sempre va tallant, però mai les tastes.
1: No,
0: per què?
1: Després,
0: bueno, sí, després vol dir demà passat. O sigui, de tant de fer-les, no? Ja gairebé estem cansats. A tot això, a sobre la taula, també tenim una ampolla de ratafia.

0: Ratafia, que el Ferran és fan de la Ratafia, i ara ens explicaràs que per tu, perquè demanàvem, Ferran, ostres, a veure quina coca casa amb quina beguda. Després anirem als escumosos, perquè sempre ho associem al xin-xin-xin-xin. Però bé, la Ratafia ens vas dir, escolta, això, amb la coca de fruita i amb la coca de xocolata, top, top. A veure, per què?
1: És bestial, la Ratafia. A mi m'agrada dir-li que la Ratafia és el Jägermeister català i m'agrada molt potenciar el seu consum perquè és una, té molta identitat nostra, no? A més, és una beguda màgica perquè hi ha multitud de receptes, no hi ha només una recepta única, són receptes que es guarden de manera secreta a les famílies, i són receptes que es fan utilitzant moltes de les herbes i les espècies, moltes d'elles també de l'entorn. Llavors, a mi m'agrada dir que la Ratafia és com una fotografia líquida d'aquest paisatge, no? I a més, totes aquestes herbes i espècies, moltes d'elles que s'utilitzen com les nous verdes, com les farigoles, com moltes de les herbes aromàtiques que s'utilitzen, es cullen per Sant Joan. Llavors és com un maridatge molt també...
0: Tot està lligat,
1: a més és excepcional. No puc fer res més que recomanar un llibre que es diu El llibre de la Ratafia, del Josep Escudero, que és un dels grans llibres que t'expliquen tots els secrets sobre aquesta beguda. És un llibre molt, molt bonic. Mm. En aquest cas estem provant una Ratafia.
0: No estem provant, no, serveix. Sí, Ferran. De moment encara no t'has tastat res.
1: Estem observant.
0: Sí, mira, tu ens dones un gotet de Ratafia i jo et dono el tros de coca, en aquest cas de crema i fruita. Que, Daniel, aquí...
1: Un bon intercanvi.
0: Gràcies. Aquí em crida l'atenció una cosa, que és que, a veure, les fruites que tu has triat per posar, ho dèiem, és aquesta taronja que ja et diu menja'm, que és molt bona, però no hi has posat totes les altres fruites de capçalera de les coques de tots colors, eh?
2: Ja,
0: com és això?
2: La fruita, igual que les panses, divideix el món en dos equips que no es parlen gaire. Posar fruita i que te la treguin fa molta ràbia, saps?
0: Això et consta, eh?
2: Sí.
1: Daniel, no, jo tinc una mica de hate aquella que és de color nada verda.
2: El meló.
1: És meló, jo? És meló?
2: Bueno, diuen que és meló.
1: Però podria ser qualsevol cosa, no?
2: Crec que és carbassa, més aviat, que tinta i tal. I sí que sé que el concurs de coca tradicional n'ha de portar. I són molts els que ja no li posem quan el dia de la diada, però hi ha gent que la demana, perquè hi ha gent que si no porta tota la fruita, doncs ja pensa que no és una coca. I és una mica la batalla que tal. Nosaltres, de totes maneres, la posem sense coure, perquè així no caramelitza dintre el forn i és més bona de sabor.
0: Clar.
1: Perdoneu, mireu que hem fet maridatges en aquest restaurant caníbal, però aquest és dels bons. Aquesta Ratafia té una complexitat excepcional. Coriandre, clau, hisop, nou verda, nou moscada, camamilla, Maria Lluïsa, anís estrellat i fins a 22 herbes i espècies diferents, la que estem provant, que sempre ha de portar sempre nous verdes amb maceració.
0: Ratafia Roset, que no ho hem dit, Ratafia, encara.
1: Una dada molt interessant: el 60% de la Ratafia Roset, que ens fan unes 160.000 ampolles, es ven única i exclusivament a la Garrotxa.
0: Sí,
1: per això que és el consum de Ratafia, tothom tenim com la nostra marca, com molt, molt pròpia, i
0: més
1: les persones
0: de la meitat,
1: de la Garrotxa en veuen molta.

0: I ens en queden encara dues coques per tastar, que són, bueno, són dues de les clàssiques, ja ho hem dit. En aquest cas, clar, jo és que la teva, que porta crema amb la fruita, ja la posaríem al costat de la fruita, sí, per entendre'ns. I ara anem a tastar la de crema, que ens ha enviat el gremi, i la de llardons, que també s'ha enviat el gremi de pastissers, perquè la de crema és la clàssica, eh? I ja tothom ens la imaginem amb els pinyons per sobre. Tu aquestes les fas, per cert? Fas
1: jo...
0: llardons o no?
1: Llardons no, perquè
0: no fas.
1: Tenim molta calor a l'obrador i no ens... Se'ns desfan les capes de greix i no quedaria fullada, no? I no la fem per això. A Madrid Fusion es va presentar la millor palmera del món
0: i
1: estava feta amb mantega de porc.
0: Mira, veus?
2: I... Era del Jordà, no?
1: No.
2: Un impostor.
0: No, pobra, que no ho pot fer, que té massa calor a l'obrador. No ho pot fer. Bé, aquestes dues, diguéssim, les hem agrupat, la de crema i la de llardons, perquè, segons Ferran Centelles, casen perfectament bé amb un vi escumós, però és que clar, vi escumós, ara ja hem de fer un manual abans de dir
2: aquestes paraules. Se'ns ha complicat.
0: Sí. Com ho expliquem,
2: sí,
0: això?
2: Sí, sobretot m'agradaria fer la reflexió de que durant la història el vi escumós ha anat fent-se de més dolç a més sec. Sí, però exageradament, perquè al segle XIX tenim un escriptor anglès, Henry Bezetelli, no sé si ho estic pronunciant bé, que ens va explicar quants grams de sucre es ficaven els vins escumosos segons a la nacionalitat on enviessin, no? I deien els francesos entre 40 i 60, els anglesos una miqueta més sec, de 20 a 30, no? I els alemanys 80 grams i els russos, els escumosos dels arts, 200 grams.
1: Wow.
2: Sí, que era una bogeria. Tot això ha canviat moltíssim i ara ens agraden, sobretot aquí a Catalunya, els Brut Nature, que són escumosos que porten no porten sucre. Això és com ens agrada veure. També hi ha els extrabruts, que són 6 grams, i fins i tot el brut, que també en fem molts, a 12. Però res a veure amb el que es feia abans. Sí, res a veure amb això. I per celebrar aquest Sant Joan, m'agrada sempre rememorar el primer vi que es va fer escumós sense sucre afegit, que es va fer a Catalunya per la família Mestres, i el van emmarcar amb la paraula albisol.
0: Albisol tot junt, sí, però en referència...
2: El que no portava sucre, vull dir que som una mica també impulsors, inventors d'aquest vi escumós sense sucre. I a mi m'agrada molt, molt també el maridatge, és un maridatge cultural.
0: Mira, et dono un trosset de llardons a Daniel, sisplau, prova alguna cosa. El Daniel només tasta el que no és seu.
1: Està creixent, eh?
0: Boníssima. És que ben feta la coca de llardons, que hi ha millor. Totes són bones, eh? Però...
2: excepcional, eh?
0: Boníssima. Ara ens falta l'escumós. Perquè si faig un glopet de ratafia, què?
2: Anirà molt bé, també.
0: Sí. Clar, ens has fet aquesta mena de... No, brut nature, tot això que m'ha explicat. Però un gran escumós de llarga criança, aniria bé aquí?
2: Aniria molt bé, i sobretot amb el tema de la crema. Els escumosos, quan fan la criança i quan estan mesos sobre els llevats els donen molt de cos, molt de sabor de proteïna, molt de sabor umami i molta cremositat al paladar. Llavors, per aquestes coques de crema, que són amb aquesta potència i sabor, i res millor que un escumós, en aquest cas no jove, sinó un escumós que hagi passat molt temps amb criança, que són més delicats, continuen mantenint la bombolla, no? I guanyen amb paladar i guanyen amb cremositat. Deliciosos, eh? Grans reserves, corpinats. Tots ells, clàssic Penedès, que també hagin envellit a les caves. El gran secret del vi escumós català de qualitat és que en les bodegues, els cellers, guarden molt de temps el vi, i això l'enriqueix del sabor dels llevats que estan dins de l'ampolla.
0: És a dir, que per resumir, no? Un gran escumós català per coques, anem a dir, com la de crema, com la de llardons.
2: Exacte.
0: I després aniríem amb la ratafia, amb una coca de xocolata. Exacte. O una coca de fruita confitada.
2: Em semblaria molt adient.
0: Moltes gràcies, de veritat, Daniel Jordà, per aquesta generositat sempre. I ara continuarem menjant menjant. I brindem, és que no farà soroll, però escolta, brindarem encara que sigui amb gots de paper, clar que sí, aquesta ratafia fantàstica. Moltes gràcies també, Ferran Centelles.
2: No, que ho passi molt bé tu, amb la gent, amb cap, les persones, a gaudir de la revetlla.
0: I moltes gràcies per aquesta temporada també, que Déu-n'hi-do, totes les coses que hem après amb aquest duet fantàstic de Daniel Jordà i Ferran Centelles. Xin-xin-xin-xin i bona revetlla.
2: Bona revetlla, pnics.
0: I escolteu, acabem, ja ho sabem, ara anem del món dolç al món salat, perquè sempre acabem amb l'especialitat que són, avui anem a tastar uns tradicionals fideus a la cassola que ens els serveix Carme Boada del restaurant Sabarca.
1: Ja apuntaria
0: a mi. També. La Carme Boada és del restaurant Sabarca de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, de la Selva, i és un dels restaurants que participen en aquesta campanya gastronòmica que celebrem, que es diu Mil i una maneres de fer els fideus a la cassola. Ara descobrirem que aquesta n'és una, però que n'hi ha moltes més i que fins al 28 de juny podeu tastar a Tossa de Mar. Escoltem la Carme. Adeu, estimats.
2: Adeu, adeu.
0: Bona revetlla.
2: Bona revetlla.
1: Bona revetlla.
3: La nostra proposta gastronòmica en aquest menú especial aquest any inclou el pop. Tenim en el nostre menú, tenim inclòs la fideuà marinera amb pop, no? I els fideus a la cassola, que evidentment són més caldosos, amb pop i costelló, no? Per remetre una mica al mar i muntanya i bueno, fer una proposta que sigui més enfocada cap a plats marítims i receptes marineres de tota la vida, que és una mica el nostre ADN, amb productes de proximitat que pugui ser, i aquest cop amb el pop també és un producte que té un gust molt específic i molt especial. I després, fora d'aquest mes, sempre teniu fideus a la carta també, no? Com no podia ser d'una altra manera.
0: Fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, penúltim menú de la temporada, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Conchi Vecino, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: ma mare, segur que la primera compra que va fer amb meu amb el cotxet va ser venir aquí al mercat a comprar oli. La màquina de l'oli que hi havia, l'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia. Però és una cosa bastant maca que tinc gravada. Tinc gravada.
1: Diu que fa uns dies que surt i sola a caminar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Aquest dilluns la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i el prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Més notícies, aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. Entre dilluns i dimarts, França assolirà temperatures rècord superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt, i avui tancaran 850 escoles. Les altes temperatures, superiors a 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya. I el Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde David Bote ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. La majoria de les víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes els prenia el mòbil de les mans i fugia de l'estació. El detingut està acusat de 8 robatoris violents entre maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja a uns 8.000 euros. I al Festival Sónar, aquest cap de setmana, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La matinada de dissabte, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon als voltants d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels aparells. Quan el van escorcollar, li van trobar més d'una trentena de mòbils amagats als pantalons. Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup al Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres. Al mateix grup del Mundial, aquesta matinada, s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. I tot just ara, a les 3 de la matinada, ha arrencat el Nova Zelanda-Egipte. De moment, 0-0. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0. L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, 5è i definitiu partit. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayo Kura i de l'italià Pecco Bagnaia. I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge, a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
0: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
5: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
3: Per orelles fines i cors oberts.
5: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
3: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
5: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Fa uns dies l'empresari tecnològic Elon Musk assolia una nova fita en la seva carrera. Es convertia en el primer bilionari de la història. Sí, ho heu sentit bé, bilionari amb B, eh? 1 milió de milions d'euros amb la sortida de borsa de la seva empresa SpaceX. La seva fortuna es va disparar, això vol dir que té més diners que el PIB de país.

0: a molta gent. Nosaltres des d'aquí al Revolució li diem també que està molt bé, eh? Tenir bones idees tecnològiques i guanyar diners, però que ajudar els altres a la vida és molt millor. Alors on danse. I avui comencem molt forts. Entrevistarem l'exjugador de bàsquet, emprenedor i assessor financer Ferran Martínez, un home que s'ha reinventat totalment i, a més, que ens presenta el seu nou llibre. També parlarem amb el creador d'un curtmetratge que junta dues paraules que parlen d'innovació, la intel·ligència artificial i Gaudí. També escalfarem motors per la Catosfera, una trobada tecnològica a Girona que fa anys que s'ha convertit en imprescindible. I acabarem parlant també com fomentar vocacions científiques per als joves i sobretot per les nenes. Ja sabeu, sempre els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
0: Avui, oients, ens visita un gran esportista i puc dir que és una gran persona. D'entrada, si em permeteu la broma, perquè fa 2 metres i 13 centímetres, però sobretot perquè té un currículum esportiu espectacular com a jugador de bàsquet. Va jugar en equips com el Joventut, el Barça i el Panathinaikos grec, i a més de 150 partits amb la selecció espanyola. Però Ferran Martínez ha demostrat que també és un gran exjugador. Ha sabut reinventar-se molt i demostrar que si apliques la mentalitat i la fortalesa de l'esport professional a l'emprenedoria i a les finances, pots tornar a aconseguir l'èxit. Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Què tal, Ferran Martínez, com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Escolta, felicitats, perquè jo dic que ets una persona, nou llibre, ara en parlarem, però que sempre et reinventes, no? Jo no sé com ho has aconseguit a la teva vida, no? Que tot et vagi bé?
2: No, aviam, que tot em vagi bé, també és relatiu, no? Jo el que sí que puc dir és que sóc molt feliç amb el que estic fent ara, el que vaig fer abans, i que els esportistes tenim una sort molt gran, que és tenir dues vides. La primera, com a esportista, va ser fantàstica, però la real és quan et retires, i a partir d'aquí totes les experiències i valors que vaig treure de la primera, doncs les he pogut anar aplicant a la segona vida amb coses que m'apassionen i m'encanten, com és la tecnologia, les finances i tot això, no?
0: Molt bé, avui ens presentes el teu llibre, expliquem l'algoritme de l'èxit. Ja ens agrada que hi hagi la paraula algoritme. L'algoritme de l'èxit, què hi expliques i per què l'has escrit, Ferran?
2: Aviam, el primer és el sisè llibre que escric, o sigui que, com pots veure, m'agrada molt escriure i intentar treure de dintre tot el que porto de tants anys, no?, d'experiències. Ja tinc 58 anys, vull dir que ja sóc tot un veterà. I al final, doncs sí, el que intento és, a partir de les vivències que he tingut, tant en el Barça, el Joventut, el Panathinaikos, la selecció, temes d'alt rendiment esportiu, doncs com extraure això per poder tenir un alt rendiment també a la teva vida posterior, realment fer el que més t'agradi, intentar-te rodejar de gent molt bona, igual que feien amb els equips on jugava, i sobretot anar fent projectes nous, no? Vaig començar amb una etapa d'assessorament financer amb diferents bancs, creant departaments d'esports and entertainment, que això em va donar molta formació financera, i després també amb inversió tecnològica. Tant primer amb startups i després en companyies de disrupció, pues, blockchain, i intel·ligència artificial i computació quàntica, o sigui, molta cosa.
0: Clar, qui el llegeix aprendrà a gestionar els seus diners i les seves inversions, perquè el llibre dius, no?, una frase interessant: un dels grans errors del nostre model educatiu és que ningú ens ensenya com funcionen els diners, què ens haurien d'ensenyar, i creus que la gent que el llegeixi, doncs, sabrà quin és aquest algoritme de l'èxit, sí?
2: Bé, més que no es tracta d'una fórmula que si l'apliques ja ho saps, si no seria un xollo això, no?
0: Sí.
2: Al final el que intento és... quan parlo de llibertats financeres em refereixo a que la millor inversió que pots fer és en formació. Llavors la gent normalment inverteix perquè li diuen que inverteix ella.

0: però no saben realment on fiquen els diners, no? I jo el que estic dient és que com més et preparis, més et formis, més aprenguis i més disciplina tinguis, més capaç seràs d'agafar el control de la teva vida, inclús que quan vagis al banc i et diguin, et recomanin algú, tu puguis dir, no, és que això no m'interessa perquè jo vull això, això, això, perquè potser tens més coneixements que els propis banquers.
1: Clar, tu dius, en el llibre hi ha un capítol que digues sigues el teu propi entrenador. Sí. Has estat l'entrenador de la teva vida.
0: Clar, és el que diem que està bastant de moda l'autocoaching, que són...
1: L'autocoaching.
0: L'autocoaching, bé, més o menys, és a dir, que tu puguis, d'alguna manera, autogestionar les teves pròpies emocions i anar trobant també el teu propi camí per ser feliç a partir d'una sèrie de valors que portes molt innats, no? Com és l'optimisme, com és la consciència de debilitats i fortaleses que tens, molt, els hàbits que fas servir cada dia, moltes coses, no? El compromís i sobretot l'alt rendiment que tota la vida has tingut com a esportista, doncs que ja ho portes a dintre i que ho exportes després a la vida de fora, a la real.
1: Dius també el llibre, la IA no és un rival, sinó una palanca. Què vols dir, que parlem molt d'intel·ligència artificial?
0: Clar, home, és una ajuda brutal que tenim i l'hem d'utilitzar com el que és en veritat. No és ni un psicòleg personal que li pots preguntar els seus problemes, sí? I que tu et dirà el que tens que fer, ni tampoc és una cosa per fer consultes, perquè per això hi ha altres sistemes, no? Que si és veritat és que arriba un punt en què bueno, té tal potència que la gent confon això amb com si fos una altra persona i que t'està entenent, que t'està ajudant, i no és així. I tot i això, el que entenem per intel·ligència artificial és una part molt petita del que serà en el futur, no? I és si realment en un futur les IAs podran arribar a tenir certa consciència, certa empatia real, o que al final podran tenir hasta ironia, sentiments i tot això, que és una cosa que bueno, a lo millor algun dia arriba a passar.
1: Molt bé, pots explicar, Ferran Martínez, què és el mètode Zen 305, que estic molt intrigada? Es pot explicar?
0: Sí, perquè això és un dels llibres que vaig escriure, el quart llibre, que parlava sobretot de sistemes que jo havia utilitzat com a jugador, que jo no sabia que eren Zen, però que es veu que sí que ho eren, doncs era exercicis de respiració, exercicis de...
1: Abans de fer aquell tir?
0: Això abans dels entrenos, sobretot temes de visualització, de respiració, que t'ajuden a baixar pulsacions i estar molt més concentrat, i que tot això que jo utilitzava com a jugador i que ho havia après llegint un llibre justament que es deia Biofeedback, abans dels Jocs Olímpics de Seul, que ho feien servir esportistes americans com el Carl Lewis,
1: i visualitzaves aquest moment. Mira, visualitzaves aquest moment.
2: Triple de Ferran Martínez, 28-26 Olympiacos.
0: Sí, bueno, al final érem...
1: On era això? A veure si ho saps. Eurolliga?
0: Sí, l'Eurolliga del 94, que vam quedar campions amb la penya contra Olympiacos, el primer equip català que vam quedar campions d'Europa.
1: I explica'm aquesta visualització, tu, què vas fer?
0: El tema era que no, tots els jugadors tenim sempre uns hàbits molt concrets, no? Els dies abans del partit, doncs, fem entreno al dematí, dinem, fem la siesta, i a la siesta visualitzava com seria el partit. Doncs, sapigués...
1: I es feia realitat sempre?
0: Bueno, és com si ja ho hagués viscut abans. D'alguna manera, no és vaig a dormir, em quedo fregit i somio mil coses, no. Mentalment, doncs, veia com em defensarien, qui em defensaria, com seria el partit.
1: I et passava això? Perquè això amb el Xesco Espart, que també s'ha dedicat al món del
0: també
1: Barça...
0: També ho fa.
1: També n'he parlat alguna vegada, eh?
0: Doncs sí, jo crec que és molt important.
1: O sigui, és molt important la visualització.
0: Sí, perquè tu t'estàs imaginant ja, com serà el partit.
1: Però sempre passa, Ferran, és a dir, ja puc visualitzar, escolta, a mi vaig visualitzar una casa fantàstica ara mateix, no? Amb quatre piscines.
0: Mira,
1: escolta, no a tothom li passa, que es visualitza en una casa i quatre piscines i et passa.
0: Un exemple concret, amb aquest partit amb l'Obradovic, la final que vam jugar, és que com jo sabia que em defensaria Fasoules, que era un tio igual d'alt que jo, i que no em seguiria la línia 3, doncs jo els moviments anaven enfocats a intentar-lo treure de la zona. Si ell no em sortia, tenia possibilitat de tirar el triple, i si em sortia, tenia possibilitat d'entrar dintre la pintura i fer-lo contra 1. Llavors, tot això ja ho havia visualitzat prèviament, no? Perquè és una qüestió també de concentració. I el tema d'exercicis de respiració i de fer exercicis amb el diafragma és el que utilitzen els que fan apnees, i per això poden aguantar 5 minuts sota l'aigua.
1: Com es fa això?
0: Pues, bueno, són petits hàbits, és una espècie d'entrenament. Tens que fer una espècie d'abdominals cada dia, també fer exercicis de meditació, de posar la ment en blanc. Tot això ho vaig escriure en el llibre aquest Zen 305, i que m'ha ajudat en moltes coses també.
1: Molt bé. També parles dels teus pitjors tirs.
0: Bueno, clar, perquè he tingut vivències molt, molt dures que m'han fet doncs, ser capaç d'adaptar-me a qualsevol condició o circumstància. Per exemple, en l'any 91 vaig tenir una lesió molt greu al peu, que em van dir que no podria jugar mai més. Em van operar 3 cops. Vaig tenir que renunciar a anar als Jocs Olímpics de Barcelona. Imagina't el que és de dur això per intentar recuperar-me. I al final, doncs, tota la vida vaig jugar durant 11 anys amb molt de dolor i amb molts antiinflamatoris. Doncs em vaig adaptar, vaig tenir que canviar el meu estil de joc per d'aquesta debilitat, que era que no podia saltar amb el peu esquerre, millorar el tir de 3, millorar el joc amb l'esquerra i transformar-me una mica.

0: Jo dic que el Ferran Martínez, que l'he entrevistat moltes vegades, jo t'he entrevistat moltes vegades al llarg de la meva vida, perquè jo també porto moltes entrevistes, però t'admiro per diferents coses i que vaig fer un programa que es diu L'ho he superat. Com saps, també jo crec que el Ferran ha superat moltes coses i ha estat exemple de que la vida es pot tornar a començar, es pot arrencar, es pot crear projectes i, a més, explicar que aquest home no para, perquè està a Rental, ara m'ho expliques, i a Vi Evolutif amb Iñaki Urdangarín, que també vau fer aquesta presentació. Suposo que també defenses l'Iñaki, que l'hem vist més als mitjans, el dret de l'oblit de l'Iñaki, tu que el coneixes, no? Una persona que, evidentment, doncs, ha estat, no? Jutjat, no? I que ha passat tot el que ha passat, però que tu també dius, també té dret a l'oblit i a seguir endavant.
1: Clar, jo conec l'Iñaki des que té 18 anys, estàvem junts a la residència Blume, quan érem joves, els dos jugàvem al Barça, els dos tenim la mateixa edat, compartíem el vestidor de bandatges en el Palau Blaugrana, perquè els de handball entrenaven abans que nosaltres i els de bàsquet entrenàvem després. És el conec de tota la vida, no? Ell va tenir una època brillant com a jugador de handball, amb medalles olímpiques, títols i tot, va tenir un sotrac molt fort en tot el que li va passar i, òbviament, clar que sí que té dret a reinventar-se i aprendre també de les experiències que ha tingut i convertir-les en algo positiu, que és el que està fent i el que estem fent junts, juntament amb altres dos socis, a Vivolutif, no? Que és una empresa doncs, de coaching esportiu, però no només per a esportistes o atletes, sinó també dirigit a empreses que busquen l'alt rendiment i com provocar aquests canvis a dintre de les companyies.
0: Clar. També, com fas aquest coaching ara que ens escolten emprenedors, directius, també fa conferències, com treballa bé un equip, no? Perquè tu parles en aquest llibre que avui ens presentes, també parles del síndrome del vestuari buit, de despertar d'un somni, és a dir, en un equip no és fàcil, hi ha egos, hi ha directius, no? Gestionar bé l'equip, què recomaneu?
1: La clau de tot això és aconseguir que tots els membres de l'equip estiguin super motivats i alineats per aconseguir l'objectiu final. Perquè els equips, jo aquí he tingut experiència amb molts equips obligats a guanyar tots els títols, realment la tasca que teníem que fer entre tots, i sobretot l'entrenador, és tenir igual de motivats el jugador que jugava menys com el més titular de tots, no? Perquè al final l'èxit individual de cada un estava amb l'èxit conjunt de l'equip de si aconseguíem els títols. I llavors això és adaptable també a les empreses i a la vida en general, no? Al final tothom tenim el nostre ego, però tenim que posar aquest ego al servei del company, i això és el que hem ensenyat també a l'esport, intentar fer millor el del cantó, perquè si ho fas així doncs trauràs un alt rendiment tant teu com el de l'equip.
0: Clar. A més, dius en el llibre, juga per guanyar la vida que mereixes. Clar. Clar. Molta gent dirà, escolta, Ferran...
1: Jo mereixo més, no?
0: No, però escolta, no és tan fàcil, no? És a dir, clar, en aquest llibre, no. Aquest algoritme que de l'èxit, és un llibre que no vens falses promeses per fer-te ric, però sí que és un manual d'estratègia per treure partit al teu talent, no? El teu treball i la teva vida, no? Que al final és el que un vol, no? Que tenir doncs, un bon futur, no? Ja sigui personal o professional, no? Això és el que vol tothom.
1: Clar, clar, però ningú ha dit que fos fàcil. El que sí que està clar és que tothom ha de lluitar per aquest objectiu. I llavors l'esport ens ha ensenyat a nivell de disciplina que si tu ets ordenat i tu tens una metodologia, que el llibre no explica què té que ser aquesta, sinó que cada un té que trobar la seva. I al final, quan parlo d'èxit, no parlo d'èxit econòmic o professional, parlo de felicitat, el que entén cadascú per felicitat, no? Que en el meu cas doncs és tenir una família, tenir la meva dona Maria, els meus fills, el Sergi i l'Anna, tinc dos nets, en Pep i en Tomàs.
0: Ja, tens dos nets, això ho sabia.
1: 58 anys, 58.
0: Ah, 58?
1: I dos nets, un de 2 mesos i un altre nen d'un any i mig. Tu imagina't, la felicitat què és? Doncs és això, que hem estat vivint a països com Grècia, amb tota la família junts, amb diferents equips, a Itàlia, tot això, i que al final hem sigut una pinya i que al final doncs, és una motivació molt gran poder fer tantes coses sempre amb un equilibri emocional molt important familiar, clar.
0: Has dit també una altra frase, pensaré en gran i actuaré en petit cada dia. Clar. Posa'm exemples d'aquest actitud.
1: Això són, bueno, és molt aplicable, ho fan els japonesos molt, no? Que són petites coses fetes cada dia que produeixen grans canvis.
0: Per exemple?
1: Bueno, explico un exemple molt concret de bàsquet, no? Jo cada dia dedicava 5 o 10 minuts al dia a fer exercicis de fer més forts els dits. Doncs ja fos flexions amb els dits, agafant la pilota amb una mà i tenir-la 10 minuts seguits sense deixar-la anar fins que els dits ja no aguantaven més i es queia, perquè són pilotes de bàsquet que són grans, i això que ningú s'enterava, ni els entrenadors ni ningú, feien que agafés molt més tacte a les gemmes dels dits, i tenia molta més precisió a l'hora de tirar. Per això tenia bons percentatges. I quan em deien, uf, aquest jugador quina potra que té, mira, ha tirat aquest xurro i li ha entrat. Pues no era sort. Era entrenaments petits, hàbits diaris que produeixen grans canvis.
0: Tu has estat molt disciplinat a la teva vida, eh?
1: No, bueno, i he sigut molt curiós per intentar fer coses diferents a les que tothom feia, no? Si els pivots en aquella època estàvem acostumats a posar bloquejos, a agafar rebots i tirar de sota la cistella, doncs jo perquè no podia botar, podia tirar a tres, podia jugar en moltes posicions, no? Perquè que avui en dia l'evolució del bàsquet, els jugadors són molt polivalents. Doncs sempre m'ha agradat fer coses una mica diferents i tenir curiositat per aprendre.
0: Clar. Pregunta que et faig, també que saps on invertir. Si tinc, imagina't, algú que tingui 10.000 euros i els vol invertir, què recomanes avui a l'oient? On els invertiria? Les tecnològiques?
1: Sí, si són, o sigui, aquests diners no els necessites i són un estalvi que tens, el primer que et diria és que diversifiquessis, no fiquessis tot en un sector concret. Les tecnològiques, òbviament, m'agraden molt, però jo no ficaria tot en tecnològiques. Llavors, n'hi ha molts sistemes d'inversió, uns d'ells, jo el que diria és també investiga el que són les noves inversions que existeixen, que és la tokenització, el Web3, el que es diu finances descentralitzades, i un exemple és Rental, que és una empresa on estic, que justament fem tokenització immobiliària, que és juntar el millor de la inversió immobiliària que tothom coneix i fer-la accessible a qualsevol tipus de persona a través del blockchain. Pues això, que pràcticament ningú coneix, pues ho has d'investigar per descobrir noves maneres d'invertir, aquesta o moltes altres que existeixen.
0: Molt bé, per acabar et faig un exercici que m'agrada molt, Ferran Martínez, que ha presentat un llibre que us recomanem moltíssim, L'algoritmo de l'éxito, reinventa-te i alcança la libertat financera, reinventa-te i guanya aquesta llibertat financera. Digue'm les quatre persones més importants a la teva vida, a banda de la teva família, professionalment, que t'han ajudat. Que
1: a banda de la meva família.
0: Sí, bueno, que t'han ajudat més, eh? És a dir, que ja, perquè jo dic, tothom li ha anat bé perquè algú li va donar una oportunitat. A qui destacaries que et va donar aquesta oportunitat, Ferran?
1: Jo diria que, per exemple, a nivell de bàsquet, de les persones més importants que vaig tenir és el Díaz Miguel, que és l'entrenador que em va portar a la selecció amb només 17 anys.
0: Sí, qui més?
1: A nivell empresa... Ostres, és que és molt complicada aquesta pregunta.
0: Aquesta pregunta, bé, ja potser són 15, però t'he de fer triar 4.
1: I no pot ser de la família, dius? Bueno.
0: No, també la teva família,
1: no, sí,
0: la teva dona, els teus fills...
1: La part més important, sobretot, ha sigut la meva dona per una qüestió. Nosaltres ens vam casar l'any 90, que érem superjoves, amb 23 anys, i pensa que el que és per una persona jove poder marxar a un altre país amb els nens amb 5 mesos i amb un any i mig i canviar de vida, això també és sortir del teu estat de confort, no? I sempre hem anat junts a tot i hem sigut una pinya, per tant ha sigut molt important.
0: Com es diu la teva dona?
1: Maria.
0: Maria.
1: Sí. En el seu moment puntual, Jaume Berenguer va ser el primer entrenador també que em va portar al Barça i amb el que vaig començar a jugar a bàsquet. Bueno, va ser molt, molt important també a la meva vida i ja està, em queda un.
0: Bueno, un altre.
1: És difícil. Bueno, jo amb aquests tres crec que estaria,
0: que sí.
1: Estaria bé.
0: Doncs això és l'algoritme de l'èxit i la teva vida, l'èxit, no? La Maria, aquestes persones que em deies que t'han donat una oportunitat, i ara s'emocionava el Ferran, perquè quan parla de la seva dona i això és molt bonic, s'emociona, que també està molt bé. Les persones que tenim al costat en el viatge de la nostra vida són molt importants. Ferran, felicitats per aquest llibre, per aquest viatge, un plaer que hagis tornat a passar pel programa, i t'emplacem a tornar-hi, qui sap si d'aquí, jo espero que abans de 10 temporades, que torni el Ferran Martínez, i felicitats per tot, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0, desena temporada.
3: Disculpe, su entrada?
4: Soc Antoni Gaudí i aquesta és la meva església.
3: Señor, usted no puede entrar por no haber pedido cita previa.
0: Aquest és un fragment d'un curtmetratge que potser molts heu vist a les xarxes socials. Què passaria si Gaudí aixequés el cap? Avui hem convidat el seu creador, és el Joan Riekbet, un director de cinema amb una llarga trajectòria en què hi ha pel·lícules, videoclips, i que sempre ha apostat molt per la tecnologia i la innovació, i des de fa un temps també està treballant amb la intel·ligència artificial. Jo veig que no para a les xarxes socials. Què tal, Joan? Benvingut al Revolució.
5: Hola, moltes gràcies, aquí estic.
0: Què tal? Perquè et veig amb Gaudí, l'altre dia també et veia amb les jugadores del Barça.
5: Sí, les jugadores del Barça, sóc molt fan, i vaig dir, va, vaig a fer aquí una coseta.
0: I apareix coincideix ell, amb tot de gent, és a dir, ara m'explicaràs, però aclarim-ho d'entrada. És un curs generat tot a mia, el de Gaudí?
5: Sí, absolutament, tot està fet a mia, fins i tot la música, que, bueno, jo sóc músic, a mi m'agrada molt la música, i utilitzo la IA amb els temes musicals que jo vull. Per exemple, en el cas del Gaudí, jo em anava mirant la pantalla i anava pensant quina música aniria, perquè aquí hi ha recordatori al Cant de la Senyera i Rosa d'Abril. Llavors, amb aquestes dues cançons, Rosa d'Abril i Som i Serem Gent Catalana, hem construït tota la banda sonora. I jo, a base de proms i a base de notes que jo li he anat pujant al Suno, tocades amb el piano, he anat construint tota la banda sonora en funció... Cada tros té el seu fragment musical.
0: Com se't va ocórrer la idea? Va ser arran de la visita al Papa o ja hi treballaves abans?
5: Jo ja havia treballat amb el Gaudí perquè el 2002 vaig fer un curtmetratge amb l'Abel Folch i amb el Ramon Madaula, que era un curtmetratge on explicava la relació de l'arquitecte i el mecenes. I llavors vam fer el Gaudí, vam maquillar el Madaula en tres èpoques diferents, des del pèl blanc, que és el que més coneixem, a l'època de jove. I, bueno, és un curtmetratge molt divertit i vam estar treballant-hi molt. I arrel d'això, quan vaig sentir per la ràdio de que lo millor que no que inaugurarien la torre en castellà i tot això, jo sabia que el Gaudí era molt català, era molt catalanista.
0: Sí?
5: I fins i tot el van posar a la presó. I vaig dir, bueno, he de fer alguna coseta, em fa molta gràcia això. Què passaria si Gaudí s'aixequés ara i aparegués i volgués veure la seva catedral?
0: Clar.
5: I clar, hi havia dues coses molt importants. Una és la cita prèvia, que això és un dels temes que també sóc molt crític amb la cita prèvia i vaig pensar, va, anem a posar-lo aquí en aquesta situació.
0: Molt bé, quines eines? Ho podem explicar una mica, els secrets? Quines eines d'intel·ligència artificial has utilitzat o és secret? O pots confessar algunes?
5: No, puc explicar-ho, que a més dono classes a la Universitat Autònoma. Tot això ho està fet, la part de música està feta amb Suno, però nosaltres, el que he pujat ha sigut les melodies, com són les melodies, és a dir, quan jo tenia tot el curt acabat, jo me l'he mirat i amb el piano he anat fent tota la melodia que jo volia que sonés, fins i tot algunes veus, i llavors per prom he anat decidint d'aquest temps, aquest temps vull que soni una petita orquestra amb aquests instruments, d'aquí a aquí vull que soni una coral amb nens, d'aquí a aquí, i tot això amb el prom estava definit, i no va sortir la primera, ni la segona, ni la tercera, fins a... no recordo quantes vaig fer, el Sonot fa dos cada cop, i fins que al final vaig dir voilà.
0: I amb imatge?
5: I amb imatge, jo treballo amb Runway ja des de fa 3 anys, 4 anys ja, quan va aparèixer el Runway, i el Runway ara, a més, incorpora molts algoritmes diferents i principalment està fet amb el seu, que és el 4.5, el Gen 4.5, i també he treballat molt amb Seedance, que Seedance, bueno, una cosa és la imatge en moviment i l'altra cosa és com defineixes el plano.
0: Quantes hores has fet això, Joan?
5: Això un dia i mig.
0: Un dia i mig?
5: Sí, només un dia i mig.
0: Tan ràpid?
5: Sí, bueno, diverses màquines, i cada màquina va treballant el seu, i mentre una va fer render, treballa en un altre lloc.
0: És que es nota que li agrada tant, perquè jo, Joan, el conec de fa temps ja, de les xarxes socials del món TIC, i li apassiona. Jo no sé si creus que... Què pensaria Gaudí, si pogués veure aquest curt? Creus que ell hagués fet servir ara aquesta tecnologia com a arquitecte?
5: Sí, segur. Segur. Bueno, és més, amb el que han fet ara amb la Sagrada Família, han hagut de refer programes i softwares d'arquitectura perquè entengués el software que és el que volia el Gaudí. Perquè el que construïa el software no era exactament el que els arquitectes actuals volien fer, segons els papers i les notes que havien llegit. I van haver d'agafar programadors perquè canviessin l'estructura del programa per poder recalcular la catedral que han fet ara.
0: És que l'arquitectura, la feina la feia sense càlculs matemàtics, fent servir la geometria, no? Per tant,
5: sí.
0: La intel·ligència artificial no sap copiar Gaudí gairebé, li costa copiar,
5: No, ell treballava amb perdigons. Clar. Que això ho explico en el curtmetratge, que feia uns cordills i penjava els cordills en unes bossetes i posava perdigons, i llavors amb el número de perdigons que posava en cada punt allà calculava el punt de carga i això...
0: I com més treballava, Joan, Gaudí, com més treballava d'aquesta manera i amb la seva imaginació,
5: home,
0: 100%,
5: clar.
0: No?
5: I amb la col·laboració de molta gent. De moltíssima gent que participava amb ell.
0: Clar. Alguns exemples de prompts i instruccions que has anat donant a la IA?
5: Els prompts cada cop són més fàcils perquè, a més, ara ja admeten el llenguatge natural. Vol dir que tu li expliques què és el que vols, hi ha una estrelleta, apretes l'estrelleta i allò t'ho interpreta I hi ha vegades que et fa el que vols i hi ha vegades que no t'ho fa. Però és que en els rodatges reals passa així. Tu en el rodatge, tu defineixes la càmera, defineixes per on es belluga la gent, els actors, assages, rodes, fas un plano no, un altre plano és fallut, un altre plano, fins que al final surt la màgia. Doncs en aquí també passa el mateix. De cop i volta estàs treballant amb la intel·ligència artificial i et surt un plano. De fet, quan vaig pensar, va, què passaria si el Gaudí sortís de sota terra? Vaig fer el prompt, vaig preparar la imatge, li vaig donar les referències al Gaudí, que ho vaig treure de la Viquipèdia, la imatge d'Ivi.
0: Ets un artista, Joan.
5: I llavors,
0: ets un gran artista.
5: Quan vaig veure com sortia de sota terra,
0: té una imaginació, el Joan.
5: Vaig dir, vale, fantàstic, ho tinc, m'agrada. I vaig continuar.

0: Joan, si haguessis de fixar el calendari, t'atreviries a dir a quin termini s'estrenarà una sala comercial d'una pel·lícula feta tota mia? Abans d'un any? Abans de 5 anys? Uf, encara falta molt.
1: No, ja s'ha fet.
0: Ja s'ha fet, eh?
1: Ja s'ha fet, i sobretot els orientals n'han fet.
0: Qui ha estat? Àsia?
1: Àsia, ja n'ha fet una. I després van estrenar una... No, no sé els noms, jo pels noms sóc un desastre, però van estrenar una a Londres, que estava feta, el guió deien que estava feta a mia, i tothom, era aquella època que tothom estava en contra de la IA, i van haver de retirar la pel·lícula, i els productors van dir que retiraven la pel·lícula i que demanaven perdó.
0: Tu creus que estem davant d'una nova revolució del cinema comparable a l'arribada del so del colom, la IA? Tu que la utilitzes molt, i ets dels pioners aquí a Catalunya, eh? Però... el Joan Ricbet és un dels pioners també utilitzant la intel·ligència artificial, eh?
1: Jo porto 45 anys en aquest ofici, més de 45 Clar. anys, i jo sempre he anat vivint que si l'humàtic, que si ara el Betacam, que si ara el digital, el món del cine ens deien, tu eres de vídeo, tu ets del vídeo, nosaltres som del cinema, i jo els deia, acabareu rodant en vídeo, vosaltres, no, el vídeo no el farem mai, i hem anat vivint canvis i canvis i canvis i processos, i amb tots aquests canvis, nosaltres el llenguatge audiovisual s'ha anat adaptant tant a tots aquests canvis, i ara estem potser en un dels més grossos, que ja veurem on anem a petar, però la part positiva és que totes aquelles històries i positives totes aquelles històries que tenies abans a la imaginació i dius ara puc fer aquesta pel·lícula, però pel pressupost i pel que sigui em diran que no, ara s'obre una porta.
0: A tu, gràcies a la IA t'ha donat molta vida, tu també, digues la veritat.
1: Jo estic tot el dia allà fent proves i fent invents. I
0: et veig, perquè clar, pots crear i dir ara poso Gaudí, el puc dibuixar a Austràlia, o vull anar a posar Gaudí i diguessis ara... És que amb la IA, amb la imaginació, pots fer el que vulguis, eh?
1: Sí, sí. Ara amb la universitat, amb el grup d'investigació de recerca en antropologia fonamental i orientada, ells estan fent un estudi amb tota una gent que han viscut maltractament familiar, que a més estan protegits, i ens han regalat les seves històries. Llavors hem agafat totes les seves històries, ens han donat el permís, i el que estem fent és reconvertir, explicar aquestes històries tot amb intel·ligència artificial per protegir els testimonis. I els hi canviem la veu, els hi canviem la imatge, els hi hem canviat tot, i ara en aquests moments suposo que cap al setembre el tindrem acabat, setembre-octubre, i ara ja tenim 17-18 minuts fets i estem molt contents dels resultats.
0: Doncs escolta, Joan Ricbet, enhorabona per aquesta iniciativa. Ets un exemple, jo dic, d'emprenedoria, de talent creatiu, de ganes de sorprendre. Hauria d'estar jubilat, el Joan, però no vol.
1: Sí, no
0: vol. I a més segueix fent de professor, ensenyant, i on ho pot veure, sobretot, al YouTube, a Instagram, aquest curt, on està?
1: Està a Instagram, està al YouTube.
0: Com el localitzen?
1: Al YouTube, posant Gaudí Zombie, ja t'apareix.
0: Molt bé.
1: Només amb aquestes dues paraules, a YouTube apareix. I a l'Instagram és buscant el meu compte, el Joan Riedbeck, que és RIEDWEG.
0: Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, imatges d'intel·ligència artificial amb Gaudí, juga el Joan, també el veia, a l'esbol del Barça, i llavors el veia celebrant amb les jugadores, amb els jugadors, i ell mateix es fa, no?, aquest vídeo sortell, amb els jugadors i les jugadores, i són fantàstics. Felicitats per la teva creativitat i gràcies per venir al Revolució.
1: I gràcies a vosaltres.
0: Ja saps que t'apreciem molt.
1: Sí, pues moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Llengües més parlades del món, en canvi, té una presència a internet més que notable per damunt, fins i tot llengües amb més parlants. Desenes de plataformes i models d'allà incorporen també la llengua catalana gràcies a la insistència d'entitats i experts en tecnologia catalans que no paren de bellugar-se. Bones dades, doncs, d'ús del català a la xarxa, que només tenen un camí, continuar millorant.
1: Tranquil·la, els dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja...
0: I volem saludar a un vell amic del programa, Joan Camps. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com va tot?
0: Què tal, estàs d'acord amb el català, la xarxa progressa adequadament?
2: La xarxa sempre progressa adequadament, almenys no desprogressa. Vull dir que hi ha diferents velocitats, però no para de progressar.
0: Molt bé. Escolta, Joan és el director de la Catosfera, ja és un clàssic, no? És un cicle de debats, tallers i xerrades sobre comunicació digital i noves tecnologies, que aquesta ja es farà el mes d'octubre, atenció, a Girona. Què és el que passarà? Ja tenim dates, no, Joan?
2: Sí, de fet serà els 15, 16 i 17 d'octubre. Sempre intentem buscar el cap de setmana que va entre la Hispanitat i l'inici de Fires de Girona, perquè és aquella setmana que queda una mica tonta i és nostra fa molts anys. I per tant tenim ja el programa bastant encarrilat, encara podem matitzar alguna cosa, afegir i tal, però l'esquelet el tenim ja bastant constituït.
0: Molt bé, tinc entès que a la Catosfera parleu justament de com posicionar les webs en català i ara m'explicaràs una mica tot el que passarà.
2: Doncs sí, de fet, bueno, puc començar dient, bàsicament fem dijous matí i tarda, divendres matí i tarda i dissabte tot el matí. Llavors hem configurat aquí aquest esquelet on els matins de dijous i divendres orientem a fer tallers orientats a un públic ja sènior, vale? Vull dir, gent de més de 65, perquè ens entenguem, que la tecnologia a vegades encara no la tenen tan interioritzada perquè no hi han jugat tant. I aquest any parlarem de seguretat, ho fem amb l'Agència Catalana de Ciberseguretat, que sàpiguen que quan arriben aquell missatge a WhatsApp vagin amb compte que no és el seu fill, que s'ha quedat sense mòbil.
0: Sí?
2: Potser soc molt clixé, eh? Però vull dir que tenim una mica una visió de per on van els tiros, i el següent dia el que farem és com poden fer servir la IA, ells. Això ho farem amb la Mariola Dinarés, d'aquesta casa, precisament, que explicarà, escolta, hem de fer un viatge a Milà. Com es pot servir la IA? Pues pots anar, escolta, busca vols, quan podríem, no sé què. Si tinc només un dia per anar al poble aquest, quines coses haig de veure? Coses que, si tu estàs molt avançat a la IA, et semblen senzilles, però algú que fa 4 dies no tenia un telèfon intel·ligent, això és una revolució, potser sí 4.0, amb tot plegat. Per tant, què ens queden? La tarda de dijous, la tarda de divendres. La tarda de dijous, seguint una cosa que hem començat l'any passat, que és entrevista en profunditat, entrevista d'hora, hora i mitja. L'any passat vam portar en Josep Cuní, també un conegut d'aquesta casa, per fer una entrevista amb molta profunditat de passat, present i sobretot de futur. Cap on està anant tot plegat. Aquest any portem una altra persona a aquesta casa, que és la Mònica Terribas. Parlarem d'on venim, on estem i cap on anem i què implica tot això. Una entrevista llarga, no?, d'aquestes soporíferes superficials. I divendres, doncs, home, doncs, aquest sí que... aquest tindrà molt sentit. Revolució 4.0.
0: Home, estic molt contenta, perquè, escolta, atenció, oients, estarem a la Catosfera, aquest any ens fa molta il·lusió, Catosfera 2026, i farem un revolució amb el Joan Camps, que ho hem anat parlant en directe, atenció amb el títol, Catalunya davant la revolució de la IA, no? Jo crec que la IA és i serà una de les grans protagonistes, no?, també d'aquest any, no?, de la Catosfera. No ens fa il·lusió ser-hi, també.
2: De fet, això és una de les coses que, no volia fer un anunci tampoc, n'hi ha per tant, no? Però històricament la Catosfera eren les jornades dedicades a internet. Però internet va créixer tant que ja no sabíem què era internet. Llavors hem dit, comunicació internet, ho acotem una mica. Doncs ara estem pensant aquest any canviar això, aquest subtítol, i és que internet fa uns anys era el futur, però és que ara ja és una mica el passat.
0: Ja, és veritat.
2: I ja,
0: web és el passat, ara.
2: Llavors potser el subtítol serà comunicació i ja. Internet va ser disruptiu en un moment, però ja està sobrepassat per una cosa que és nova. Ja estem tots connectats, ja tot està connectat. Ja no, parlar d'això és, sembla una mica antic, forçat. Però parlar de l'IA sí que torna a ser un element disruptiu i, per tant, potser va per aquí la cosa, ja, que hem de veure-ho. I faltava una cosa, dissabte. Què fem dissabte? Dissabte ja és una tradició, ho dic amb el CEO. El CEO en si mateix hi ha tota una gran trobada en clau de l'Associació Catalana de CEO. De fet, es va constituir arran d'aquestes trobades que fèiem a la Catosfera, li dèiem el CEO Day, i omplen tot l'espai, perquè el SEO més que mai està molt afectat. Aquell SEO que fèiem amb Google fa 10 anys o 15 anys de paraules clau i d'enllaços, no sé què, ara el SEO amb la IA és una, bueno, és una cosa que no té res a veure. I el SEO ja no és només a Google, és el SEO a Spotify, és a Amazon, és a molts llocs, vale? Per tant, tot un matí llarg de quasi 5 hores dedicat només a SEO. Per tant, picarem una mica de tot i anirem a diferents públics. Baby,
0: recordeu, 15, 16, 17 d'octubre, en aquest cas a l'Espai Fundació La Caixa de Girona. Joan, quantes catosferes portes ara? Perquè l'arribada amb la tecnologia, com dèiem, la IA, el món que teníem el 2008, quan vau fer la primera catosfera, tu hi eres el 2008, amb ara, ha canviat moltíssim, no?
2: Jo hi era perquè la catosfera va començar a la bonica vila de Granollers, i jo soc de Granollers, i per tant em quedava molt a prop, molt a prop, i vaig participar en una taula, i ja no me'n recordo ni de què. Hi havia moltes cares que llavors han evolucionat molt, no? Hi van haver tres edicions, 2008, 2009, 2010, però això va quedar orfe i el 2011 ho vaig agafar jo. Uns anys després, el 2015, obríem una nova etapa a Girona i fins ara, per tant, doncs, he de portar 15 i dels quals 11 a Girona. Vull dir que projecte amb una trajectòria i un recorregut important.
0: Jo me'n recordo de la catosfera, crec que hi era el 2010 amb el Marc Vidal, que crec que participava a una d'aquestes catosferes.
2: Organitzava ell, de fet.
0: Organitzava ell, sí. Oi que sí? I després ell també ha estat anat a Madrid. I pregunto si hem fet els deures bé, digitals, en els darrers anys a Catalunya, em diries. És a dir, a Catalunya té un sector TIC molt potent i treballa molta gent. Creus que hem fet bé els deures? Ha anat evolucionant bé en aquest sentit?
2: Home, jo crec que sempre hem de ser crítics i observar les coses que no hem fet, però també hem de ser justos i veure totes les coses que hem fet. Jo crec que hem fet moltes coses, hem estat a totes les batalles. Algunes ens hem anticipat a molta gent, altres hem anat una mica més tard, no? Vull dir, per exemple, en l'àmbit de youtubers potser vam arribar una mica tard, com a Llengua i Cultura, però en canvi a nivell de podcast tenim una bona salut. Vull dir que hi ha motius per ser crítics amb algunes coses, sempre hem d'aspirar més. La situació de la nostra llengua és tan singular que sempre mereix un extra, no? Però crec que en general s'estan fent bons deures i hi ha ganes de fer-los. Vull dir que bé.
0: Per tant, estem ben posicionats a internet, aquesta catosfera, no? En aquest cas, cicle de debats, tallers, xerrades inspiradores a tots els públics sobre aquesta comunicació digital, no? I les novetats tecnològiques que en són moltes, no? Girona, en aquest cas, i com pot venir? Com es pot apuntar? Expliquem, Anna, perquè la gent vingui, Joan?
2: Doncs ara d'aquí, nosaltres comencem la comunicació després de l'estiu, bé, perquè començar més d'hora amb fotre molt gas tampoc ajuda molt. Nosaltres fem, és una cosa històrica, totes les activitats són gratuïtes, entrada oberta, lliure. El que demanem a la gent és que s'inscrigui, bàsicament per seguir i tenir una mica d'aproximació de la gent que serem, per si calen més recursos o menys, però vaja, que no és perquè costi diners ni res, sinó que és molt senzill. Vull dir que a catosfera.cat ja els hi arribarà, perquè farem bona comunicació i arribarà a tothom, i que mirin el programa i si volen venir alguna cosa que s'apuntin i allà estarem.
0: I sobretot, la ciberseguretat, molt important, amb un taller que s'hi farà, eh?
2: Sí, senyor. El dijous al matí, en principi.
0: El dijous al matí, Aquest taller per fer servir WhatsApp amb més seguretat i tranquil·litat, no? I també parlareu de la privacitat, detectar i evitar estafes habituals, que ens preocupen. I també recordeu, i serà el Revolució 4.0 a la Catosfera a Girona. Ens fa molta il·lusió. Estem pensant, pensaré aquest estiu, també idees disruptives, Joan, si et sembla, per proposar-te.
2: No, jo tinc ja coses, ja idees i preguntes per fer el dia que vingueu.
0: Molt bé, escolta, Joan Camp, felicitats per la Catosfera, que sigui per sempre, no? Que ja portes molts anys impulsant-la, que és important també pel país aquestes trobades digitals, i felicitats,
2: Anar-nos adaptant una mica, vull dir que...
0: Clar.
2: Però sí.
0: I a més, que és un emprenedor, és un altre dia es demania parlar de tu com a emprenedor, és un gran emprenedor, Joan. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser-hi.
3: Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11.

0: Atenció a la predicció del Premi Nobel de Física David Gross. Diu que les probabilitats que l'espècie humana sobrevisqui en els pròxims 50 anys són baixes. I per què? Per la nostra incapacitat de gestionar tot el coneixement que hem creat. Esperem que l'home s'equivoqui, però que aquesta sigui la conclusió a què arribi tot un Premi Nobel de Física. Ens hauria de fer pensar. I avui saludo a l'Anna Sánchez, és CEO de Volkswagen Group Espanya Distribució. Què tal, com estàs? Benvinguda al Revolució.
1: Hola, què tal? Encantada d'estar aquí amb tu.
0: Molt bé, heu posat en marxa a veure un projecte anomenat STEM Tour. Explica'ns què és aquest projecte, per què el decidiu fer i sobretot per ajudar, sobretot, a dones, no, nenes, joves, sí, necessitem ajuda.
1: Sí, mira, l'STEM Tour sorgeix quan arribo jo a Volkswagen Group Espanya Distribució. Identifiquem que soc dona, soc CEO de la companyia i en el seu moment vaig estudiar enginyeria en telecomunicacions a la UPC. I identifiquem totes les dones que són STEM, no? STEM, per als que no ho saben, són les sigles que defineixen els estudis científics, tecnològics, matemàtics i enginyeria. I identifiquem en el seu moment que cap de nosaltres va tenir un referent femení a l'hora d'escollir la carrera que vam fer, no? Estic parlant, en el meu cas, més de 25 anys.
0: Sí, perquè en els llibres de text no hi havia dones, no. I ens ha passat a totes.
1: Exacte.
0: Això, sí.
1: Llavors, totes vam tenir referents, però eren referents homes, doncs mestres, familiars, amics, i vam decidir posar el nostre gra de sorra a visibilitzar i a normalitzar la presència femenina en aquests rols, i d'aquí sorgeix l'STEM Tour.
0: Clar. Tinc entès que són 6.000 quilòmetres, és un projecte viu, la idea és anar sumant, no? I suposo que és el que expliqueu, no? Què és el que expliqueu, sobretot, en aquest tour?
1: Mira, és el segon any, estem abordant el tercer any de l'STEM Tour, ens n'anem amb una furgoneta, la Volkswagen ID.Buzz, 100% elèctrica, que té molt de sentit també a nivell sostenibilitat, i recorrem comunitats autònomes. Les comunitats autònomes que l'STEM Women Congress, que és el nostre partner també dins de la iniciativa, defineix que són aquelles comunitats autònomes que tenen menys impactes en escoles d'aquest tipus d'iniciatives, de generar referents femenins dins de les escoles, i portem visitat 6.000, recorregut 6.000 quilòmetres, hem impactat a més de 2.000 alumnes, 8 comunitats autònomes. Arribem a les escoles, que majoritàriament són escoles rurals, perquè volem portar la nostra iniciativa allà on ningú arriba. I per això estem visitant escoles que, en algun dels casos on jo personalment hi he estat, en tota l'escola primària eren 14 nens.
0: Val.
1: No? I allà els expliquem, des de la presència femenina, què és ser un enginyer, què és ser un matemàtic. Ho vinculem molt amb el cotxe, quina tecnologia té el cotxe, i els hi fem un taller on ells mateixos poden dissenyar el cotxe del futur, i els imprimim el seu cotxe del futur amb una impressora 3D.
0: Clar. Per tant, aneu a zones rurals, el projecte feu tallers pràctics, no? Els alumnes dissenyen amb 3D, per exemple. I què diries, no?, que entusiasma els alumnes dels tallers, és a dir, perquè al final aconseguir que una generació, sobretot de dones, els agradi la tecnologia, no?, i que hi hagin aquestes dones STEM com tu, no?, que tu també ets una dona TIC. Costa, què et diuen? Què us diuen, no?, els joves, les nenes joves?
1: Mira, nosaltres anem amb la mateixa intenció a nens i nenes. No ens dirigim només a nenes, hi ha altres iniciatives que ho fan més amb nenes. Nosaltres anem a nens i nenes, i el que ens diuen dues coses, perquè realment anem a comunitats autònomes i zones molt rurals,
0: sí,
1: on ningú hi va. I quan els hi diem que treballem a Volkswagen i que venim de Barcelona amb un ID.Buzz, a vegades es pensen que deien, no, ostres, i heu vingut a veure's a nosaltres. Molts dels mestres ens diuen que aquest tipus d'alumnes té també certes, una automotivació més baixa que un nen que està en una gran ciutat, perquè no té accés a totes les coses que, no, que a la informació i aquest tipus d'iniciatives, igual que ho té un nen d'una gran ciutat. Ens diuen, i hem vist com, ostres, nens i nenes que mai haguessin cregut què vol dir ser un enginyer, què vol dir treballar al sector de l'automòbil, creiem que estem generant brotes verdes, alguns brots que faran que es replantegin poder estudiar alguna d'aquestes carreres, no? Hem vist com gent que ens deia vull ser dissenyador de cotxes, vull treballar al sector, vull treballar també amb quina tecnologia hi ha darrere del cotxe, els apassiona molt.

0: En el teu cas, no, Anna Sánchez, tu ets una dona TIC, no? Has viscut en primera persona, no? La poca presència de dones directives en el món TIC, em diries? Què em diries? Sí?
1: Sí, però és, també és un denominador comú que veiem amb totes les que estem en el sector. Des del moment que vam escollir una carrera tècnica, ja estàvem acostumades a ser minoria. Ho portem, jo crec, amb dignitat. És cert que continuem tenint estereotips. Jo sóc optimista professional, i veig que crec que les coses estan una mica millor de, segurament, que quan jo vaig començar a estudiar. Jo tinc una anècdota que sempre explico.
0: Quina és?
1: Quan vaig entrar al grup Volkswagen fa un cert temps, no? Jo tenia molt clar que volia portar tecnologia i si em deixaven en l'entorn de fàbrica, perquè m'encanta. Tenia dues opcions en aquell moment, podia portar tecnologia de fàbrica o tecnologia en l'àrea de finances, i és cert que en el meu cas em van fer, no? Em van preguntar més d'una i de dues i de tres vegades si estava segura d'agafar producció, perquè producció és un entorn potser una mica més...
0: Més masculí, sí. I tu vas dir que sí, que estava segura.
1: Vamos, ho tenia claríssim. Ho tenia...
0: Quina cosa, eh? Perquè ets una dona, et preguntaven dubtes, no? Dubtes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: dubtes,
1: exacte, segur, no? I m'ho van preguntar més d'una persona i més d'una vegada. Però bueno, vaig escollir correctament producció, i en l'àmbit tecnològic realment és apassionant. Perquè...
0: I quines han estat les teves dones referents durant la teva carrera professional? És a dir, tot aquest viatge, no?, que feu per aconseguir aquests nois i noies STEM, en el teu cas, suposo que també parleu dels teus professionals reptes, dels teus referents, qui serien?
1: N'he tingut molts. Gràcies a Déu he tingut la sort i l'oportunitat de treballar amb moltes dones superpotents, on jo crec que en l'entorn femení som una mica més properes, no? I ens podem explicar els dubtes i les pors que tenim. Uh-huh. I hi ha en l'àmbit de SEAT dos o tres dones amb les que m'he pogut emmirallar i veure com elles han pogut gestionar, doncs, el que ens preocupa, no només a les dones, ens preocupa a les dones i als homes, com compaginar la vida personal amb la vida professional, el sostre de vidre, etc. I en tinc més d'una. En tinc, gràcies a Déu, més d'una.
0: Molt bé. Doncs per aquest lideratge femení, i tres llibres veig aquí sobre la taula, no?
1: Sí.
0: Que parlen de les STEM. Anna?
1: Mira, t'he portat dintre de la iniciativa d'STEM, el que també vam identificar és que no tenien literatura infantil, uh-huh, protagonitzada per nenes d'àmbit
0: sí,
1: TIC. I llavors, juntament, des de la nostra companyia, cada any editem el guanyador dels Premis Hortensa Roig,
0: val,
1: de literatura infantil en temàtica TIC, sempre protagonitzat per nenes.
0: Uh-huh.
1: Hem traduït el que editem sempre el Premi Hortensa Roig, i un altre que et porto també és Ada Saneman i els números. És una edició que hem editat nosaltres d'un conte sobre software, monopatinets i gelats de maduixa, que hem aconseguit nosaltres que estigui en castellà.
0: Molt bé.
1: I els entreguem a les escoles cada vegada que anem a veure els nens, també perquè dins el seu,
0: clar,
1: les seves biblioteques tinguin accés a aquest tipus de literatura.
0: És veritat, això hem parlat moltes vegades amb la Núria Salant també, dels referents femenins, no? De que no n'hi havia, no? Hi ha moltes dones científiques, hi ha dones que es dediquen a tecnologia, dones directives, dones que han estudiat dos carreres, que han estudiat tres, que poden ser CEOs, que poden ser directives, però vivim encara en un món que costa i que ens hem de reivindicar, i el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio sempre reivindica les dones. Per això volíem convidar també l'Anna. Enhorabona per aquesta iniciativa, esperem que arribi a molta gent, que assumeu molts més quilòmetres portant el món STEM i sobretot, Anna, despertant vocacions pel futur. Gràcies per venir al Revolució.
1: A tu.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina.

Acabem el programa avui amb una frase del periodista nord-americà David Brinkel. I diu així: una persona d'èxit és aquell que és capaç de construir uns fonaments ben ferms, amb els maons que els altres li han llançat. Molt important aquesta frase per reflexionar, i com sempre important l'equip. Gràcies Júlia García, Xavi Llaurador, la realització tècnica, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir. Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social amenaçant l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra. Repassem més notícies amb Sara Riera.
2: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns al matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
2: Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Centenars de persones van recordar ahir les 3 víctimes mortals d'un incident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es tracta de 3 adolescents d'entre 12 i 13 anys que van perdre la vida mentre es banyaven en una zona de roques. L'acte va estar encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça de Sant Jaume. Josep Almirall.
4: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
5: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
4: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
2: El mateix grup H del Mundial aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. En joc ara mateix Nova Zelanda-Egipte, de moment 1-0 al marcador a favor de Nova Zelanda amb un gol de Tim Payne. També jugat aquest diumenge, Bèlgica 0, Iran 0.
1: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en un quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patí. Serà la final, se'n torna a Galícia dimarts, cinquè i definitiu partit.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia.
1: En ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
2: I Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general.
0: Fins aquí les notícies.
6: Som el dia.
7: Som la nit.
8: Som dos programes amb el mateix objectiu.
6: Saber què està passant.
7: Què ha passat.
8: I també per què ha passat.
6: Tant a casa
7: com al món.
8: Què ens fa diferents?
6: El ritme. El ritme.
8: El ritme.
6: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
7: Perquè al Catalunya nit som pausa.
8: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: A tot hora
7: i a tot arreu.
9: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Som diferents.
10: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: ¡Hijo!
13: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
14: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
15: Sí,
14: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No, no era ell.
16: És veritat que la cara estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
16: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Kerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El record del rei Jaume I no es fonamenta únicament en els textos de les cròniques medievals, sinó també i sobretot en les imatges que han estat transmeses a través de les festivitats, les cerimònies cíviques i rituals, les armes, els retaules, les miniatures o les relíquies. La construcció de la memòria de Jaume I com un rei guerrer i legislador va tenir molt en compte aquests elements visuals durant la baixa edat mitjana. L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial.

L'inici del procés de construcció de la memòria de Jaume I es pot situar al 1338, coincidint amb el centenari de la conquesta de València. Aquell va ser el primer any en què es va celebrar la festa del 9 d'octubre.

0: destinada per una antiga milícia de 100 ballesters que protegia el rei Jaume i la bandera de València. En aquest retaule, Jaume I era comparat amb Sant Jordi i se'l feia aparèixer a la batalla del Puig, on, per cert, el monarca no hi va combatre. El rei conqueridor també va ser exalçat com un legislador que actuava per designi diví, el primer a establir privilegis. Al llarg de dos segles, durant la baixa edat mitjana i uns pocs anys més, la imatge de Jaume I es va anar consolidant, fins a arribar al 1538, en què el predicador de la ciutat de València, Pere Antoni Bauter, va publicar dues cròniques que encara feien menció expressa i molt mitificada del rei Jaume. I avui, per acompanyar-nos en el programa, tenim el doctor Àngel Casals. Àngel, benvingut un altre cop a l'Avantguàrdia.
1: Hola.
0: Jaume I, però ara faré de positivista del segle XIX, però no se sabia tot del Jaume I en 1238. Com és que anys després de la conquesta de València se'l torna a mitificar i canviar per la història? No està ja fixada en quan succeeix?
2: Normalment no està mai fixada. I en el cas de personatges com Jaume I, encara menys.
0: O sigui, encara, una cosa és la realitat i una altra és la història.
2: Clar, perquè Jaume I, d'alguna manera, és moltes coses. És el pare de la pàtria en territoris com les illes Mallorca, bàsicament.
0: Sí, clar. Menorca no, per exemple.
2: No, Menorca no. Menorca és de l'època del rei Alfons.
0: Sí,
2: en Eivissa tampoc. O en el cas del País Valencià. I, en canvi, a Aragó, la imatge que es conservarà de Jaume I no és una imatge tan positiva, no? Perquè es considera un rei que està una mica fora, no? A Catalunya el considerem com a molt propi.
0: Que té conflictes amb els nobles aragonesos, especialment a la conquesta de València i directament a la de Mallorca, clar, encara que menys, però perquè no hi participen. Però, sí.
2: I els catalans que se'l senten com bastant seu, quan en realitat ell no va néixer a Catalunya.
0: Ell
2: és de Montpeller. I després, clar, hi ha el fet de que ell s'encarrega amb la crònica de crear-se una imatge que avui en dia totes les lectures crítiques de la crònica expliquen que està plena d'exageracions.
0: Invencions. No m'ho puc creure. Que algú escrigui sobre un mateix i escrigui posant-se millor del que era, no m'ho puc creure.
2: Doncs sí, això del cas de Jaume, això és una mentida,
0: però passa.
2: Aquesta crònica que va ser dictada, que no escrita,
0: bé, has de llegir les memòries de Cambó i passa exactament el mateix, vull dir que no cal donar-li moltes voltes.
2: Però, clar, tot això ha creat una imatge del rei Jaume com una mica, i a més, en part és així, és a dir, és ell el que acaba definint els contorns generals de la corona d'Aragó. I a més, el que li dona la solució que s'adoptarà finalment, que és la de, diguem-ho així, una monarquia composta on cada territori té una identitat política pròpia. És a dir, no converteix Mallorca en una simple annex de Catalunya.
0: Al principi es va parlar de no anomenar la Mallorca, sinó Catalunya del Mar. Això s'havia dit que no es va fer, diguéssim. Per aquesta raó, diguéssim.
2: Exacte. I en principi se li va donar una vinculació ambigua amb la resta de la corona, perquè no tenia acords, però tampoc quedava molt clar si havia d'estar les Corts Catalanes o no, que és una cosa que després serà per el cerimoniós el que acabarà legislant, que els mallorquins han d'estar en el braç reial de les Corts Catalanes, i els mallorquins no volen. És un altre tema, no? I en el cas de València és una mica el mateix, és a dir, davant aquella dualitat de la que ja ens parlava Joan Fuster, no? En la construcció del País Valencià, Jaume I opta per crear un regne i no pas decantar-ho ni per catalans ni per aragonesos.
0: Sí, sí, no fer una extensió cap al sud de Catalunya ni cap a l'oest de l'Aragó. Cap a l'est, perdó.
2: I això fa que la solució que s'acabarà adoptant pel que fa a la Constitució de la Corona d'Aragó sigui molt singular i marcarà la identitat del conjunt dels regnes de la corona fins a la seva desaparició.
0: Qui ens acompanyarà avui per ajudar-nos a entendre aquesta imatge posterior a la seva vida de Jaume I i especialment al País Valencià és el doctor Francesc Granell, doctor en Història de l'Art per la Universitat de València, amb una tesi molt interessant, l'aura de la memòria, la imatge de Jaume I en la València medieval, i que d'aquesta tesi se'n va treure un llibre posterior, Jaume I en la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge, de publicacions de la Universitat de València. Doctor Granell, moltíssimes gràcies per ser avui aquí.

0: amb nosaltres a La Guàrdia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, molt content d'estar aquí avui.
0: Nosaltres també de qui sigui. Per cert, les publicacions de la Universitat de València és una magnífica editorial, realment té uns llibres extraordinaris
1: sempre. La conec bé i sí, sí. Dona crèdit, sí, sí, del sí, que sí. Dius.
0: Encara que en aquest moment el doctor Granell està donant classes a Sevilla, que això també...
1: Estic fent una estada de recerca, tot i que la meva plaça d'ajudant doctor és a la Universitat de València. Val. I precisament estic a Sevilla per Jaume I, perquè estic fent una comparació del culte que rebia Ferran el Sant, Fernando III el Santo, i el rei Jaume I, un culte que es pot comparar molt bé.
0: És equiparable. Relativament similar.
1: Molt similar, molt similar.
0: Curiós, això. Anem a Jaume I, aquest, el Ferran el III el Santo, ja ho tocarem una altra vegada, però en tot cas anem a Jaume I, que és el que toca. Per centrar-nos una mica, 1238, 200, és quan es produeix la conquesta de València, que el mite que el mateix rei posa és que és la seva empenta, bàsicament, qui aconsegueix vèncer tots els problemes i malgrat el fereixen ell tira endavant, etcètera, etcètera. Per tant, ja de sortida ell marca que la conquesta de la ciutat de València es deu en bona mesura amb ell. Això es va oblidar quan... els valencians del moment s'ho acabaven de creure i ho van haver de... ho van haver de refer un segle després? No ho sé, perquè em resulta estrany que un segle després el centenari es commemori una mica reinventant tot plegat.
1: Clar, la qüestió és que d'entrada no hi havia valencians, aleshores primer comença allò com una colònia, Josep Torro parla del naixement d'una colònia quan conquereixen la ciutat de València, però en general tot el regne, perquè parlem de 1238, però realment la conquesta s'allarga fins a la dècada dels 40. I, clar, comença una colònia, no? Un grup de gent, sobretot en la part de la costa litoral, un grup de gent catalana, i diguem-ne que es comença a gestar alguna cosa, no? A nivell legal, polític, i hi ha un moment en la història d'aquest incipient regne que Ramon Muntaner, el cronista, diu, suplique a les autoritats municipals de València que celebren una commemoració cívica a imitació de Mallorca, perquè rememoren la
0: gesta. A Mallorca ho estan fent, això?
1: Correcte. Val. A Mallorca ja ho estaven fent. No sabem el moment exacte que comença a celebrar-se la festa de l'Estendard, que un dia continua celebrant-se, igual que el 9 d'octubre, però es parla de la fi del segle XIII i l'inici del XIV. Els documents els tenim a partir de l'inici del segle XIV. I efectivament, allà es feia la festa de l'Estendard, i Ramon Muntaner el que proposava als valencians era imitar-la. Era
0: traspassar la idea aquesta, sí.
1: Exacte, de fet, si parlem dels antecedents de la festa del 9 d'octubre, que s'estableix el 1338, és a dir, 100 anys després d'aquell 9 d'octubre de 1238, hem de remuntar-nos realment a Jerusalem.
0: Caram, anem lluny.
1: Sí, sí. Perquè la cerimònia que es du a terme té uns paral·lelismes molt evidents amb el que es feia a Jerusalem. Jerusalem estigui ocupada, com és ben sabut, pels croats en els segles XII i XIII de manera intermitent. No? Durant aquests dos segles s'estableix la festa de l'alliberament de Jerusalem, també una festa de la conquesta que commemora una efemèride croada. La cerimònia consistia en el següent, una processó que sortia de l'església del Sant Sepulcre, anava fins al punt de la muralla a través del qual havien entrat les tropes croades, els llatins, comandats per Godofred de Bouillon, i allà la processó aturava, feia una estació, i les gens allí congregades escoltaven un sermó que rememorava la gesta. Acabat el sermó, tornaven... anaven cap a l'església del Sepulcre una altra vegada i feien estació al Templum Domini, a la cúpula de la roca avui en dia, a l'esplanada de les mesquites. Allà feien estació i després tornaven, com dic, a l'església del Sant Sepulcre. A Mallorca el ritual era molt semblant, era gairebé idèntic.
0: S'ho havien copiat de la idea de Jerusalem.
1: I estem a l'altre extrem de la Mediterrània. Estem molt lluny, però realment té sentit, perquè Jerusalem, també Roma, era un model per a les litúrgies de l'Occident, de la part més occidental de la Mediterrània. I a Mallorca s'estableix també una festa, la festa de l'Estendard, molt similar. Una processó que surt de la catedral, va fins al punt per on varen accedir les tropes de Jaume I, la porta de Santa Margalida. Allà escoltaven un sermó, després, tornant cap a la catedral aturaven a l'església de Sant Jordi, on es conservava, des de la fi del segle XV el retaule de Sant Jordi de Pere Nissart, i després ja, per acabar, tornaven una vegada més a la catedral. València és molt, molt semblant. Aquell 9 d'octubre de 1338 no es fa una processó exactament pareguda, però sí que està documentat que l'itinerari processional era molt paregut després. Vull dir, quan comencem a tindre documents...
0: Sortir d'una cosa que és important...
1: La catedral de València...
0: La catedral, en aquest cas, se'n va a la porta allà on van entrar les tropes Jaume
1: I. No anaven a la porta de la muralla, però sí que anaven a l'església de Sant Jordi, aquesta era la destinació, que aquella zona era coneguda com el Trabuquet, perquè era la zona on havien plantat un trabuc i per on havien obert una escletxa als cristians, en la Medina.
0: Pels oients que no estiguin avesats, era una mena, no exactament, de catapulta, per entendre'ns.
1: Correcte. Sí, una catapulta, un fonèvol.
0: Sí, no exactament igual, però pel cas, per no avesats, segur que no ho distingeixes. Per tant, és això. Val, o sigui, per tant, realment tenia un paral·lelisme evident. Absolut. I això en Ramon Muntaner ho tenia molt clar.
1: Clar, Ramon Muntaner havia conegut Mallorca. Ramon Muntaner havia viatjat inclús fins a l'Orient, no?
0: Sí,
1: Mediterrani, i coneixia tot allò. I sabia que era una efemèride que s'havia de rememorar. Era important per a la societat, per a la comunitat.
0: Per tant, a partir del moment en què s'estableix això, és evident que en qualsevol festa popular, i ho veiem ara amb els ajuntaments actuals, acostuma a ser una festa incitada pels poders, però que la gent s'hi apunta amb una certa facilitat. Jo suposo que devia anar per aquí també la cosa. El tema era exalçar la figura de Jaume I. Però per què? Era per fer la llepa de la monarquia de 1338 o hi havia algun altre raó de fons?
1: En part, sí. En part, sí, era un gest.
0: El teu avi que feia, sí, sí.
1: Correcte. Era un gest cap a la monarquia. La monarquia com a ent. I, clar, hi ha uns interessos pragmàtics. És una commemoració d'una efemèride, un ideal croat, perquè estem sempre en la mateixa situació, tant a Jerusalem com a Mallorca com a València. Hi ha un gest cap a la monarquia, estrella l'estandard. A Mallorca tenia tanta importància que rep aquest nom, la festa de l'estandard. I diguem-ne que també té uns interessos en relació amb la propugnació o l'establiment fort del cristianisme a aquelles terres. L'ideal croat és una festa organitzada principalment per l'Església, també pel Consell, per l'òrgan executiu de la ciutat, però sobretot per l'Església, perquè és qui encapçala la processó a València, com dic, des de la catedral fins a l'església de Sant Jordi. Allà feien estació i després tornaven a la catedral per escoltar un sermó. I clar, davant d'aquest discurs, d'aquesta retòrica, diguem-ne, visual, hi havia una retòrica antimusulmana. En aquella ciutat, a València, vivien musulmans, també vivien jueus, coexistien tres comunitats religioses. Aquesta processó, diguem que no era el millor per fomentar
0: una
1: convivència.
0: Evidentment. Digues, Àngel.
2: Sí, sobre això, com va dir en Francesc, clar, estem en el segle XIV ja. Llavors, ja ha passat aquesta etapa colonial, no?, a la que es feia referència, i s'ha consolidat una institució ciutadana en la qual un seguit de ciutadans, artesans, etcètera, participen del govern. I clar, i tot això, com passa sempre, se li ha de buscar una legitimitat històrica, un origen històric, no? I clar, quin és l'origen històric? L'arribada o la presa de la ciutat per Jaume I. I llavors forma part d'aquesta retòrica ciutadana que trobem a moltes ciutats europees de, bé, nosaltres estem aquí i estem aquí, tenim una legitimitat que ens diferencia de les altres ciutats i fins i tot de la pròpia monarquia del present, no? Perquè nosaltres...
0: És una identitat, i la identitat ens ve donada,
2: exacte,
0: en aquest cas per la conquesta.
2: Exacte.
0: En altres casos són altres coses, no?
2: Exacte. I hi ha un segon element important que també té molt a veure, que és la reivindicació del creixement de València. La València, al segle XIV, comença a ser una ciutat puixant econòmicament. El port de València és important perquè té uns vincles de comerç amb sobretot amb el nord d'Àfrica.
0: Sí, sí, clar.
2: Bàsicament...
0: La barbaria,
2: per,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí, per gràcies justament a aquesta comunitat jueva i a aquesta comunitat mudèixer que comercien amb el nord d'Àfrica perquè els cristians no poden. I així, en canvi, sí.
0: Sí, sí.
2: Per tant, hi ha tot un creixement de la ciutat, de la riquesa de la ciutat, de la població de la ciutat, i com molt bé deia el francès, hi ha el recordatori final de qui mana, que són els cristians. O sigui, allò, la moreria de València encara és molt gran. O sigui, el País Valencià, al final, una de les conseqüències de la conquesta és que quedarà una comunitat mudèixer que no serà minoritària fins bastant avançat el temps, perquè durant bastant temps hi ha més mudèixers que cristians, i s'establirà una mena de règim d'apartheid, no? on símbols com aquest l'aniran recordant.
0: Molt clarament. A més, també suposo que s'ha de pensar que és una època diferent de l'època de la conquesta del segle XIII. El segle XIV, ja no diguem el XV, la retòrica antimusulmana s'ha disparat. O sigui, si en el segle XIII són enemics enfrontats, al segle XIV són enemics gairebé de sang, no? És una cosa... El segle XIII són adversaris, el segle XIV són enemics. És una cosa que esclar, ha canviat la situació.
1: Clar, i sobretot a la fi del segle XIV, que és quan sí que hi ha tumults sobre les moreries i jueries ben coneguts, el del 1391, la jueria de València en general, a la península, és una autèntica barbaritat. S'havia gestat, a poc, hi ha diverses causes, des de que se'ls culpava de la pesta, el que propugnava l'inquisidor Nicolau Eimeric també va atiar tot aquest ambient.
0: Per això la imatge de Jaume I era tan important, no?
2: Els sermons de Vicent Ferrer.
0: Això ja és el segle XV, però...
2: de
0: finals del XIV. Sí. Però això vol dir que Jaume I canvia la imatge, perquè no és el mateix el Jaume I que realment a 1238 conquereix València davant d'uns adversaris, que el Jaume I que reivindica el segle XIV, 100 anys després, que ha atacat amb aquells maleïts musulmans, no? Que és una cosa una mica diferent, sospito.
1: Clar, així està la qüestió de els fets objectivables, no? I la subjectivitat o la interpretació que es fa del passat, això és clau. I clar, el que es proposa és una retòrica molt dura i que ja s'anuncia en el pregó, en la crida pública que es fa de la festa del 9 d'octubre, també anomenada Festa de la Conquesta o Festa de Sant Dionís. Allà un personatge, el trompeta de la ciutat, que era un càrrec ocupat per una família concreta, els Artús, anunciava el dia d'abans del 9 d'octubre, passejava pels carrers de la ciutat amb un cavall i amb la seva trompeta, l'anafil.
0: I vestit segur d'una manera determinada, que és el que feien els trompetes de l'època, es vestien amb les armes de la ciutat o coses d'aquestes, sí.
1: I anunciava la festa i ja... no és només el fet de la festa, sinó que s'anunciava anticipant aquesta retòrica antimusulmana. Perquè deia, literalment, que s'anava a commemorar la gesta de Jaume I, la conquesta, per sobre dels seguidors de la secta de Mahoma.
0: La secta de Mahoma.
1: De la secta. S'usa aquesta paraula.

0: Tal com dèiem, des del 1338, coincidint amb aquest centenari de la conquesta de València per Jaume I, es va establir la celebració de la festa de la conquesta el 9 d'octubre. La gran processó que s'organitzava era un acte tan cívic com religiós, que s'anunciava mitjançant crida pública o pregó per part del trompeta de la ciutat. La crida del 8 d'octubre de 1436 la va fer Bartomeu Andrés, que substituïa Miquel Artús, que aleshores era menor d'edat. De fet, el llinatge dels Artús havia ocupat el càrrec de trompeta i crida públic des de 1378 fins ben entrat al segle XVI.
1: Ara, ullats, que us fan saber los jurats i los prohòmens de la ciutat, que per lo consell de la dita ciutat és estat ordenat que demà, que serà diumenge 9 dies del present mes d'octubre, s'hi ha fet a festa del gloriós bisbe màrtir Sant Dionís en memòria o recordació del molt alt rei en Jaume. La gloriosa memòria i de la conquesta que feu de la ciutat de València de poder d'infidels. Se farà solemne gran processó de matí que irà des de la seu cantant himnes i responsos donant gràcies a Déu de benefici data la cristiandat aquell dia per los locs acostumats. So és, aixint de la seu per lo portal de la plaça de la Fruita per lo carrer de la Taverna del Gall, tirarà dreta via per lo carrer d'en Ballariola i d'aquí a casa d'en Antoni Pellicer i a l'església de Sant Andreu fins a l'església del benaventurat cavaller màrtir Monsenyer Sant Jordi, d'aquí fetes les gràcies acostumades a Nostre Senyor Déu, se'n tornarà la dita processó per los locs acostumats a la seu on serà fet solemne sermó de la celebritat de la dita festa. Els dits honrats justícies, jurats e prohòmens, amb la present pública crida, fent saber tots en general les dites coses, conviden i preguen a tots els sengles homes que porten espelmes en llurs mans.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Francesc Granell i amb l'Àngel Casals parlant de la construcció de la memòria, especialment al País Valencià o a la ciutat de València, però ho aclarirem, de la memòria de Jaume I. Doctor Granell, acabem de sentir aquesta crida, que déu-n'hi-do, deixa-la córrer la crida en qüestió. No devia ser l'únic, ni molt menys, part de la festa, la crida en qüestió i la processó, sinó que, a més, pel que sé, hi ha tota una iconografia, pintures, de tota mena, sobre el fet de la Exacte. Conquesta, que es devia utilitzar una mica com utilitzem ara els anuncis, no? Aquesta publicitat visual d'allò que anava a passar.
3: Exacte, no era l'únic discurs, no? Si estem davant d'un llenguatge verbal, d'un pregó, però també hi havia un llenguatge visual molt potent. A mi m'agradaria parar l'atenció en una part de la cerimònia del 9 d'octubre, el moment en què la processó cívica, que estava encapçalada pel bisbe, pels canonges de la ciutat, entrava a l'església de Sant Jordi. Aquest moment és clau, i és clau perquè allà es trobava el retaule de Sant Jordi del centenar de la ploma. Mm-hmm. I és un retaule colossal que avui en dia ens ha perviscut. Podem observar-lo.
0: Però no al costat de casa.
3: No al costat de casa, molt lluny de casa, malauradament. Si els
0: a Londres, a Victoria Albert.
3: Sí, els oients, si volen veure aquesta imatge mentre estan escoltant, només han d'escriure el retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma. És un retaule, com dic, colossal. D'ample fa 5 metres i mig, quasi.
0: Déu-n'hi-do.
3: I d'alt, 6 metres i mig. De fet, a Londres, al Victoria Albert Museum, està en una sala ben important, la sala dels cartrons de Rafael. Bé, clar, aquestes dimensions a mi em feren preguntar-me, mentre feia la tesi i després quan vaig escriure el llibre, dic, això no podia passar desapercebut.
0: No, clar.
3: Quan entrava aquella comitiva dins de l'església de Sant Jordi, i donava gràcies a Déu i a la mà de Déu per la conquesta, és a dir, fent referència a aquest providencialisme, quin paper jugava aquest retaule, aquest políptic, no? Aquest retaule és un retaule amb moltes taules. Es narra la vida de Sant Jordi, la zona de baix hi ha la passió i mort de Jesucrist, però just al bell mig centre hi ha dues taules, les taules més grans del retaule. una és Sant Jordi ferint de mort el drac, i l'altra és un combat entre cristians i musulmans, el que s'ha conegut com la Batalla del Puig. La Batalla del Puig és una batalla ben important en el procés de conquesta de València. El Puig és una població que es troba al nord de la ciutat de València, no massa lluny, uns pocs quilòmetres.
0: Des de dalt del Puig, que no és gaire alt, es veu tota la plana de València i la ciutat allà al fons.
3: Exacte.
0: I està a relativament pocs quilòmetres.
3: Sí, sí. Exacte, era un punt estratègic abans d'arribar a la capital.
0: Sí, perquè tot és molt
3: capital.
0: Pla, excepte aquell turó, que no és gaire alt, però puja molt ràpid amb molt pocs metres. Sí.
3: I allà hi havia una fortificació, arribaren els cristians i van guanyar la batalla contra els musulmans. Suposadament es representa aquesta batalla, i de fet quan un l'observa avui en dia impacta, perquè és una escena ben violenta, és una escena que es data a l'inici del segle XV, i si ho contrasta amb altres escenes de combats, la violència sobresurt la Batalla del Puig en aquesta taula del retaule de Sant Jordi.
0: Això és el Renaixement, ja va més enllà del gòtic, és gòtic tardà.
3: Està a punt d'arribar.
0: Sí, sí, sí, es nota. És magnífic com a pintura, ja no entro amb res més, però és absolutament impressionant. Sí, sí.
3: Impacta per com les espases, les llances, es claven en les coses dels musulmans, la sang brolla des coses dels musulmans i també dels cavalls. Clar, aquesta violència, aquest dramatisme també es parla del mateix, del discurs en contra dels musulmans. Era una imatge que impactava davant d'aquells qui la veien i que, per tant, dificultava la coexistència entre religions. El més important potser és la reinvenció d'aquest combat. O sigui, ja tenia una interpretació del rei, de la seva memòria, concretament com a conqueridor, com a batallador de musulmans, però és que aquesta taula està reinventada, reinventa l'episodi històric, perquè Jaume I no estigué en la Batalla del Puig, i en l'escena, al centre del retaule, està representat junt amb Sant Jordi encapçalant l'exèrcit cristià, i a més Jaume I està ferint de mort el rei musulmà, que tampoc estigué en aquella batalla. Clar, hi ha una voluntat d'associar, de fer una comparació, una metàfora, Sant Jordi ferint el drac, per tant vencent el mal.
0: Sí, sí.
3: Jaume I vencent els musulmans.
0: Clar, digues.
4: Sí, no, i a més hi ha un aspecte interessant, que és el que dius tu, que és aquesta reinvenció, perquè al final, si féssim un balanç de la conquesta no de la ciutat de València, sinó del conjunt del País Valencià, van haver més negociacions que batalles. Sí. És a dir, aquest mite del rei conqueridor en combat, no és tal. És a dir, en el cas del País Valencià, moltes de les poblacions es van negociar per això.
0: Això és molt medieval, oblidem de vegades, però era una fer la guerra molt,
4: exacte,
0: medieval.
4: Sí. Clar, prendre una ciutat no era gens fàcil, en absolut.
0: Tenies més de perdre tu normalment d'assetjador, exacte, que no els assetjats. Sí, sí.
4: I per això hi ha les comunitats mudèixers resten al territori, perquè negocien l'acceptació de l'autoritat cristiana a canvi de continuar vivint a casa seva. Diguéssim, no? I això, clar...
0: Però això també s'explica a l'inrevés, al segle VIII, quan arriba els musulmans a la península,
4: és que és tal qual.
0: No s'entén, dius, però si eren quatre gats, com pot ser que derrotessin a tanta gent? No, és que no derrotaven, pactaven, negociaven, exacte, i van ser més hàbils.
4: Però com molt bé deia en Francesc, com en el segle XIV-XV, el discurs que es fa és un discurs radicalment antimusulmà.
0: És una altra cosa.
4: Hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut allò el que parlàvem, el cas de Nicolau d'Amèric, el cas de Vicent Ferrer, aquells sermons allò en els quals es deia la culpa de la pesta és el càstig diví per tolerar conviure entre infidels i jueus, no? Posar l'estat en un mateix sac, clar. I per tant hi havia una exaltació d'una violència que no havia existit.
0: I també s'explica molt perquè precisament el paper de les ciutats que tu comentaves ha canviat, i aleshores molts d'aquells burgesos, gent que viu a la ciutat, que té molts emprèstits amb els jueus, fins aleshores tenien una importància relativament menor. A partir del moment en què aquests deutes que tenen amb els jueus s'han disparat, a l'episodi de la Pesta Negra i de les pestes posteriors posen molt fàcil carregar contra aquell que té els teus deutes, vull dir que això, i precisament pel paper de les ciutats, aquesta barreja no es produïa 150 anys abans, era una cosa totalment diferent, no?
3: En sí, i a València hi havia un mercader mudèjar molt poderós que actuava i feia, tenia relacions comercials amb el nord d'Àfrica freqüents, Josep Xupió. I de fet, quan, per exemple, s'ataca la costa valenciana, uns pirats barbarescos ataquen la costa valenciana, els valencians a qui culpen? A Josep Xupió, al mercader de la Moreria, perquè suposadament havia ajudat aquests pirates.
0: Això és, sí.

0: La memòria de Jaume I com a legislador també va ser molt important en època baix medieval, sobretot en comparació amb els seus successors. En les Corts celebrades a València l'any 1402, en un procediment inèdit, durant la cerimònia del jurament de Martí el Jove com a hereu de Martí l'Humà, es van exhibir els furs i privilegis que havien estat aprovats per Jaume I. Era un gest que encoratjava el futur rei a fer complir les lleis. Pels jurats de la ciutat de València, la memòria del rei Jaume com a legislador continuava sent una font de legitimitat dos segles després.
1: Digueu-me, Elisabet, vos que heu tingut la sort d'assistir a la cerimònia de jurament del primogènit. Ha estat un moment gloriós i exultant?
2: Jo diria que fins i tot més. La seu estava tan ben arranjada. Només us dic que fou enramada amb murta.
1: Certament era una ocasió especial. I digueu, com estaven disposats els protagonistes de l'acte? Se'ls veia bé de l'església estant?
2: Entre la capella major i el cor, entorn al creuer, es disposaren els seients i els bancs. No hi faltava ningú. El rei Martí l'Humà, Carles el Noble de Navarra, la seva filla Blanca de Navarra, la reina Maria de Luna i els tres braços de les Corts, l'eclesiàstic, el reial i el de les ciutats i viles reials.
1: Quina meravella! I la reina va tenir un paper destacat?
2: El rei Nostre Senyor, el bon Martí, presidia la cerimònia al centre de l'escenari, però Nostra Senyora Maria de Luna anava ben avillada i estava asseguda sobre un setial col·locat damunt d'un cadafal. Per poc que volguessis, la vista se te n'hi anava.
1: Era el paper que li pertocava perquè era ella qui representava en Martí el Jove, a qui la ciutat havia de reconèixer com a successor. No és estrany que segués tan a la vista de tothom. I què més va passar? Elisabet, no sigueu tan gasiva amb les paraules.
2: Mi senyora, tingueu paciència, que ja us ho explico. Aleshores, el jurat i síndic de la ciutat de València, Joan Mercader, qui també anava ben avillat amb notables arreaments, s'aixecà de la cadira i protagonitzà un dels moments àlgids del ritual, amb la seu plena en immensa multitud. Joan Mercader mostrà al rei i a la reina, en presència de tota la cort, los furs antics del sant rei en Jaume, conqueridor d'aquest regne.
1: Déu el tingui a sa glòria. I com són aquests furs?
2: Ui, molt luxosos. M'hi vaig apropar el volum i vaig quedar meravellada. Amb cobertes de fusta i butlla de plom, amb fils de seda reials, Misser Mercader va mostrar tres privilegis narrats en llur forma original. I així va anar tot.
1: No us atureu ara. Expliqueu-me més coses.
2: Bé, què us he de dir? Ah, sí. No sé si us ho havia explicat, que la petició de Joan Mercader consistia que Maria de Luna, en representació de Martí el Jove, es comprometera, primer, a respectar els tres privilegis mostrats i, segon, a jurar els furs i privilegis promulgats i concedits fins al moment. Després d'aquestes promeses, Martí el Jove, a través de Maria de Luna, va rebre el sagrament de fidelitat de la ciutat segons la forma ordenada pel rei.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Francesc Granell, sembla que aquestes dues senyores, el que a part de la cerimònia, que lògicament impressiona qualsevol, però esclar, sembla que reivindica una cosa molt poc guerrera, no? Que era que en Jaume va pensar que els valencians mereixien una altra cosa, era un altre nivell, diguéssim, i per tant calia reconèixer-ho 150 anys després dels fets, o 170 anys després dels fets, perquè tenien prou pes. El pes del Jaume I legislador és tan important respecte al Jaume I guerrer que hem vist fins ara?
4: Sí, per descomptat. De fet, és aquesta doble vessant de conqueridor i legislador la que perviu en la memòria dels valencians en aquesta primera època de gestació del record del rei. I a més, té sentit, perquè Jaume I va conquerir un regne i va dotar-lo legalment, no? Va configurar un corpus jurídic, va aconseguir uns furs, i aquests furs anaven també de la mà dels privilegis, perquè sempre parlem dels furs, però els privilegis eren concessions que havia fet el monarca Jaume I a la ciutat, també al regne, però sobretot a la ciutat, que era des d'on més es reivindicaven.
0: Aquest tipus de privilegis què eren? Concessions fiscals o com anava la cosa?
4: Podien ser molts tipus de concessions. Per exemple, quan la ciutat de València reivindica que el terreny de l'antic cementeri musulmà els pertany, o la catedral de València, es remeten a Jaume I perquè Jaume I havia aconseguit aquest privilegi.
0: Va.
4: Com aquest, hi ha molts altres exemples. Clar, això té un punt de pragmatisme, és a dir, usar la memòria del Jaume I legislador per interessos propis molt evidents. És una manera d'escudar-se amb ella, posar un escut i d'atindre's al que havia dit el fundador, el pare de la pàtria.
5: Saps que pensem que estem en l'època, els començaments del segle XV, en l'època d'orada del pactisme. I llavors, clar, el pacte en què es basa? El pacte és el pacte entre la comunitat política i el rei. En el cas de Catalunya o d'Aragó, està clar que la comunitat política és anterior al rei. És a dir, els catalans són catalans
0: abans de...
5: No? I els aragonesos també. Els aragonesos remeten als furs de Sobrarbe, els catalans, doncs, al pacte fet amb Carlemany, o no, i els usatges de Barcelona, etc.
0: Sigui més o menys veritat. Això és el de menys.
5: Però és dir, nosaltres ja hi érem.
0: Sí, sí.
5: Clar, en el cas dels valencians no ho podem dir, nosaltres ja hi érem. Perquè els valencians apareixen com a comunitat política perquè Jaume I els converteix en comunitat política. De fet, els furs que Jaume I jura el 1261 en les Corts, allò, són furs que ja han estat concedits. Clar, això ho canvia, això fa que des del punt de vista fundacional el Regne de València tingui una naturalesa diferent al dels altres.
0: Molt més lligada al monarca, clar.
5: Exacte.
0: Clar, perquè és el monarca qui els funda segons això.
5: Exacte.
0: Ah, val, val.
5: I llavors, clar, el que faran els valencians, el que intentaran fer és esborrar aquesta diferenciació per semblar-se tant com sigui possible a Aragó i València, ahir, Catalunya. I per tant, clar, quan a Martí el Jove li fan jurar a través de la seva mare, Maria Luna, els furs del rei, que li estan dient és a dir, tu ho ets perquè acceptes els furs. No? Si no, no. Vull dir, és aquella fórmula falsa del jurament aragonès, si no, no. És a dir, o acceptes l'existència, perquè els furs és el reconeixement de l'existència de la comunitat política. I jurar els furs, com jurar les constitucions de Catalunya o jurar els furs d'Aragó, era acceptar que la comunitat política és prèvia a que tu arribessis al tron. Per això un rei no ho era plenament fins
0: en el cas que no jurava, d'Aragó,
5: és que no jurava.
0: Clar.
5: I a València s'acaba fent el mateix.
0: Però arriba a ser un jurament, en aquest cas, que el teu avantpassat, el que havia fet el teu rebesavi, Jaume I, si jo mantinc amb això que havia fet i li juro fidelitat, per tant, reconec a tu com a valencià. Diguéssim, una mica era això, no?
5: Sí, exacte.
0: Diferent de Catalunya i Aragó.
4: Totalment, això. Sí. I jo voldria posar l'accent sobre l'objecte. Perquè aquesta conversació entre les dues dones és molt eloqüent. Perquè va ocórrer així. L'escena és una escena de Corts a la Catedral de València, al 1402. Efectivament, estava Maria de Luna en representació de Martí el Jove i les Corts havien de jurar a l'hereu de la corona, a l'hereu de Martí l'Humà, Martí el Jove de Sicília. La posada en escena, l'escenografia, era aclaparadora. Estaven els tres bancs de cadascun dels braços de les Corts, el reial, el de les viles i ciutats i el de l'església, en el creuer, al centre de la catedral, un punt focal preeminent, Martí l'Humà, també estava Carles el Noble de Navarra i la seva filla, que era la que estava promesa a Martí el Jove de Sicília, i en un cadafal, una estructura de fusta, Maria de Luna, perquè estava representant a qui anaven a jurar, Martí el Jove. En un moment de la cerimònia, per a mi és un moment àlgid, i així està relatat a la documentació, el síndic del braç de les viles i ciutats, Joan Mercader, s'aixeca de la cadira i diu, t'anem a jurar com a hereu sempre que tu abans jures els privilegis. En concret, diu tres privilegis. És a dir, fixeu-vos el punt d'interès pragmàtic en Jaume I, perquè exhibeix i diu exactament això, ho diu la documentació, els furs antics del sant rei en Jaume. És un objecte amb aura.
0: Clar,
4: un objecte que impactava tots els que estaven allà, que no només eren els que jo vos acabo de comentar, sinó també una multitud de gent que hi havia a la catedral. Clar, això ens porta una vegada més al pragmatisme aquest de la memòria. Jaume I és un escut.
0: Clar. Clar, els furs de Jaume I eren molt més enllà dels furs. Era reivindicar-se com un mateix i, per tant, per València eren claus. Clar. Si juraves els furs, t'estaves constituint una vegada, refermant amb que tu eres un altre diferent de Catalunya i Aragó, malgrat estar absolutament lligats amb ells. No? Aquesta barreja era
4: exacte.
0: Molt clara.
4: I hem de pensar en l'objecte en si, perquè normalment vegem il·luminacions, és a dir, manuscrits jurídics il·luminats, i pensem, clar, eren còdecs de consulta, que ho eren, i eren còdecs referents per a produir altres compilacions legislatives. No existia la impremta i aquests eren els models. Però també hem de pensar en el seu procés de visualització. Eren objectes, com aquests furs antics, que s'anomenaven tresors, i que hem de pensar, o almenys deixar oberta la possibilitat, que foren objectes que s'exposaren a mode de díptics. Eren còdecs de luxe. Per això, Joan Mercader, en aquest punt de la cerimònia, l'exhibeix davant de les corts i davant de tota la multitud.

0: La iconografia dels retaules i altres obres d'art on apareixia el rei Jaume anava encaminada a mostrar-lo com un rei guerrer, un campió de la cristiandat contra els musulmans. S'obviava que en vida seva Jaume I havia autoritzat els sarraïns a continuar vivint allà on eren. Un dels textos que traspuava aquest ardor guerrer era el que es podia llegir en una taula de fusta situada davall de les armes del rei, traslladades a un pilar de la capella major de la catedral de València l'any 1416. El bisbe Hug de Llupià es va implicar directament en l'exhibició d'aquestes armes.
1: Aquests escutes esperons portava-lo molt al senyor en Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, lo dia que entrà per força d'armes a la ciutat de València, quan la conquistà de mans e poder dels infidels moros enemics de la santa fe catòlica. El ofre que ací es portava, lo cavall en lo qual lo dit senyor cavalcava lo dit dia, los quals escut, esperons e fre tenien Guillem Ramon de Pertusa, donzell per so com li romangueren d'aquell seu predecessor qui venc en la dita conquesta en servei del dit senyor rei, lo qual era nomenat en Joan de Pertusa. I hag les dites coses per so com tenia en comanda per ofici seu les armes del dit senyor rei, el molt reverent senyor Hug de Bages, àlies de Lupià, per la gràcia de Déu bisbe de València, volent a perpetuar la gloriosa memòria del senyor rei, ha volgut haver les dites coses i posar aquelles en aquest lloc ensems amb les armes del dit en Joan de Pertusa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Francesc Granell, mostrar les armes del rei en una església ara em sembla una mica xocant, no? És allò, una mica... Suposo que en el moment devia resultar absolutament natural que les armes del senyor estiguessin allí posades al costat de Déu, no?
3: En part també era xocant, perquè un personatge del segle secular ocupara el punt focal del temple on es duien a terme totes les cerimònies litúrgiques, això ocorria a Sevilla, amb Ferran III el Sant, i ocorria a València i no sé on més, podríem parlar de la catedral de Mallorca, però aquest punt de la capella major és una preeminència visual absoluta, i a més aquestes armes adquirien més importància quan acabava l'últim tram de la processó del 9 d'octubre, la processó de la festa de la conquesta, perquè hem dit que la processó arribava a l'església de Sant Jordi, però després tornava a la catedral, i allà un predicador, pagat per la ciutat, feia un sermó. El feia en la trona del sermó, i just darrere d'on ell es trobava, en un dels pilars de la capella major, es trobaven exposades les armes. Vull dir, la seva ubicació no era...
0: Sí, per
3: casual.
0: Tant, tu veies amb aquell senyor, aquell prèvere de torn, dient les meravelles que havia portat la cristiandat a la ciutat
3: Jaume
0: de València.
3: Primer, les gestes...
0: I Jaume I darrere, no? Allò que ho tenies tot barrejat, esclar, devia ser visualment molt impactant, tot plegat.
3: Clar, i són les armes quasi a mode de relíquies. Nomenar les relíquies és molt fort.
0: Santes, sí, però... és un vestigi. Jaume I van intentar canonitzar-lo, després no se'n van sortir, perquè... Com
3: clar, i parlaven d'ell com un sant.
0: Sí, sí.
3: Altra cosa és que parlaren...
0: També l'havien excomunicat precisament perquè se li anava una mica, diguéssim, la part de baix, era un home molt agosarat, diguem-ho així.
4: I el que li va fer el bisbe de Girona.
0: També, tallar-li la llengua sempre és lleig. Però en fi, sempre no acaba d'agradar a l'església, això. Però en tot cas van estar a punt de fer-lo sant, o almenys com a mínim es va intentar.
3: Sí.
0: Vull dir que hi havia aquesta combinació de les coses, no?
3: Sí, de fet, el punt clau fou que aquestes armes seues, al meu parer, no van produir miracles. No tingueren poders taumatúrgics, com sí que passa amb altres reis canonitzats de l'Europa medieval, torna a mencionar a Ferran III el Sant, o també Sant Lluís, Lluís IX de França. I, clar, és una visualització de les mateixes armes, dels objectes amb què ell suposadament havia matat
0: gent,
3: els musulmans.
0: Sí, sí, sí.
3: La qüestió és que realment, si realment foren les armes del rei.
0: Cava.
3: Un escut, un broca del cavall, un fre, uns esperons i una cadeneta, foren aquestes realment les armes del rei. El que sabem primer de tot és que Muntaner diu que quan Jaume I mor a la ciutat de València, per cert no al Cira, a la ciutat de València, ho sabem per la documentació, les seues armes són passejades en aquesta celebració, no, en aquest dol per la mort del rei. Aquesta és la primera referència que ens dona Muntaner. Que fora veritat o no, no ho sabem, però bé, ell ho diu. Després, avancem en el temps, segle XIV, mitjans del segle XIV, les armes de Jaume I es troben en una capella de la catedral, la capella dels Pertusa. Suposadament un dels Pertusa havia estat armer del rei durant la conquesta. Següent referència, ja estem al segle XV, 1417, aquestes armes passen de la capella dels Pertusa a la capella major. Com ara hem escoltat, Jes Hug de Llupià, un bisbe, clar, un bisbe amb l'interès d'exalçar el rei, la memòria del rei, el que aprova aquesta donació. I no només això, sinó que davant d'aquestes armes, cada 27 de juliol es va celebrar l'aniversari de la mort del monarca. La catedral s'apropia del record del rei. Se celebrava la festa de la conquesta, però la mort no. S'havia proposat abans, però és en aquest moment quan s'oficialitza.
0: No ens queda gaire temps, però sí que m'agradaria que ens comentés. Quan acaba aquesta mitificació de Jaume? Acabar no acaba mai, perquè res acaba la vida, però deu haver un moment, suposo, que amb l'arribada dels Habsburg, devia ser un moment amb Carles I, etc. Sospito que hi ha, el no sé, o potser amb els Trastàmer, al final, no ho sé quan és el moment que això Habsburg, baixa.
3: Amb els Habsburg adquirix una nova dimensió. Ja no és el mateix, no són els reis de la corona d'Aragó que tenen un interès per donar-li rellevància a Jaume I, ja estem dins d'una monarquia hispànica. Les ciutats no tenen eixa gran rellevància que tenen per a una monarquia dins de la corona d'Aragó. Quan s'acaba la mitificació del rei? Jo crec que mai.
4: Sí, sobre això de la figura dels Trastàmeres, sí que s'apropien com a dinastia, perquè els Trastàmeres tenen molt interès en ser legítims i per tant s'apropien molt del que hem explicat de 1416, no és casual.
3: Exacte.
4: El compromís de cas.
5: Sí, sí, sí.
4: Va ser el 1412, és a dir, estem en el regnat del primer Trastàmere. En canvi, en època dels Habsburg, és veritat, els Habsburg no tenen cap interès ni en els Trastàmere ni encara menys en el casal de Barcelona. Per contra, qui sí que té molt interès la figura de Jaume I serà la pròpia ciutat de València i serà el regne de València. Per què? Perquè, el que dèiem abans, es convertirà en el seu escut, en el seu paraxocs davant les intervencions reials, no? Aquesta reivindicació constant de Jaume I, dels furs de València, dels privilegis de València i de la figura d'aquest rei gairebé sant, que no és l'únic. A Catalunya seria el cas de Carles de Viana.
0: Sí, sí.
4: Que també es va generar...
0: Sant Carles de Catalunya.
4: Exacte.
0: El Déu Cronos mana amb aquest programa. No ens queda més temps. Doctor Francesc Granell, moltíssimes gràcies per haver vingut
3: gràcies a
0: explicar-nos aquest tema tan interessant. Ell és l'autor d'aquest llibre de Jaume I, La València Baix Medieval, la memòria del rei a través de la imatge. Esperem veure'l ben aviat. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, de veritat.
0: Àngel Casals, és un tema fascinant perquè realment la construcció de la imatge del poder és una cosa que encara avui en dia ens pesa moltíssim.
4: I la de Jaume I encara més. Vull dir, sí, forma part encara del nostre present, tot això.
0: Això és l'Enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Bet Verdagí i Sílvia Pedret.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: A esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6:19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona?
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs a aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta...

0: que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de remuntada.
1: Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dilluns, diguem-ne.
0: M'encanta l'esperit.
1: Pels que feu festa dimecres, és dilluns. Bueno, perquè una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui demà tenen festa, que la gent s'ho munta molt bé.
1: No, teletreballem. Des de l'Empordà, ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir dos dies de festa, inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
1: Home, perquè és que què millor que estar dormint al llit o estar des del llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor. A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, el tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem, tornarem a la mina on hi ha desnonaments altres vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, els temporers, anirem a Lleida, persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte, Nova Zelanda, que ha acabat fer res.
1: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem, i després una mica d'humor i haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com qui no vol la cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. En Alfonso, bon dilluns també.
2: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per favor?
2: Doncs mira, com cada matinada ara ho sentíem, hem tingut partits del Mundial. La Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
2: La nostra gran estrella, no m'ho pregunto cap altre, també t'ho dic. Tim Payne ha obert la llauna amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito. Que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
2: Que clar.
0: A veure, explica'm aquesta història.
2: És que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol, el gos, amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
2: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
3: Mare meva.
0: Osito?
2: Sí, Osito.
0: Osito.
2: Busca-lo.
0: A veure, no per disfressar el gos, perquè els gossos no se'ls ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim.
2: També t'ho dic.
0: Sí. Que, mira, escolta, fer una cua per fer un selfie amb un gos està bé, també. Deixem-ho
2: amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paynes, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de 6 del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan i Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, però no com a entrevistada. Ha

0: parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ell ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
1: Pues, por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias, pues ¿sabes qué? Lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco, pero dependemos de todos los compañeros.
2: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
0: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
2: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
0: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
3: ¿Y te ves como abuela?
1: Hoy me encantaría. Pero no, no.
3: ¿Quieres ejercer todavía de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
1: Voy a ser muy pesada.
3: ¿También en esto?
1: También. No, no, pero pesada en el otro sentido.
3: En el sentido,
1: o sea, que
3: de
1: que eduque a sus padres.
3: Nietas, que te eduque,
1: que
3: tu
1: eduque
3: padre.
1: A sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
0: I llavors l'última perleta que he trobat, que sé la que estic ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és maquinera. Ai, ai, ai,
2: a veure.
3: ¿Qué hora te despiertas?
1: Yo me levanto a las 5:30.
3: ¿A las 5:30?
1: Sí.
3: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar, ¿crees que has triunfado?
1: No, creo que soy una pringada.
2: Noies, noies, doncs ja ens ha quedat claríssim.
0: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
2: La reflexió que fa Quint... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí. Aquesta setmana a veure si el podem trucar al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
0: Pues perfecte.
2: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que,
0: no, clar,
2: en què quedem nosaltres, eh? T'ho dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana,
0: no, clar,
2: perquè la Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. En quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
0: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
4: Coneixíem aquesta zona perquè van vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més el cabra i superbé. Superguai.
2: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
0: Sí, sí, fa molta cosa.
2: Les bambes desfetes a l'espalt.
0: Ara és pitjor que ahir al matí.
2: És horrorós.
0: La temperatura d'ara mateix.
2: Ja us ho dic, ara que si heu de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca. Perquè podria passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
6: Del carrer Sant Pere Claver, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests radets que l'estiu prefereix anar a la platja a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
5: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que porten la dosi de context.
2: Amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra l'equip dels matiners quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
0: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
7: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
8: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
7: Dones públiques.
8: Dones públiques.
7: Que han contractat els teus serveis.
8: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
2: Ah, però escolta'm, aquí ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
0: Sí. Bueno.
2: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones a qui...
0: Bueno.
2: A qui haguessin contractat els seus serveis.
0: A l'hora del cafè ho parlem.
2: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Ha nascut una perla. Ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalia?
0: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut, es veu, des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalia.
9: Casi me caso con una perla. Ay, eso yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
2: Boníssim, eh?
0: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
2: Exactament.
0: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
2: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quin son deixa la ràdio?
0: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
10: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això en energia per moure les coses, només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què...

0: què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, a Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: els
1: guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
2: McCartney. Ho he escrit així.
1: És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Clar que sí, clar que sí. La qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero d'Astrocat. Bon dia, va.
3: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc Bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, Bessons, ara hi hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moment recordarem algunes de les coses que va explicar en Jet Llàcer aquest dissabte col·lapse, també la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe, i sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Estàs preparat?
0: Vinga, va, sí,
1: doncs
0: estic preparat.
1: Som-hi. Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense, celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: Per cert, i entre els matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso també molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
3: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
4: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
4: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF, dels bombers de la Generalitat.
6: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
4: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
4: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
3: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
4: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
4: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
7: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
3: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
4: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
3: Keir Starmer, que li sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
4: Exactament així.
3: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
3: Noi, és dilluns, comença la setmana, 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Starmer.
3: Que... sí, noi, sí. Maria Fernanda Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
3: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País. El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
9: I si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
8: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
9: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
3: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
3: Fent camisa cap a 6:15 del matí. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Bon dia i bon dilluns.
3: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
10: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
3: Veus?
10: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
3: Bueno,
10: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
3: veus?
10: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
3: Molt bé.
10: Eta, molt a favor.
3: Quan merdes, almenys recullo.
10: Exacte.
3: Que hi ha gent que...
10: Que no.
3: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
10: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
3: Quan?
10: 88.000 euros
3: a l'any. Home, clar, és que a veure, amb 80.000 euros no ets feliç?
10: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
3: Oh, sí,
10: pel
3: sí,
10: que
3: clar,
10: fa
3: sí,
10: a
3: sí.
10: tema econòmic. Saps? No has de patir.
3: L'emocional ja és una altra història.
10: Exacte.
3: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
10: sí,
3: eh?
10: Sí, no, perquè llavors ja vas fent i ja no mires si, sí, sí, si va baixant.
3: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
10: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
3: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedra al Vés, potser això
10: sí,
3: no t'arriba,
10: sí, sí,
3: també t'ho dic.
10: Vas a restaurants de 100 euros clar, per barba cada dia, depèn. Com a mínim.
3: Proporcionalitat.
10: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el que tenen podi.
3: Sí.
10: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Perth. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranges.
3: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
10: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que
3: Déu-n'hi-do.
10: Més ràbia li devia fer.
3: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
10: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al sonar. Mira. Els agents la van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm? Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
3: Important. Es va al sonar als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
8: Sí, ara mateix, Can Elias, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament quan surti el sol a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, al 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
3: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
11: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres, això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec, per tant, bones notícies per al teatre música català, sens dubte, i per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre, a veure si t'agrada això.
3: A veure.
11: DJ Simfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Simfònic i la Royal Film Concert Orchestra que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
3: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
12: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
13: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
12: Sí.
13: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,40000125.
3: Deia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
14: Però i l'esperança? I aquell sí. moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
3: La il·lusió.
14: Una coseta,
3: un divertiment de la vida, no?
14: Escolta'm, sí, sempre
3: tens tota
14: està
3: la raó,
14: bé.
3: Sí, sí. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
14: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és qui ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáez i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'11 entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després de les 11 Agua Esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet. I una mica d'humor. Què?
3: No, que dic, quan li queda el Mundial? Dues setmanes encara?
14: No, encara li queda bastant.
3: Bastant, eh?
14: Són 39 dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé tres setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí dos o tres dies. Després falta el tercer. 32ens, encara hi ha Mundial per estona.
3: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada, Mayol. A veure, que avui Marta Viana no participa a Dada Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
11: Va. No s'ha atrevit.
3: Arriba el moment.
14: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
3: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
14: Amb orelletes de Mickey Mouse?
3: Amb orelletes de Mickey Mouse.
14: A la platja?
3: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
14: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
11: Au, va!
3: Espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
11: Durant l'estiu.
3: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
11: Però en un any, o sigui, aviam...
3: Clar, quan?
11: Durant l'estiu.
14: Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
3: clar,
14: bona.
3: Clar. 100.000? No,
11: és molt menys.
3: 40.000.
11: Menys.
3: D'hora, clar, és que són hores, són hores.
11: Sol allà.
3: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
14: 3.000, el precio justo.
11: 6.000.
14: 6.000.
3: Llavors, ara.
14: Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
3: Escolta, no, ets malament.
14: Bueno.
11: Ahir.
3: Home, Mayol...
14: Sí,
11: bueno,
14: has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
11: A mi em sembla bé, Xavi.
14: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
3: Habitant.
14: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí, són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
3: Si és que jo anava per aquest poble, Mallorca.
14: Ah, exacte, perquè és on has estat.
3: La, és tan, sí, la part que vaig estudiar.
14: Exacte, si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia, imagina't.
11: Imagina't.
14: El rol. La gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
3: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
14: Exacte.
11: Qui?
14: Matineren.
3: Aquest pobre, aquest matineren.
14: Els matineren allà, pobres.
3: Gràcies, Mallol. 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
18: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
19: ¡Hijo!
18: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
18: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
16: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
11: És veritat que la cara estava rara.
16: Era Shakira o no era Shakira?
11: Jo estic segura que sí.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
21: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
22: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
17: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
23: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
17: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Busca el triple! Triple, triple!
24: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
17: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
24: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
26: Molt i molt ben de pensar.
17: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
24: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: Molt ben parides, aquestes vaques,
28: sí, sí,
27: eh?
28: Sí, sí, sí.
27: És la típica vaca londinenca, eh?
28: Quina raça és?
27: Londinenca.
28: Londinenca.
27: Londinenca del nord.
28: Ah.
27: De dos banyes.
28: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
27: Se'n diuen rinocerons.
28: Fan llet, no?
27: Sí.
28: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
29: Clar,
28: fa
29: puríssima.
28: Llet. Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: acompanyar-me cada matí.
1: Bon dia i bona hora.
2: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria, a mi això m'encanta.
1: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
2: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
1: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
2: Rosa Maria, bon dia.
3: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
2: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
2: I de què treballes tu, Rosa Maria?
3: Jo estic en una pollaria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
4: Els matiners.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, en Jallàsser, que ens va visitar al programa Col·lapse i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
5: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Cap, el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
6: Molt bé.
5: Molt bé. No, és que és veritat,
7: les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
5: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
6: T'he entès.
5: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
6: Perfectament.
2: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano.
8: Tota la raó del món.
2: Perquè és que clar, els pares: ai, canta bé la nena, o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
8: I que incòmode el moment d'estar allà aguantant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Van Gogh, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
2: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
9: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
10: No, en absolut.
9: Ho somiaves?
10: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo quan als concerts del Sant Jordi dic: això sembla la festa dels súpers. És que per mi ho és. I la diferència és que a la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
2: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3Cat. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic: a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
11: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es el encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica del oro, el más sabio.
2: Bé, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to, aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel: mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir:
8: i l'Àngel aguanta d'això.
2: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Enric?
12: Despertant-me, que ja és molt.
2: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
12: Sí, sí, soc al cotxe perquè, bé, jo soc periodista i començo bastant d'hora avui.
2: Sí.
12: I a més m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
2: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
12: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
8: ho vulgui.
2: Exacte.
8: La segona.
2: Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
12: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
2: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
12: Unes 2 horetes,
5: hòstia,
12: més o menys.
5: Nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
8: Enric, per Déu. Bueno,
12: depèn del dia.
2: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
12: Sí, a les 6 quan obren i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
8: On treballes, Enric?
12: Jo treballo a... No sé si puc dir l'empresa, però bueno, una agència de notícies pública.
8: D'acord.
12: I bueno, soc periodista de política allà.
8: A l'Agència Catalana, no?
2: A l'Agència Catalana, no?
8: A la CNN?
12: Sí.
8: Ah, molt bé, ho pots dir.
2: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
8: Jo pensava que anava a dir-ho.
2: A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
12: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el
2: codi. No et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
12: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
2: També una abraçada, Enric. Que vagi bé.
12: Adéu.
2: Adéu, bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
0: No es diu La Morana, es diu Parte de Jessica Ruiz, que és molt simple. Sí. Però
2: sí que al poble de La Morana. Ah, val.
0: Sí,
2: forn
0: sí.
2: De partesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
0: A 2:15.
2: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
0: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
2: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
0: Sí, quasi.
2: Clar, exacte. Mm-hmm. Fa molt que ens hi dediquem?
0: Pues fa 2 anys que vaig començar a fer, obrir l'obrador.
2: Sí.
0: Però el convido a l'acció administrativa.
2: Val.
0: A l'empresa Bonària.
2: Molt bé.
0: El convido amb el fons de pas que l'obro 2 dies a la setmana.
2: Doncs escolta'm, Jessica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
0: Sí, ara és de Sant Joan, que estem...
2: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jessica.
0: Gràcies.
2: Que vagi bé, adeu. Tinc per aquí el Cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
2: Què tal, com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
2: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de 3 setmanes plaents de vacances.
6: Què tal?
2: Bon dia, Freddy.
6: Bon dia. Oh, diu.
2: Diu, oh, sí, pobre. I tant, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
6: Sí, avui és un mal dia.
2: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
4: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores amb aquesta situació.
2: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
4: Vinga, demà més històries, adéu.
2: Adéu, Lara García també, moltes
8: adéu,
2: gràcies,
8: adéu. Fins demà.
2: Freddy, 10 segons, arrenca el Matí de Catalunya
6: Ràdio.
2: Endavant,
6: les atxes.
2: Benvingut, estimat. Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem demà a partir de les 5. Bon dia i bon dilluns.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom i molta, molta, molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat politico-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria obrir expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'ofert, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón o l'exjutge Garzón d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit, les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents a Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i per tant ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior la va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, eh? Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: Són les 6 i 5 minuts, fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora i ben tornat.
0: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
7: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tot Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
0: I a Brussel·les?
7: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
8: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte, perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
0: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llonc, David Madí, Montserrat de Brera i a Fra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
10: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara l'actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha

0: Ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
1: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
0: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
2: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
4: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels GRAF dels bombers de la Generalitat.
5: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: Des de divendres fins diumenge al migdia, el CEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor.
0: En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. A la Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
1: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Lleida, Estela Bosoms.
6: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
7: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera, si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
6: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
3: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica, quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
8: Les persones més vulnerables dans le contexte...
9: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
8: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
3: A França el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on 2 banyistes han mort ofegats als rius i 3 més han desaparegut.
0: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim revetlla de Sant Joan.
1: Enguany les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
0: Berta Torrades.
10: Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
11: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
10: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral.

0: cultural vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I així hem arribat a 6:45. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
2: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
1: Jordi Corbalan.
3: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
4: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
3: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
5: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
3: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
6: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
7: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el Sindicat d'Habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
1: 6:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Bon dia.
1: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
9: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban, va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
1: Per tant, aquestes negociacions que ha de continuar, continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar dos palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
10: Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis al sud de la franja i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir dues persones amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
1: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
8: Un altre territori ocupat, en aquest cas, pels russos des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
11: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
8: Per cert, que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
1: Més qüestions ara al matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
9: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
1: Més detalls, Sara Canyete.
12: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
13: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
12: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
14: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
15: Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els estrets, vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
14: Mireia Sala pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
10: Es tracta de lladres multireincidents.
1: Laia Claret.
16: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
17: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
16: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
17: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, no. Es dediquen a això.
16: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
8: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
1: Ara mateix són les 6:24, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal, bon dia?
10: Què tal, bon dia?
1: La primera.
18: Después

0: Avui, concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bec, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: I preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
1: En 4 minuts arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
2: A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada 1. Satoranski juga a doble Blaugrana.
3: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita, 4-0.
4: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a una a l'última jornada, amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, que retalla 40 punts, la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a De Zon.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la volta a Catalunya, l'Igualada força cinquè i definitiu partit pel títol de l'Hockey Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlarem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

I per arribar a 6:45, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que es fa a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Mora, el ministre.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenaçada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
4: Ha superat el senador d'Esquerres Ivan Cepeda per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic Keir Starmer podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
1: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
4: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també parlarem d'aquesta qüestió. Anirem, de fet, fins a una finca de Térmens a la Noguera per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions a Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
0: Avui, que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
4: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60 de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
1: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11, Agora Esportiva, avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz, però de moment repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
9: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. El tema d'obertura de La Vanguardia, això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten en 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia, en tenen 20, però la màxima prevista està encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida.
8: humida en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió, i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien anar associades a ràfegues molt fortes de vent.
0: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora d'aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galbís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galbís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès.

0: millor junts. Aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què, heu parlat aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzar. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la Festa Major de la Vila Olímpica de Barcelona. A 6:15 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 7:45 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació Mapfre. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabriol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía.

0: desastre mundial.
1: Ara ha passat a Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia gairebé em caso amb una perla, i de seguida doncs totes dues han començat a interactuar.
2: Casi me caso con una perla.
3: Ay, cara, si yo te cuento.
2: I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
1: Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
6: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquests moments a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les tres famílies.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
8: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%. I a Europa venim de divendres, on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en $79. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
10: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
11: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
13: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morán.
14: El juez Peinado quiere atacar al gobierno. El gobierno de España lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
13: De fet, a les crítiques del govern espanyol, al PSOE i als sindicats s'hi suma també el cos de policia.
8: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
13: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà als colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles a Abelardo de la Espriella.
15: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
0: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
13: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
16: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
13: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
17: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
13: Avui a gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
0: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
13: Sí, a la plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
0: Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
13: Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
18: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
13: La previsió és que entre avui i demà França arribarà temperatures rècords superiors a l'onada del 2003 que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
0: Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir al seu territori.
13: Actualment i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
0: Perpinyà, Laura Bertran.
19: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
20: Era molt fàcil dir país català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, del nostre territori, de la nostra cultura.
19: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, al Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
13: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
21: Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
22: Avui el territori, com a la major part del país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejats.
21: El projecte, que preveia 1.000 habitatges, no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Cultura, avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
1: S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie de documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
0: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up, presentat per Mariola Dinarès.
2: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA...
1: Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
3: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
1: Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de CatRadio a partir d'avui mateix.
0: La Fundació Joan Miró de Barcelona ha celebrat aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
1: L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
0: Maria Guixà.
5: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
23: Es veu el museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
5: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. In a time
1: of fear. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
0: Les repassem amb Marc Garriga.
24: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última àpata The Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
25: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de vuit. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
26: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
25: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
27: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial. En l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
28: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
9: Bon dia, i a aquesta hora fem cop d'ull a com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui de moment esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui amb previsió de tempestes també, que afectaran el Pirineu per a Pirineu i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
29: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
4: Benvinguts a la millora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
4: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
7: Hola.
4: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
7: Suposo que ve mare. Hola, mami.
8: Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
6: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
4: Anem a repartir berenar.
6: A la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
28: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. A Catalunya Ràdio.
6: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
1: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
5: A 10:15 entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenaçada.
1: I a 11:00, Àgora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
5: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
11: Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça, Dani Massió, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
12: El Cucurella aquest, hòstia!
11: Ah, home, Cucurella, sí.
12: O millor dit! O Figocurella, eh?
11: Figocurella.
12: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
11: No hi has pensat
12: Figo,
11: gaire.
12: Figo i Cucurella.
11: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies, Dani.
12: Judas! Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que nos han ganat a tots. Yo sé per lo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro, que no li deixen sentir a sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
11: Escolta'm,
12: com el trobi l'atraco.
11: Al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
12: A més, té cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'explica bé. Vale?
11: No t'ho explica gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
14: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nulitat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
15: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives tot plegat salpebrat amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, De bon començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom, es fan dir La Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.

0: Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Si avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot en població més vulnerable, amb la doctora Helena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols que es van reforçar, bàsicament una sèrie de protocols per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara evidentment que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És el que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de Policia Nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de Lasprilla, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva a l'Orient Mitjà i a Londres.
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least 4 cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això, si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa, després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai, han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0, tot això després de la golejada d'Espanya.
6: Molt especial, al final sempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria. Una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlarem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Besan, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, el Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Contrapeinado.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
10: Tot plegat per l'escrit en què l'envia a judici, en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recorrible.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
12: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia, veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui la Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Fa les maletes.
10: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
13: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
12: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de l'Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
15: A los narcotraficantes, a los terroristas,

0: Hezbollah continués causant problemes, deia Trump, al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
1: Quatre més.
2: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60 de pisos afectats.
1: Anem en directe a Lara García. Bon dia.
3: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc. I una de les famílies que ha rebut l'ordre de desallotjament per avui és la de l'Antonio i la de la Jenny. Bon dia, vosaltres viviu aquí des del 2017.
4: Sí, exactamente.
3: Com esteu?
4: Bueno, pues mal, la verdad. Estamos muy mal, porque no sabemos dónde ir y no sabemos lo que va a pasar. Y en fin, destrozado.
3: Des de l'administració o el consorci us han donat alguna alternativa d'allotjament d'emergència?
5: No. Me han hecho la mesa, me han puesto en la mesa de emergencia, que justamente me pusieron el viernes, porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron.
3: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On aniré? On anireu avui a passar la nit?
5: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
3: ¿Qué reclameu, doncs?
5: Un alquiler, que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, no se entiende.
3: Antonio, Geni, moltes gràcies, molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i, segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i finalment van ser ocupats per veïns del barri, doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acabar sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
1: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs, i tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
6: Episodis de calor extrema com els d'aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
0: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
1: Estela Busoms.
7: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
8: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera, si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
7: Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
2: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
1: Resisteix.
6: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternatives. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, al 40% del total.
1: Torna Punt de No Retorn.
9: És important la lluita als carrers perquè l'extrema...
0: La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
2: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán

0: S'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
1: 50 anys de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
2: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
2: A casa.
3: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana, amb empat a una a la sèrie Barça-València a partir de les 8, Satoranski juga a doble Blaugrana.
4: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de... De competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
3: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia avui.
2: I s'estrena.
3: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
3: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai que va empatar 2 amb el Cap Verd.
2: I a les últimes hores ha nascut el Livio amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 20 graus, aigua freda, 22 a Molins de Rei i, atenció, 26 ara mateix a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Lentitud amb aturades als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat.
7: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i l'adequació de l'umbracle del Parc de la Ciutadella, Maite Curto.
9: Es recuperarà l'aparença original d'aquest edifici, projectat per Josep Fontseré el 1883 i catalogat com a bé cultural d'interès local. També es restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte. També revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'Opracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona comencen aquesta setmana i està previst que s'acabin al març de l'any vinent. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I parlant d'obres a Barcelona, aquest estiu se'n faran 24 carrers de la ciutat.
10: Les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures del transport públic.
0: El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat. Ràdia Bonet, tinenta d'alcaldia.
11: Són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
7: Al Bages, el govern de Santpedor preveu cedir el terreny pel nou CAP abans d'acabar l'any.
10: Segons el Regió 7, l'Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l'ICS pugui seguir utilitzant espais de la nau per alguns serveis mentre es tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba.
7: Al Vallès, l'Ametlla negocia amb els veïns les condicions d'ús de la planta de tractament de restes vegetals.
0: Un grup de residents del barri de Can Diví reclamen la clausura de la instal·lació pel soroll. Ho llegim al 9-9.
7: I a l'Hospitalet de Llobregat, detingut un home acusat d'haver robat més d'una antena de mòbils. El festival sonarà al recinte de la Fira Gran Via.
10: Els fets van passar aquest diumenge a la matinada quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals.
0: Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
7: I cultura avui a Vaneres, al Palau de la Música. Concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. I al Port de Barcelona, concert de DJ Simfònic també a la Royal Film Concert d'Orquestra al Festival Blau Marí. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual al Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el Periódico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula El País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
14: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
15: 57.161 57161 de la sèrie 29 029.
14: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Manuel Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història, narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això.
2: El gol fue con la mano, lo grito con el alma. Argentina está ganando por 1-0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga?
1: El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans, el cap és el de Maradona i la mà de Déu, perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
3: Vamos, argentinos, vamos.
1: Les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells i a les declaracions posteriors deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
4: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes, nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Va estar en clar Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat 2 cops més, un el 2002 intranscendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el polèmic càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens a segona.
7: El vaig veure a TV3 i a totes les xarxes, l'escena patètica del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament per celebrar que l'equip havia pujat a segona. Va dir, vaig a dir-vos una frase i després vosaltres dieu el que vulgueu. I sense sentit i amb xuleria va dir, Pedro Sánchez, els que omplien la plaça van cridar, fill de puta, jo em pregunto de veres si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Imserso, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
8: Perquè l'esperit aventurer no té edat, amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans, top com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és de Disney Plus amb opció de doblatge en català.
3: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
9: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: O sigui, ja bufo.
9: Bufa! Bufa!
10: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
13: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
14: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
15: Et demanarem fer mateix.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
16: Bon dia, la calor.
17: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
16: Hostia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
0: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar doncs, determinades feines a l'aire lliure com la recollida de la fruita, clar.
18: Sí. Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura, claro.
0: Amb qui parlem, sisplau?
18: Marta de Sant Celoni. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
16: sí,
18: Freddy?
16: Sí, sí, a moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
18: Sí, però a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, ¿eh? Ja. A mi no me l'ha dit. I jo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
0: Però on treballa vostè?
18: A la cafeteria de l'estació del Castelldefels, al Café de Fels.
0: Però allà, Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
18: Sí, però estic anant allà, ¿vale? Estic anant fins allà. O me viene a l'estació a mi. No, i ir a França, ¿vale? A França, que a lo millor és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Pero yo sí conozco, porque al final voy a la cosa esa de Bacarés, o como se diga, de Navidad.
16: Sí, sí.
18: En Francia han avisado los dragos al tren per no morir-se de calor.
0: Sí, és una recomanació pels col·lectius més vulnerables,
18: ¿eh? Que te pique un pollo, aquí, que bueno. Te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, ¿eh? Bueno, que es que ya está bé, ¿eh?
16: Hem de penjar, senyora.
18: Ara, sí. Pel trabajo, tú, pel sí. Trabajo.
0: Són 8:15.

0: Arrenquem setmana amb problemes a Rodalies. Tallada ara mateix la R3 per robatori de coure i incidències a la R14 per un incendi prop de les vies. Maria Fernández Noguera.
1: Bon dia, doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 5:45 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no hi queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
0: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feiner d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades a les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dàlia del Litoral. Punts amb intensitat també a la C-59 a Caldes, C-17 a Parets i AP-7 a la Roca i Granollers, tot en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, Sant Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
3: Pues en la calle, porque no tenemos donde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto. Necesitamos un alquiler social.
0: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, i a Colòmbia...
5: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de l'Espriella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
6: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València, a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un mundial en Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir el Pla, Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en alguns llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució pel que fa al risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre. Avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:45 de 8. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
8: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
9: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
8: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: El periódico La Politóloga Astrid Barrio rememora que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior integrada per magistrats pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
0: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
10: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula al mig de Collserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
15: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
16: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
17: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
18: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
19: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
18: Entrades a teatrepoliorama.com.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
23: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei. Segons el seu portaveu, l'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
0: Ja hi ha preu a la felicitat.
24: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa amb diners ser feliç. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
0: Qui ha tirat la tovallola?
23: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
0: I qui ha trencat totes les expectatives?
24: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu, com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa, van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
0: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
23: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més cara per cada després. Hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al debat japonès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El cap gros de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
0: I quina informació porten les oranetes?
24: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble és que l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes, Esther Ridàneu, i sort, ho veiem al Segre.
0: I quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayor Roger i el Marc Jurado.
6: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula: Starmer prepara la seva sortida definitiva, mentre Trump assegura que dimitirà. I planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotá destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de la Espriella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim el Cinco Días, que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb la IA? Doncs automatitzar processos, millorar la detecció de frau, agilitzar l'atenció al client i augmentar, diuen, la productivitat dels empleats. I l'ON Economia explica que Revolut reforçarà la seva aposta per Catalunya amb una nova seu a Barcelona, la primera botiga física de la companyia al món i un pla per arribar als 1.000 empleats a Espanya en els pròxims 2 anys. De moment se sap que la nova oficina serà la Diagonal i que la botiga serà a prop de Plaça Catalunya i que està inspirada en les Apple Stores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
6: Visca Lamin, proclama el diari Esport. El davanter del Barça es converteix en el líder de la selecció espanyola, anotant el seu primer gol en un Mundial.

0: Guàrdia també entona un visc a Lamine Yamal. Sergi Pàmies es prega perquè no qualli el bateig que va fer de Lamine Yamal Manolo Lama a la COPE, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamine dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamine que estrena el compte golejador, remarca l'Esportiu. El periòdico diu que la intensitat de Lamine tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamine que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Adrenalina. Espanya es desperta amb Lamine, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica. Ara en parlava, en Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol, amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yankee i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep, a veure. 71.
3: 77.
1: Ei, mira.
3: També fa anys, ei, que és molt maco, Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Brown, Código da Vinci.
3: Sí.
1: 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez. Quin tros d'èxit.
1: Sí.
3: Quina meravella. Jo ja ho deixaria així
1: fins als 8. Va, tira, a veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Ui, mira, sí. M'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia millor,
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo, espera, ara torno a mirar això. És que ara ho estic dir. Jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo n'hi posava...
1: 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira, veus? Sí, sí, sí. Avui a Sant Pelí de Nola s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí sobre unes ales d'àngel va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí!
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu, no pateixis, que això la fiscalia t'ho afina. I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de, els hem destrossat el sistema sanitari. Més coses, avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea. El Brexit va guanyar amb gairebé 4 punts de diferència, 52% a 48%. David Cameron, el primer ministre que havia convocat el referèndum, va plegar a l'acte.
1: Ara mateix passa un minut de 3:15.
4: Els sons del matí.
6: A partir de dimarts, dimecres, probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Abelardo de las Priella, el nou president d'extrema dreta colombià.
12: La autoridad de la República volverá a hacerse sentir.
13: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Pentinat.
0: Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge Peinado ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
1: Desallotjament.
0: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. És el punt final d'un desnonament, que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
1: Primàries.
0: Que és primer una gradació especialment com sempre preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
1: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado. 28.
14: La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caral i Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41 graus a Lleida i farà molta calor arreu.
1: 5%
14: l'increment de vendes de petards que espera el sector de la pirotècnia. Creuen que tancaran amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics i demana extremar la precaució.
1: 24.
14: Les obres que s'executaran aquest estiu a la ciutat de Barcelona, les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. Es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem Downing Street, una imatge on es veuen tres homes davant del número 10, que és el domicili del primer ministre britànic. Els homes, la mítica porta, estan difuminats perquè el focus de la foto se l'emporta en primer pla sobre l'asfalt i fent una becaina el gat Larry.
15: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut 6 primers ministres i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà fins i tot avui mateix. El que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
1: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per 5 barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
15: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
1: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
15: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure a tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar ahir molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit dels Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
1: I això és real o és fals?
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
18: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
17: Catalunya Ràdio.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
1: Que res poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
16: Adéu, bon dia.
20: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
21: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
22: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
17: Catalunya Ràdio.
1: Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedient el jutge Peinado.
24: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
25: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
26: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Gemma Alonso Cue, Villas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
24: Això ens deia al matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
27: No tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
24: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
26: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual des dels Estats Units, on el Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
24: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
26: També empat a 2 d'Uruguai amb Cap Verd i empat a 0 al Bèlgica i Iran. Aquesta tarda a les 7 a l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
30: A la R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí. Mentrestant, Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut del R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
31: Manu! Bon dia, què passa, guapos? Com esteu, xiripipis?
3: Ai, nerviós. Jo quan s'apropa la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
31: Sí.
3: Ai, oh, m'encanta, m'encanta, m'encanta.
31: Però tens algun plan divertit o no?
3: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
3: Passa que esteu a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Va, qui truquem avui, Canalies?
3: Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Ai. Quina nit que li espera també, 23 anys.
0: Sí, no, i...
2: no, aquelles nits de 23.
0: De 23.
5: Te ha redirigido.
2: Oh, no, no, perquè està d'after, està d'after.
1: Està, ja està, està, ja està celebrant els 23 anys.
0: Home!
2: Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
0: Se te ha redirigido.
1: Ara sí.
2: Ara.
0: Epa!
2: Espera.
1: Estem trucant a la Meritxell.
2: Dos tocs.
0: La Meritxell.
2: Potser dorm.
0: Xiripipi, bonic.
2: Home, no, no.
0: Passa la setmana.
1: Res, ni xiripipi, ni...
5: Espera. Se te ha redirigido.
1: Vinga, s'ha
2: redirigido. Es redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tu.
1: Home!

0: Quina meravella la cançó de Manu Chao, cantada per Manu Guix.
1: Oh yeah, de Manu, tio.
0: Escolta, Manu, tu estàs preparat o no per la revella? Et poses nerviós?
1: Estic preparadíssim, però t'he de dir que jo sóc dels que compra petardos, eh?
0: Ah, ja hi som. No podia ser perfecte. Gràcies, estimat Manu, fins demà.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia. I comencem amb un problema, i un problema important, a la xarxa de Rodalies. La línia 3, la línia R3, no funciona en cap punt. Està tota tallada ara mateix per un robatori de coure. És una incidència que, segons Renfe, hauria d'estar resolta en una hora. D'aquí una hora, a les 9, això hauria d'estar resolt. Però la realitat ara mateix és que la R3 no funciona. La R3 està tallada per aquest robatori de coure. Renfe està posant transport alternatiu, però el dia comença amb un problema important a la xarxa de Rodalies i que també afecta, per un incendi en aquest cas, la R14. En aquest cas, entre Reus i Vinaixa. Però la R3 ara mateix tallada per aquest robatori de coure que Renfe confia en poder resoldre d'aquí a una hora. Aquesta és una de les notícies amb les quals comencem aquest matí de dilluns. L'altra notícia palpable és la calor. Està previst que avui arribem a temperatures que poden assolir tranquil·lament els 42 graus. De fet, ahir ja en vam tenir 41 a les Terres de Ponent. Dit d'una altra manera, avui arribarem al pic d'aquesta onada de calor que no s'acaba, eh? Tindrem aquesta calorada ben bé fins a finals d'aquest mes.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Aquest és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. Ara mateix hi ha pràcticament 300 municipis en risc molt alt d'incendi. Coincideix això amb la temporada de sega. Coincideix, ara en parlàvem, amb la redella de Sant Joan i, per tant, amb les fogueres. Per tant, entrem en una fase delicada d'aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui es preveuen aquestes màximes de més de 40 graus, com deies, en molts llocs del Pla, Lleida, de la Catalunya Central, de l'interior de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs del Prepirineu, del Prelitoral, podíem tenir unes xifres semblants, amb sol, molta pols en suspensió, i el que també podem tenir avui són algunes tempestes, al Pirineu, Prepirineu, poden ser tempestes seques, per tant, amb activitat elèctrica sense gaire precipitació, o gens, en alguns casos, i a més, amb ventades molt fortes que poden arribar al centre del país. Tot plegat, doncs, caldrà extremar les precaucions, sobretot pel que fa al perill d'incendi.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Avui en parlarem, també de les altes temperatures, no només del risc d'incendi, que també, sinó de com és treballar amb aquestes altes temperatures. Recordeu que ara fa un any vam tenir, doncs, un parell d'incidents tràgics. Un temporer que va morir, en principi, per les altes temperatures, i també una treballadora de la neteja a la ciutat de Barcelona, que va morir un dia en què les temperatures eren especialment altes. Arran d'això s'han reforçat determinats protocols, i un dels motius que s'han destacat en aquests últims anys és que aquests protocols s'han reforçat. Avui mirarem si això és així. Realment, anirem en concret a les Terres de Lleida per veure si aquesta situació s'està complint o no. Però insistim en el que dèiem només començar, Tenim un problema important a Rodalies, que és que la R3 ara mateix està tallada per un robatori de coure. Actualitzem una mica com està el panorama i com pot estar les pròximes hores. Maria Fernández Noguera, bon dia, explica'ns.
3: Bon dia, doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut aquest robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. És una incidència que afecta la senyalització. Adif el que ens diu és que confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 al matí aproximadament. I mentrestant Renfe ofereix servei per carretera tot el recorregut de l'R3. D'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa, també per un altre robatori de coure que ha causat un incendi però que és menor i que els bombers confien poder-ho tenir apagat aviat. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Aquest és el panorama ara mateix a Rodalies. Per descomptat, a Catalunya Ràdio anirem explicant a mesura que evolucioni aquesta situació.

0: Per tant, el tema del dia continua sent la calor, continua sent Rodalies, però també el tindrem a Madrid. Aquest cap de setmana, la temperatura ha pujat encara més amb la decisió del jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez de retirar-li el passaport. A la dona del president del govern espanyol li retiren el passaport. I entre les justificacions que el jutge fa, o que argumenta per fer-ho, hi ha la possibilitat, diu el jutge, que els seus escortes, els escortes de Begoña Gómez, que són policies, que són agents de la Policia Nacional, potser podrien ajudar-la a fugir.
1: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Era la resposta que fins ara ha donat el govern espanyol, en concret la ministra Diana Morán. També hi ha respost la Policia Nacional. La Direcció General de la Policia Nacional ha fet un comunicat on qualifica textualment d'injustificada qualsevol argumentació que situï l'ombra de la sospita sobre la tasca dels agents. Per tant, tenim rebuig de la part política del govern espanyol, tenim rebuig de la part policial, falten els jutges. Falta que els jutges diguin alguna cosa. Madrid, Dani Sarriaja, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Freddy, què tal?
0: Dani, avui es torna a reunir el Poder Judicial, ahir ho van fer de manera telemàtica, avui es veuen les cares, és presencialment, i una de les opcions que hi ha sobre la taula, veurem què passa, és que se li obri expedient a Juan Carlos Peinado, que és aquest jutge que investiga Begoña Gómez.
2: Sí, els vocals progressistes del Consell volien que ahir s'aprovés sancionar Peinado per una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat a l'insinuar que els escoltes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, però vista la falta de consens amb el sector conservador, que són majoria, la presidenta ha deixat la votació per este matí a partir de les 9. Ha estat el ministre de l'Interior qui va fer arribar la queixa a l'òrgan del govern dels jutges. Peinado ha aconseguit, com deies, unir a Fernando Grande Marlaska amb els sindicats de la Policia Nacional, habitualment enfrontats al ministre, que també consideren la resolució una barbaritat i un atac contra l'honestitat dels agents. La defensa de Begoña Gómez no pot recórrer la retirada del passaport, ara només depèn de l'Audiència de Madrid aturar l'obertura de judici contra la dona de Pedro Sánchez.
0: Per tant, tenim aquesta situació que ja és inusual des de molts punts de vista, ja és inusual, evidentment, que la dona del president del govern espanyol li retirin el passaport, però encara més amb aquesta argumentació veurem què diu l'òrgan de govern dels jutges. Avui en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'Àgora del matí, amb l'exvocal del Poder Judicial Concepción Sáez, i a partir de les 10 parlarem amb Baltasar Garzón, que l'exjutge acaba de treure un llibre on parla directament que hi ha l'Aufer i també en parlem amb ell d'aquesta situació. Però hi ha altra, evidentment, tot aquest calendari judicial, política judicial, està sent molt intens i s'havia dit que podia ser imminent la sentència del cas Mascaretas, que és la primera part del cas Ábalos o el cas Coldo que ha arribat a judici. D'això, Dani, en sabem alguna cosa?
2: Doncs sí que la sentència hauria d'estar al caure, que es espera en els pròxims dies, encara que fonts del Tribunal Suprem refredaven les ànsies d'alguns de conèixer ja la sentència. Diverses informacions periodístiques sí que apuntaven que els jutges han hagut de superar els últims dies discrepàncies entorn a la sentència de Víctor d'Aldama, que és el comissionista del cas i que, recordeu, va col·laborar amb la investigació. Per això la Fiscalia va demanar una rebaixa de pena mentre que les acusacions populars volien directament l'absolució. Hi ha menys dubtes entorn a una sentència dura de presó contra l'exministre Ábalos i el seu ajudant Coldo García, tot plegat en un final de curs que se li complica molt a Pedro Sánchez amb el seu germà, també pendent de sentència, la seva parella, Camí, del Banc dels Acusats, i les novetats del cas Leire o del cas Zapatero, de tot plegat donarà explicacions Sánchez al Congrés este dimecres en una nova compareixença monogràfica sobre la corrupció.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
2: Adéu, bon dia.
0: Com deia el Dani Sáenz de Aja, i aquesta compareixença de Pedro Sánchez dimecres al Congrés dels Diputats, però avui, amb tot aquest panorama de casos judicials, aquest rosari de casos que ara destacava en Dani, doncs avui l'hauríem de sentir, hauríem de sentir què diu Pedro Sánchez. Pol Foradada, què tal, bon dia?
3: Bon dia, sí, després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol torna a tenir acte públic, és un acte amb accent econòmic, és al migdia, i si en diu alguna cosa serà, doncs, la primera vegada que valori les mesures i l'obertura de judici contra la seva dona. Com dèieu, d'aquí un parell de dies anirà al Congrés, conferència que es va fixar pel cas Zapatero. Avui La Vanguardia explica que el president del govern espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar aquesta setmana la iniciativa política, setmana que acabarà dissabte amb Comitè Federal del PSOE.
0: És important això també, eh? És a dir, tenim aquestes explicacions que pugui donar avui amb una roda de premsa, tenim les explicacions de dimecres al Congrés dels Diputats, que és quan s'espera aquestes explicacions més detallades, i dissabte Comitè Federal del PSOE, un dels principals òrgans de govern del partit, on també hi hauria d'haver-hi alguna d'aquestes respostes que s'esperen per aquesta situació delicada que envolta el govern espanyol. Sobretot això, molt especialment sobre el cas d'aquesta, el que comentàvem, del cas Begoña Gómez, d'aquesta decisió del jutge de retirar-li el passaport, argumentant un possible risc de fuga i argumentant que que els agents de la Policia Nacional podrien ajudar-la. Sobre això, el comentari de Milagros Pérez Oliva.
4: És el darrer i més greu despropòsit del jutge Peinado en una causa que des del primer moment ha semblat una mena de cacera prospectiva per fer mal al president. El jutge ha forçat fins a límits increïbles tant la llei penal com la processal en una instrucció plena d'extravagàncies amb evident finalitat política i sense que en cap moment hagi intervingut el poder judicial. Una vergonya. Ara l'ha feta tan grossa que sembla que el govern dels jutges ja no pot mirar cap a un altre costat. Avui haurà d'escatir quan hi ha d'incompetència malintencionada i quan de prevaricació.
0: El comentari de la col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, la periodista del diari El País, enmig d'aquesta, doncs, rosari, com dèiem ara, de diversos casos de l'actualitat política judicial, que per cert en tenim un altre, salvant totes les distàncies, però n'hi ha un altre que aquest afecta la política catalana. Hi ha una previsió que en aquest cas a qui toca és l'exconseller d'Interior i actual diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'excoordinador d'Iniciativa, Joan Herrera. Tots dos avui compareixen aquest dilluns com a investigats per la suposada adjudicació a dit de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla a una consultora de la qual en formaven part. Pilar García.
5: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel Matí de Catalunya.

0: tornat a fer evidents en aquestes converses i Donald Trump ha renovat les amenaces contra l'Iran. En fi, anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Freddy? Bon dia.
0: Jordi, perquè ens entenguem, on som ara?
1: Doncs de moment som amb les converses actives, cosa que no era tan fàcil d'assegurar fa només uns dies, i aquest progrés majúscul que ha piulat el ministre iranià convida a pensar a l'optimisme, com també el fet que no s'hagin reportat atacs al sud del Líban en les últimes hores. El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
0: Jordi, perquè és important destacar també que Israel no hi és en aquestes converses ni se l'espera, és a dir, que està una mica al marge d'aquestes negociacions, no?
1: Correcte, el que passa és que fins ara hi havia incidit de manera definitiva, no en paraules, no en presència en les converses, sinó en fets sobre el terreny al sud del Líban, amb aquests atacs abans i després que signés aquest alto el foc amb Hezbollah. Ara mateix ja fa força hores que s'acumula aquesta tranquil·litat, aquest respecte per l'alto el foc, i per tant sembla que la part en què Israel no incideix en aquestes converses, doncs ja ha quedat reduïda i per tant hi ha via lliure perquè hi hagi entesa diplomàtica entre els iranians i els estatunidencs.
0: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, mil gràcies, una abraçada, cuida't molt.
1: Que vagi molt bé.
0: Avui aquesta situació s'abordarà en una reunió de ministres d'exteriors de països àrabs, que està convocada per la Lliga Àrab a Jordània. També hi ha una nova trobada del Consell de Seguretat de Nacions Unides, on a l'agenda hi ha específicament la situació a l'Orient Mitjà. N'estaran pendents, evidentment, totes les capitals mundials, incloent Londres, tot i que Londres, el tema és un altre.
2: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are...
0: Es dona per fet que el primer ministre Keir Starmer podria plegar, potser fins i tot a les pròximes hores, tot i que fa dos anys va guanyar les eleccions amb una de les majories parlamentàries més grans que es recorden, el Regne Unit. Starmer, dos anys després, avui és tremendament qüestionat, fins i tot, o particularment, pel seu propi partit. La diferència amb la situació que teníem ara fa uns dies és que ara té un possible rival. Es diu Andy Burnham, és alcalde de Manchester, ha guanyat un escó amb unes eleccions especials, per tant és diputat i, per tant, pot ser primer ministre, el pot substituir. Alguns membres del partit fins i tot així ho volen des de fa dies, i és per això que aquests mitjans de comunicació del Regne Unit especulen que la situació es podria precipitar. Anem ara en directe a Londres. Quim Olivares, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Londres, que, Quim, no va dir, què pot passar avui?
3: A veure, no hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar aquest mateix matí un calendari de retirada per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival, com deies, dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba precisament avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament, que va guanyar en aquestes eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria de Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta i possible guanyadora de les properes eleccions. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Trump, el president dels Estats Units, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre britànic finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si diu quan abandonarà Downing Street i mentrestant segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat, Wes Streeting.
0: Andy Burnham és realment el nom que apareix a tots els mitjans de comunicació de Londres. Quim, qui és Andy Burnham?
3: A veure, no és un novell de la política britànica. El 2001 va guanyar l'escó al Parlament de Westminster i va tenir càrrecs ministerials en els governs de Tony Blair i Gordon Brown. Va intentar ser líder dels laboristes dues vegades, el 2010 i el 2015, sense cap èxit. El 2017 va decidir tornar a Manchester, on va ser escollit alcalde. De fet, encara ho continua sent. Burnham el precedeix l'èxit en la seva gestió municipal. És un home carismàtic i millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. És a l'esquerra de Starmer, però fins ara no ha explicat quins plans té pel futur del Regne Unit. Molts diuen que una cosa és ser un bon alcalde i una altra un bon primer ministre.
0: Londres, Quim Olivares, moltíssimes gràcies. Anem parlant. Fins ara.
3: Vinga, bon dia.
0: Sobre aquesta situació, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredo.
4: Davant l'aparent imminent dimissió de Keir Starmer, una conclusió. És més respectable equivocar-se perquè tens un projecte que equivocar-se perquè no en tens cap. Starmer ha estat literalment inútil. La BBC fa una setmana citava un veterà del Parlament que assenyalava que els polítics britànics es comporten cada vegada més com a nens, entusiasmats per guanyar un càrrec però espantats per fer

0: alguna cosa una vegada hi arriben. Starmer no ha donat cap símptoma de tenir cap visió del món. En canvi, Xi Jinping, Donald Trump o Vladimir Putin no tenen projectes gaire desitjables, però el que segur que no són és inútils. Serveixen una mala idea. Quants Starmers hi ha en aquest moment determinant el nostre voltant? Alcem la mirada.
1: El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredor. Passa un minut d'un quart de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
2: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller origen.
4: Maria, els tens?
5: Oh, fa un any que els preparo.
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
5: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
4: Si ja bufo.
5: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Catalunya Ràdio.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I el que dèiem, repassem els bàsics amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Francesc Soler i el Marc Jurado. Molt bon dia.
10: Bon dia.
1: A aquesta hora estan previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Tornem en directe amb la Lara García i el José Antonio Rodríguez. Lara, bon dia. Han començat els desallotjaments?
11: Hola, bon dia. Doncs sí, fa a les 8 en punt, fa tot just 20 minuts han començat aquests desallotjaments. Han arribat a la Rambla de la Mina 6 furgons dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Han fet fora a tota la gent. Hi havia una cinquantena de veïns que es manifestava davant de la porta del bloc, també membres del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que intentaven impedir el pas dels agents a l'edifici. Finalment, els Mossos d'Esquadra han retirat a tota aquesta gent. Hi ha hagut moments d'atenció, tot i que no hi ha hagut càrregues policials, i ara mateix els Mossos han pogut entrar dins l'edifici. Estan esperant que arribin autoritats judicials i també autoritats de l'administració del Consorci de la Mina per poder efectuar aquests desallotjaments. Avui estan previstos que està previst que es desallotgin 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això després que dijous passat es desallotgessin ja 3 famílies d'aquest mateix bloc.
1: Recordem, Lara, que això forma part d'un procés que afecta més de 60 famílies, eh?
11: Sí, afecta 58 famílies en total, una seixantena de pisos, de 6 blocs diferents d'aquí a la Mina. Són blocs que fa 9 anys que estan ocupats i, segons les administracions, aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus. És un bloc d'aquí a la Mina que també està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions, però les famílies d'aquest bloc mai van poder accedir a aquests habitatges perquè van estar buits durant molts anys per traves administratives que impedien l'adjudicació dels pisos i, finalment, doncs, van ser ocupats per famílies del barri. Famílies com, per exemple, la de l'Antoni i la de la Geni, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme a càrrec i que avui seran desallotjats. Hem pogut parlar amb ells fa una estona.
12: Porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron. Y encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
11: I des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que acompanyen els veïns d'aquests pisos desallotjats, reclamen que no hi ha recursos, doncs, perquè es puguin reallotjar aquests veïns, però que en canvi el Consorci sí que destina recursos, doncs, per aquest desallotjament, és a dir, que destinen recursos, diners per poder efectuar els desallotjaments, però no per reubicar les famílies, i aquesta és la queixa del sindicat. Sentim a Marta López, la portaveu.
13: Qualsevol persona que conegui el barri sap que el que estan fent no té cap ni peus. Ells mateixos no ho saben. Per què? Perquè estan deixant a moltíssimes famílies sense res, quan han tingut 9 anys per donar solucions, perquè estan enfrontant les unes a les altres pels recursos, estan creant una guerra entre pobres. Una guerra entre pobres que al final pot danyar la cohesió i la convivència al barri de la Mina.
11: Per aquest dijous, dia 25 de juny, estan previstos 4 desallotjaments més del mateix bloc.
1: Gràcies, Lara García, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Lara, parlem després. Fins ara.
11: Fins ara.
1: Justament avui el Poder Judicial publica les dades de desnonaments del primer trimestre d'aquest any. Recordem que les dades de l'any passat apuntaven a un creixement d'un 35%. Un 35% més de desnonaments. I també és una notícia de les últimes hores relacionades amb l'habitatge, l'ensorrament sense ferits a Arenys de Mar. Marc.
10: L'edifici sí, a la plaça de l'Església s'ha ensorrat quan no hi havia ningú a dins i la investigació apunta que la casa s'ha esfondrat per les obres d'enderroc del bloc del costat. 18 veïns d'una desena d'edificis del voltant han estat reallotjats per precaució i continuaran fora de casa almenys fins divendres.
1: I ho dèiem tot just començar, la primera onada de l'estiu avui arriba al seu màxim.
10: Amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent, amb aquestes temperatures i la humitat relativa molt baixa, el risc d'incendi és molt alt a gran part del país. De fet, hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en alerta, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
14: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: I la calor també ha obligat el servei d'emergències a atendre una cinquantena de persones. Amb aquestes temperatures es demana estar especialment atents als col·lectius que treballen a l'aire lliure com els temporers. A la Plana de Lleida els horaris per collir fruita com a mínim en teoria s'han d'adaptar i se'ls ha de garantir aigua, gorres i zones d'ombra. Estela Bosoms.
15: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la inspecció de treball.
16: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera, si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
15: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'Àgora visitarem una explotació agrícola justament per saber com s'apliquen aquestes mesures, però és que la calor també es fa notar a Europa, a França, per exemple, on la meitat dels departaments estan en alerta vermella.
17: Les temperatures seran superiors a les del 2003, quan hi va haver 15.000 morts per la calor. De moment, hi ha 3 víctimes al departament de la Gironda, amb el curs escolar encara en marxa, 850 escoles tancaran i 2.000 més han canviat horaris per evitar la calor extrema. Fins i tot el president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
18: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
1: Per cert, encara parlant dels trens, recordem, ho hem dit abans, que ara mateix no hi ha trens en tota la línia 3 de Rodalies, no hi ha trens en tota la R3 per un robatori de coure, i ha dit que és el responsable de les vies, preveu tenir-ho resolt, en principi, a les 9. Més coses. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme.
17: Els fets haurien passat la matinada de dissabte. Diumenge, l'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat i Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
1: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups de lladres multireincidents que, segons diu, venen de l'àrea metropolitana de Barcelona per robar els supermercats. Laia Claret.
19: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
20: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
19: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
20: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí i no, es dediquen a això.
19: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim també dues operacions contra lladres de mòbils. La primera fa referència a la detenció d'un home de 29 anys que robava mòbils a l'estació de Badal, de la línia 5.
21: La majoria de víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó i quan arribaven a Badal els prenia el mòbil de les mans i fugia corrents. Està acusat de 8 robatoris violents entre el maig i el juny per un valor de 8.000 euros.
1: I el Sona Nord, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet.
21: La matinada de dissabte a diumenge, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon al voltant d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat fundes dels aparells. Li van trobar els 34 mòbils amagats als pantalons.
1: I mentrestant, la patronal d'Oci Nocturn assegura estar preocupada pels vesprejos i les festes en restaurants i clubs esportius, per tant, que no tenen llicència de local d'Oci Nocturn. Mireia Sala.
0: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
2: Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els ostrets. Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estan trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
0: Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això a les portes de la Revetlla de Sant Joan, que, per cert, demà coincidint amb la Revetlla, els estudiants sabran la nota de la selectivitat i coincidint amb això hem sabut que aquest curs han augmentat un 60% el nombre d'alumnes que l'han repetida per pujar nota. I és notícia d'aquesta nit.
22: El president electe de Colòmbia, Tesla...
1: És notícia d'aquesta nit, justament, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de Espriella, ha guanyat les eleccions a Colòmbia. Ara sí, enviat especial, Joan Biosca.
22: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
23: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos, que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
22: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, a les eleccions primàries de Junts, Jordi Martí Galví serà el candidat del partit a Barcelona i a la Catalunya Nord està en marxa la consulta per escollir com s'ha de dir el territori dels Pirineus Orientals, Laura Bertran.
24: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
25: Era molt fàcil dir pei català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, del nostre territori, de la nostra cultura.
24: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I per arribar a dos quarts, aquest cap de setmana expliquem que la Fundació Miró ha celebrat 50 anys.
21: Ho han fet amb una jornada de portes obertes, amb diverses activitats. La majoria d'elles gratuïtes, també hi ha hagut sardanes i una lectura de poemes.
1: I concert avui al Palau de la Música.
21: Concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Marion Escoda i Samantha.
1: I el segon concert que tenim avui, Marta, al Port Vell de Barcelona.
21: Aquests que sentim, DJ Sinfònic i la Royal Phil Concert Orquestra al Festival Blau Marí, la proposta vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.

0: Gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponès. Mini One. Tots volen One.

0: Passen dos minuts de dos, quart a nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb empat a una a la sèrie, la final de la Lliga de Bàsquet ara ja es trasllada al Palau Blaugrana.
1: A casa, a caseta, a partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Satoranski, jugador blaugrana.
2: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: Doncs espera una gran nit al Palau en aquest Barça-València final de la Lliga de Bàsquet.

0: I aquesta tarda juga l'Argentina. L'Argentina de Messi en una data assenyalada perquè avui fa tot just 40 anys, ho recordava abans amb el Maiol, d'un dels gols més icònics que hi ha hagut mai en un Mundial de Futbol.
1: Pràcticament, diríem, dels gols, sí, perquè en aquell partit va passar absolutament de tot. Un Anglaterra-Argentina, el quart de final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, 4 anys després de la Guerra de les Malvines entre els dos països. Els dos gols els va fer Maradona. Un, el considerat millor gol de la història dels Mundials, amb Maradona driblant tots els jugadors que li sortien al pas des del mig del camp, i l'altre, el que Maradona va fer amb la mà, enganyant l'àrbitre conegut com la mà de Déu. Avui, doncs, aquest Argentina-Àustria, 40 anys després, a les 7, i França-Iraq a partir de les 11 de la nit, Paula Blasi que guanya la Volta a Catalunya i l'Igualada que força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'hoquei Lliga amb la seva victòria davant el Liceu per 4-2.
2: Te quiero, Diego!
0: Són 2:05 de nou, un dia que al matí arrenca pendent de... D'entrada del que decideixi el Poder Judicial sobre el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, però també el dia arrenca i sobretot pendent de la calor que arribarà avui al seu màxim. Un dels col·lectius que més preocupa, un any més, és el dels temporers. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
3: Bon dia, sí, d'aquí poca estona visitarem una finca d'Albesa, al sud de la Noguera, per veure sobre el terreny com s'ho fan. Ahir en aquesta població van arribar els 39,9 graus i avui la previsió és que se superin els 40. Cal recordar que la normativa obliga les empreses a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència quan hi ha avisos per calor extrema, adaptant horaris o també garantint aigua, ombra, gorres o crema solar. Quan els termòmetres s'acosten als 40, també cal aturar tota l'activitat als camps per evitar casos com el del temporer, que l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià.
0: Gràcies, Estela. Novetats d'altra banda del cas Andic. Segons publica avui La Vanguardia, ja està clar qui seran els primers a declarar. Redacció de Marc Jurado.
4: Sí, seran concretament Freddy, la terapeuta, la secretària i les filles d'Isaac Andic. La interlocutòria es va signar divendres i avui ho avança el diari del Grup Godó. La jutge aprova d'aquesta manera les proves sol·licitades per la fiscal Teresa Yoldi. Declararan, doncs, la terapeuta de la família Andic, Júlia, una germana d'ella, una secretària de Mangó i les dues filles de l'empresari i germanes de l'investigat, Sara i Judit Andic Raig.
0: I a Ciutadella, Menorca, ja estan en plenes festes de Sant Joan. Avui és el dia dels festers. Anem cap allà. Caterina Carmany, bon dia.
5: Bon dia. Som Odes B, amb el seu passeig per tot Ciutadella, va anunciar que s'inicien les festes de Sant Joan i ara la vista posada amb el toc de flabiol de dimecres que donarà pas al cargol del Born i als Jocs del Pla. Es torna a esperar una xifra rècord de participació en 120.000 persones i els ciutadellencs es debaten entre l'alegria i l'afartament per la massificació de les seves festes.
0: Gràcies, Caterina. Són 2:07 de 8. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí amb aquests problemes de Renfe. Maria Fernández Noguera, com ho tenim això? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, l'R3 segueix sense haver-hi trens en tota la línia que va de l'Hospitalet de Llobregat a Torre-de-Querol. I atenció, perquè Adif ens ha explicat a primera hora del matí, ho hem dit, que esperava tenir solucionada aquesta incidència cap a les 9 del matí, però ara ens acaba de dir que se'ls ha complicat més del previst i que confien solucionar-la a les 12 del migdia, és a dir, que s'allarga més del previst. Aquest tall de l'R3 és a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre la Garriga i les Franqueses del Vallès i que afecta la senyalització, i com que l'R3 té diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha posat servei per carretera a tota la línia. I un altre robatori de coure també fa la guitza a l'R14, en aquest cas, on la circulació està tallada entre Reus i Vinaixa. En aquest cas, el robatori de cap ha causat un incendi a l'altura de Montblanc, que els bombers confien apagar aviat, però mentre no s'apagui, Renfe cobreix amb autobusos aquest tram entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Important això, La R3 de Rodalies està tallada, no funciona, no es pot fer servir. Fins les 12 estarà així. Ens havien dit inicialment a Adif, que és el responsable de les vies, que a les 9 ho haurien de tenir resolt. Doncs no només a les 9, no, sinó fins les 12. Per tant, estarà tot el matí tallada aquesta R3 de Rodalies. En fi, ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio per descomptar d'aquest problema important a Rodalies, una vegada més, en aquest cas, però, a causa d'un robatori de coure. Anem a les carreteres, aviam com ho tenim, això. Equip Viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Punts vermells, aquesta hora?
7: Mira, el punt més complicat aquesta hora és a la 2. Hi ha hagut un accident a Esparreguera que talla un carril en sentit Barcelona i a cua d'uns 2 quilòmetres.
0: I punts taronja?
7: Però, a més, exacte, tenim punts taronja a la B20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, lentitud també a la B23 a Esplugues, cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, cap al Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: I de seguida parlarem d'aquests desallotjaments a la mina. Tornarem a Sant Adrià del Besòs per veure com evoluciona aquesta situació. Però què més tindrem avui, a banda d'això, aquí al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
8: Doncs parlarem del cas Begoña Gómez i ho farem amb Concepción Sáez, que és exvocal del
2: Consell General del Poder Judicial. També li preguntarem a Baltasar Garzón, que a partir de les 10 serà aquí al Matí de Catalunya Ràdio, que ha tret un llibre, La democràcia amenazada. També parlarem de treballar amb calor, com cada dilluns, secció del Cor amb Laura Fa, i avui Àgora Esportiva del Mundial, postpartit Espanya-Aràbia Saudí.
0: Gràcies, Solanes. I avui a l'Àgora, de seguida, d'aquí uns minuts, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco.
8: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí i aquesta calorada que tenim al damunt. Eloi, què ens expliques? Bon dia.
9: Bon dia, doncs explico que...
0: Fa calor, molta calor.
9: Avui i demà... És que, sí, a més, sí que és veritat que avui els últims mapes ens indiquen que hi ha més probabilitat de tempesta, Pirineu, Perepirineu, fins i tot les encluses de les tempestes, per tant, la part alta de les tempestes pot arribar al centre del país. Això podria ser una bona notícia de cara a rebaixar 1-2 graus la temperatura màxima prevista. Mm. És veritat, però, que malgrat tot podem arribar als 40 graus o més, el Pla Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i s'acostaran als 40 si no els superen en alguns llocs del prelitoral o del Perepirineu. I aquestes tempestes es preveuen al Pirineu i Perepirineu, poden baixar una miqueta més cap al sud. El problema és que també poden portar associades ventades molt fortes que podrien fer augmentar el perill d'incendi. Així que precaució, perquè a més també demà es podrien tornar a repetir aquestes tempestes de tarda, sempre al nord de Catalunya.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara, una abraçada.
9: Fins ara, adéu-siau.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
11: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, olles on neden Neptú i Posidó era Marmites. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026. Dificilíssim. O no. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
14: Pluto!
15: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relèixer de l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
17: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets. L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
18: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
19: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
21: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
22: Estrellita, una revetlla amb la millor companyia.
23: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
24: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
25: El carrer
1: És l'escola de la cubana.
3: Una companyia que ha fet història.
4: Oh, això és una bogeria, no?
23: Era màgic. Va ser màgia pura.
3: Més enllà de la cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
24: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc!
25: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
26: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
26: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
27: Catalunya Ràdio.
28: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
30: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb l'advocada Montserrat Nebrera, amb la sindicalista Fra Blanco i amb l'economista Pau Llong.
0: I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'àgora, Pol?
30: Doncs increpades de rigor, carinyoses, però increpades en definitiva per l'absència del jefe. I avui només tenim el David i la Montserrat a l'estudi, sí. Cosa que sempre s'asseuen a la banda dreta de la taula. A la banda esquerra no quedava ningú i el David ho ha definit, hòstia, no sé si amb segones.
0: Hòstia, Déu, el Pau ja s'escandalitza.
30: Quedem al front de dretes.
0: Sí, ha sigut un equilibri més o menys allò.
31: Jo he fet de xaquetera i m'he canviat a l'esquerra, sí, no? Sí. Que és el que toca.
0: Pau, alguna cosa a dir que t'he sentit fer?
32: No, molt bé, Montserrat. Hòstia, tinc moltes ganes d'escoltar-te.
31: En el costat correcte de la història.
32: En el costat correcte de la història, efectivament.
33: Vinga, com... Parlant del costat correcte de la història, avui tenim un debat que no farem,
0: sí,
33: però que, Pau, l'hem de fer sobre el que està passant a Cuba, que és una cosa sensacional.
32: Bueno, quan vulguis, sí, sí. I tant que sí.
33: Sí, sí.
32: I tant.
0: Ui,
32: que sí.
0: Quin valor que hem obert d'aquí ara mateix. Doncs hem de parlar de Cuba, però avui el que farem, com a mínim de moment, és parlar de la mina de Sant Adrià del Besòs, perquè des de primera hora al matí de Catalunya Ràdio estem seguint la situació que hi ha, bàsicament perquè hi ha previstos fins a 4 desnonaments que formen part del mateix procediment, que la setmana passada ja va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Aquesta vegada hi ha ben bé una seixantena de pisos afectats. Anem allà en directe a Lara García amb el suport del José Antonio Rodríguez. Com estàs? Bon dia, Lara.
34: Hola, bon dia.
0: Com va la situació? Com van els desallotjaments?
34: Doncs els Mossos d'Esquadra estan efectuant ara mateix els desallotjaments, estan mediant amb les famílies que hi ha dins dels pisos. Han entrat fa una estona després de fer fora els veïns que protestaven a la porta de l'edifici i, de fet, els agents acaben de cordonar la zona perquè ningú, doncs, pugui apropar-se a l'entrada del bloc, tot i que els veïns segueixen protestant a l'altra banda del carrer. I ja han arribat també els operaris que col·loquen aquestes planxes metàl·liques a les portes dels pisos per evitar que tornin a ser ocupats. I, de fet, veiem ara mateix com estan traient aquestes peces enormes metàl·liques de les furgonetes per posar enganxar-les a les portes i que quedin tancades. Recordem que avui es desallotgen 4 famílies, 2 amb menors a càrrec.
0: Has pogut parlar amb alguns dels veïns afectats, Lara? Què és el que t'han explicat? Què t'han dit?
34: Sí, de fet, hem pogut parlar amb una d'aquestes 4 famílies que desallotgen avui, la de l'Antonio i la Jenny, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme greu i demanen, doncs, que es tingui en compte el seu cas, el seu grau de vulnerabilitat, diuen, i també, sobretot, reclamen poder-se quedar al pis pagant un lloguer.
35: Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
36: Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
34: I justament deies abans, Freddy, que dijous ja van haver-hi desnonaments. De fet, es van desallotjar 3 famílies, també amb menors a càrrec, i ara mateix podem parlar amb la Samira, que és una d'aquestes mares que van desallotjar dijous i que ha tornat a accedir a aquests pisos. Bon dia, Samira.
37: Bien. De momento, bien.
34: Veu tornar a entrar al pis?
37: Sí.
34: Quan?
37: El mismo día que fui desahuciada por la noche.
34: ¿Y cómo lo hicisteis?
37: No hubo ninguna resistencia por parte de los chicos. Salieron de casa porque en algún momento tienen que salir, no pueden estar ahí 24 horas. Estábamos al tanto y volví a entrar a mi piso.
34: Quan dius els nois, qui eren? Hi havia algú dins el teu pis?
37: Han dejado a chicos de control de acceso dentro de la vivienda.
34: Policies?
37: No. Son los chicos que han puesto las chapas antiocupas y están ahí haciendo turnos de 14 horas, que creo que tampoco se considera legal que los dejen allí encerrados, pero bueno, esa es la medida que ha tomado el consorcio.
34: Carai, llavors tu vas obrir la porta del teu pis, et vas trobar aquests nois, vas parlar amb ells i et van deixar tornar a entrar.
37: Sí.
34: I des d'aquell dia has estat vivint com estaves vivint amb els, com amb els últims anys dins del teu pis. Com han anat aquests dies amb inquietud?
37: Nerviosa. Ha venido la policía. Por la mañana me citaron para hacer un juicio. Fui al juicio. Y nada, de momento creo que voy ganando.
34: ¿Qué ha dicho el jutge?
37: El juez. Pues el juez ha dicho, escrito en un papel legalmente, que no pueden echarnos sin otra alternativa. Que no ha rechazado al consorcio el desahucio inmediato porque no tienen una alegación que demuestre que no se echen del piso así, sin ayuda de servicios sociales, con niños pequeños en la calle. Y ha sido un juez de emergencia, de los que hay, que no está comprado, porque toda la justicia no está comprada, porque creemos en la justicia, creemos en los policías buenos, creemos en los jueces que no son corruptos, porque aquí hay una jueza corrupta, no se puede decir nombre, pero aquí hay 58 pisos que es la misma jueza que está decretando los desahucios. No está mirando papeles de vulnerabilidad, no está mirando informes de discapacidad de niños que se encuentran aquí. Hay una jueza corrupta. Queremos que salga a la luz, porque estamos haciendo desahucios expresos y los jueces, que son buenos, que tienen consideración, que van por la ley, nos están dando la razón.
34: Per tant, tu estàs contenta amb aquesta nova resolució que impedeix que et facin fora del pis?
37: Estoy súper contenta. Espero y creo en la justicia y creo, como ciudadana española que soy, que vamos a conseguir algo. Lo creo.
34: Samira, moltes gràcies.
0: La Lara García, amb el suport de José Antonio Rodríguez, el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, des de Sant Adrià de Besòs, on avui hi ha previstos, hi havia previstos, hi ha aquesta situació de quatre desnonaments. En fi, hem sentit aquests testimonis de primera mà. Montse, com ho veus?
31: Bé, hi ha tota una legislació ara ja molt desenvolupada respecte de com s'han de fer les execucions. No sé exactament quina és la situació aquesta, si són desnonaments per manca de pagament, si hi havia precaris per persones que s'havien ubicat en pisos que no eren seus, si és una execució hipotecària, si ja...
0: Eren ocupats, eren pisos públics ocupats. Ah. Eren pisos públics ocupats, sí.
31: Ah. Oh, pues la cosa, clar, això és una rodalia del sistema, perquè la idea amb la que originàriament una persona està dins d'un pis és que hi ha algun títol que l'habilita per fer-ho, i aleshores d'aquí se'n deriva tot un seguit de mesures de les quals la vulnerabilitat n'és una. El que passa és que si d'origen hi ha una situació d'irregularitat, com és que una persona ocupa una propietat, sigui pública o privada, sense títol, sense cap justificació, més que la necessitat pròpia, no? La material, que no és un títol, per tant, jurídic, el llançament és obligat, més que res perquè el llançament el que significa és que el sistema funciona i li diu a la gent que ha d'anar per les vies legals. Una altra cosa és que les vies legals funcionin, que hi hagi pisos a disposició, que l'Estat tingui mesures pròpies. Però el que no pot ser és que la gent es prengui la justícia per la seva mà i entri en el pis i després entengui o pensi o cregui que aquest pis és seu. Això xoca, la idea jurídica i, per tant, la materialitat d'aquesta idea jurídica xoca amb les necessitats de la gent, amb les situacions complicades i dramàtiques que viuen aquestes persones, amb els nens petits que no tenen cap culpa de res i que estan allà, alguns d'ells amb mancances personals, i produeix allò que es diu un nus, no? Un nus emocional entre el que hauria de ser la justícia cega, i el que reclamarien d'una justícia material, una justícia social, que moltes vegades els propis jutges no són els que l'han de resoldre, sinó que són els nostres poders públics que amb els nostres impostos siguin capaços de teixir una xarxa, primer, d'oportunitats perquè la gent no estigui en aquesta circumstància i pugui treballar de manera digna. I en segon lloc, si hi ha situacions molt desafortunades, doncs poder posar aquesta xarxa perquè no caiguin. Però en tot cas és l'Estat. I l'Estat, per un tràmit que si no es compleix, acaba generant situacions de mimetisme, no?, en altres, i que acaben dient, bueno, aquí es pot entrar en un pis i quedar-te, i si fas una mica de gresca fora, t'hi quedes. Home, jo crec que no és el millor missatge que podem traslladar des del punt de vista de l'eficàcia dels serveis i des del punt de vista de l'eficàcia de la justícia.
0: Afra.
1: Jo estic d'acord amb l'essència del que comenta la Montserrat. Ara bé, tampoc el sistema funciona en el moment en el que ens trobem amb persones que clarament són persones vulnerables i tot i així no han estat declarades com a persones vulnerables. En tot cas, no acabo d'entendre si necessiten i s'exigeix per normativa una alternància, una alternativa per poder viure, perquè no se'ls hi ofereix. Tampoc entenc per què les vies de negociació no han estat escoltades. Aquí s'ha intentat, precisament perquè el fi d'aquestes residències, com bé has situat i ha deixat una mica sobtada a la Montse, és una fita pública, no? I al final no té sentit que l'acord no s'hagi pogut aconseguir. Personalment, són temps estranys, Freddy, perquè en el moment en el que tenim a persones que continuen acumulant i comprant i acumulant i comprant i burlant-se de persones que tenen una necessitat absolutament vital com totes nosaltres, que és de tenir un sostre, ens trobem aquest tipus de personatges, que no és el cas, però que estan actuant de manera rentista amb habitatges que probablement sí que podrien ser de l'accessibilitat per tantes i tantes d'altres famílies com aquestes. Crec que són 52, no?
0: Al final aquí... Sí.
1: Sí, aquí l'errada és política, no tinc cap mena de dubte, hi ha un error polític al darrere de tot plegat i comparteixo amb la companya que no tots els jutges tenen aquesta manca de sensibilitat, però en aquesta execució sí que hi ha aquesta manca de sensibilitat, aquesta manca de resolució, perquè on no estan els polítics sí que han de poder estar els jutges reclamant que aquestes persones tinguin una alternativa i que fins que no tinguin aquesta alternativa no s'ha d'executar aquest desnonament, i ni molt menys ha de ser exprès. I celebro, per altra banda, bueno, la reacció dels veïns i de les veïnes defensant aquestes famílies, que algunes d'elles crec que porten 10 anys, i han criatures pel mig, però encara que no hi hagués, estem parlant de vides que demà o aquesta nit no saben on dormiran, i aquesta crec que ha de ser l'essència que hauria de moure no només el polític i la política, sinó també la justícia.
0: David.
33: Bé, falta una part de context aquí, perquè m'agradaria saber què és el que ha portat que amb uns pisos socials que van ser assignats fa 10 anys, doncs finalment els treuen, no? Que deu haver-hi una història darrere de tot això que desconec, però que deu motivar, perquè això és un doble fracàs, no? És a dir, quan hi ha un problema habitacional, de qui no és culpa és del propietari. Qui és culpa és de la xarxa social, que amb la d'impostos que paguem siguin...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: De què penseu que parlarem avui si volem parlar d'Esplugues, de les nostres tradicions i de la Festa Major? Doncs parlarem de la Festa Major de Santa Magdalena.
2: Aquesta és l'església de Santa Magdalena?
3: Sí.
1: La nostra població, l'any 1103, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. I ara ens diem Esplugues de Llobregat. I celebrem Sant Mateu. I avui hem volgut aplegar a diverses persones que formen part de la Junta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, que són el Sergi Sagristà, el Pau Vinyoles, l'Isaac Alonso i el Xus Fernández. Així que a tots vosaltres, molt benvinguts.
4: Moltes gràcies a tu.
5: Bones.
6: Gràcies, bones.
1: Com he dit, l'any 1103, Esplugues es deia Santa Magdalena. I al llarg dels segles, doncs, això va canviant i ens passem a dir Esplugues. I Santa Magdalena era la festa major que celebrava. I abans ho comentava el Pau a micro tancat, que aquesta festa és mil·lenària aquí a Esplugues. I és molt important per la nostra història.
5: Bueno, és mil·lenària perquè des de la consagració de la parròquia, no? Com tu bé has dit, l'any 1103 es posa aquest nom de Santa Magdalena en aquesta parròquia, i això vol dir que doncs, aquell dia era especial per la societat, no? Per la gent que hi anava a la parròquia i pel poble que formava part, que en aquest cas era Santa Magdalena d'Esplugues, no? I aquí doncs, suposem que aquí neix la festa, aquí neix la celebració, aquí neix el celebrar el dia de Santa Magdalena, que és el 22 de juliol. Després venen altres festes, com la de Sant Mateu, i els dies doncs, van cobrant importància amb diferents actes, els gojos, no? L'ofici solemne. I llavors es va conformar la festa tal com la coneixem avui dia, amb tots els canvis que han anat patint al llarg del temps.
1: I el que hem de dir és que ha hagut èpoques que s'ha celebrat Santa Magdalena, altres Sant Mateu, i ara estem celebrant les dues festes, tot i que possiblement en altres èpoques també s'havien celebrat les dues alhora.
5: Sí, del que coneixem, sabem que el Baró de Maldà, a partir del 1770 fins al 1820 o així, que és gairebé tota la seva vida, va recollir moltes festes celebrades a Esplugues, perquè ell tenia una... Ell vivia a Barcelona, al carrer del Pi, però tenia una casa d'estiueig aquí a Esplugues, i que és Can Cortada, que encara està en peu i en molt bon estat, i llavors aquesta casa feia balconada amb la plaça de l'església d'Esplugues, i llavors ell s'assabentava doncs, de totes les activitats que passaven al poble. I descrivia en el seu calaix de sastre, en el seu dietari, no? que ell anava prenent anotacions cada dia, descrivia totes les coses que hi passaven. Llavors tenim les nostres festes, la de Santa Magdalena i també la de Sant Mateu, descrites amb pèls i senyals. Llavors veiem que ell explica que la festa de Santa Magdalena era la dels fadrins del poble, era més íntima, no? De la gent de la població, i que la festa de Sant Mateu era la dels forasters. Era la festa més grossa, la que venien la gent de tota la comarca. Venia gent de Molins, venia gent de Sant Boi, de Sant Just, i venien a passar els dies de festes al nostre poble.
1: Reprenem aquesta figura del Baró de Maldà, que ha estat oblidat molts anys aquí a Esplugues, i farem un pessic amb un col·lectiu de persones que es diu la Confraria del Bon Humor, que està inspirada amb el Baró de Maldà. És així, en el calaix de sastre s'estan recuperant doncs, la memòria històrica a través d'aquest calaix de sastre que Esplugues.
5: Bueno, sí, això de la confraria va néixer als anys aquests de pandèmia, que no sabíem què fotre a casa ja, i vam estar llegint coses i descobrint històries, i llavors vam veure que el Baró de Maldà, doncs, vam llegir totes aquestes festes, que recollia d'Esplugues, i hi havia un capítol molt, molt graciós que celebraven una festa molt boja, feien com una mena de processó, però a la nit anaven despertant tots els veïns de totes les cases amb els instruments i els timbals, i ell deia que eren la confraria, o sigui, aquest grup de gent que anava despertant per la nit i anava fent, com diríem, gresca, no?, i xerinola.
1: I el berro, que diríem ara, molestant,
5: sí, exacte.
1: Eh?
5: I, bueno, i anàvem bevent vi, evidentment, no?, i això és quan el Baró de Maldà era jove, no?, que es nota molt, quan els seus redactats es nota molt, quan és jove i quan després, quan és més gran, que ja li comencen a molestar les coses. Doncs quan era jove feien aquestes bogeries i acabaven a les tantes de la matinada, fent balls a la plaça i així. Llavors, quan feien aquest dia especial, deia que semblaven la confraria del bon humor. Això vol dir, doncs, que era un grup de gent, doncs, que s'ho estaven passant bé en aquell moment. Sí. I abans que preguntaves de quina importància ha tingut cada festa al llarg del temps, he començat dient que a l'època del Baró de Maldà tenia importància les dues festes, tot i que una era la més íntima i l'altra és la dels forasters, la grossa. Llavors després trobem que això és així fins més o menys fins que acaba la Guerra Civil. Quan comença la dictadura, cobra importància en aquell moment els dirigents del poble decideixen que és Santa Magdalena qui la festa que ha de cobrar més importància. Val? Llavors seria la festa principal. I és Santa Magdalena la principal fins al 1970, diria, que és quan entra Josep Català com a alcalde i decideix renovar tota la festa i fa que Sant Mateu sigui l'important i en detriment de Santa Magdalena, que sempre se segueix celebrant però en més petit format. Llavors, des del 1970 fins una mica avui dia, se'ns ven, no?, que la festa de Sant Mateu és la gran, és la important, però llavors l'any 89 és quan té lloc la recuperació, la restauració de la festa de Santa Magdalena a través, doncs, ja s'havia acabat la dictadura i és quan comença a néixer l'explosió, no?, de la creació de colles de cultura popular com els gegants, no?, arreu de Catalunya, els grups de dimonis, els capgrossos, bueno, totes aquestes, no?, figures més que coneixem avui dia. Llavors comencen a cobrar importància i és en els anys 80 que persones d'aquí Esplugues fan una mica gran la festa de Santa Magdalena i evoluciona a la festa que coneixem avui dia.
1: Arribem
5: no
1: a aquesta...
5: un apunt més.
1: Arribem a aquesta explosió democràtica i amb aquesta constitució d'entitats de cultura popular aquí a Esplugues, i per tant també neix al cap del temps aquesta coordinadora de cultura popular per coordinar-ho absolutament tot o tot el que es pot. Sí? Seria així?
2: Sí, seria així una mica. La coordinadora neix arrel sobretot pels problemes que hi havia dintre de les festes majors entre entitats de cultura popular. Això deu ser cap allà el 2003, si no recordo malament, que ens vam ajuntar totes les entitats i vam voler crear aquesta coordinadora per coordinar els actes de festa major, tant els de Santa Magdalena com els de Sant Mateu. I a partir d'aquí anem agafant forma i a dia d'avui intentem coordinar el millor possible aquestes activitats. A més, fem altres activitats, no només la de coordinar festa major, sinó també de vetllar per la cultura popular, per les entitats, bueno, i tenim altres projectes ambiciosos durant l'any que anem treballant, no? Per exemple, podríem dir intentar aconseguir un casal d'entitats, s'ha creat, per exemple, el quadern de cultura popular, que és per les escoles, no?, i pels docents, per treballar la cultura popular a les escoles, i, bueno, entre altres coses.
1: Has dit la paraula clau, per solucionar els problemes. Però els problemes no se solucionen mai, perquè sempre hi ha problemes i sempre en neixen de nous. I amb aquests 20 anys se suposa que les coses han hagut de millorar.
2: Malauradament sí que n'han millorat moltes, sobretot entre el teixit associatiu, entre les entitats de la coordinadora, que gairebé són totes les entitats de cultura popular i tradicional, però malauradament hi ha unes mancances bastant

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: 山。
1: Quan el Front Popular va guanyar les eleccions del 36, els feixistes de sempre, els dolents de la història, van organitzar aquell cop d'estat, el qual avui hem de recordar dia sí i dia també els nostres avis i àvies que van sortir als carrers a lluitar amb les urpes i amb les dents a defensar la democràcia i a lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme avui, igual que l'any 1936, avança si no se'l combat. I aquesta vella Europa, que ens porta reminiscències del passat, avui necessita més que mai els nostres punys tancats. I com que tenim referents i tenim memòria, encara cridem als nostres barris i viles: no passaran! No passaran! No!

0: vosaltres, Apolo!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: El Club del Country.
5: Bring home the teardrops and let's have a ball.
4: Un programa que ha fet història.
5: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
4: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
6: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
12: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardàs. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
4: Hola, bona tarda.
3: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
4: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avenç, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avenç, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet als anys 30.
3: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
4: No, com a mínim des de l'Avenç. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
3: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, per Esplugues això és un tresor.
4: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van, d'alguna forma, recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que, carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
3: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
4: Exacte.
3: Eh? Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avenç quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
4: Sí.
3: Per tant, el record és molt llarg.
4: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això. I explicaré una anècdota breu, eh? Durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo no, vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola, amb aquesta edat, no? I els caps de setmana, com a mínim, anava amb ella a preparar-li el dinar. I un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats, a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare, doncs, es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada, i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batusses entre pobles, doncs era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
3: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al Capgròs unes 10.000 cançons o estrofes, o, bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
4: Mm-hmm. Cert.
3: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
4: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República, les dones no van poder votar, val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. I llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena. Però te la trobes també com una persona, doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista germanor, i que era l'ànima mater i la soprano, i que suposo que la persona que portaria la batuta, la batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'ànima mater de l'Orfeó de l'Avenç, de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem, doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
3: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
4: una mica,
3: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això, d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues, i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
4: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants en corals i en Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, però que hi ha la llosa del franquisme forma doncs, marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
3: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
4: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, i a més, amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més, per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i en aquí doncs s'acaben arrelant.
3: Ojo que no et sentin castellers, eh?
4: Sóc casteller també.
3: Ja ho sé, per això et pots permetre no. Aquesta llicència.
4: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del Cant Coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre ha existit la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles. També en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi el repertori, no és que jo o algú més de l'avenç doncs, ens dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que, la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques, i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
3: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos en aquests tallers del Cançoner de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues i des de secretaria doncs, us informaran perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avenç pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
4: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern aquesta vegada, ho hem fet que

0: Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també a una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història, i aquesta història de vegades doncs, en els anys 30 el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt, bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançó d'Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que, com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història, i aquesta història doncs al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la, i això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller: agafar aquestes cançons, i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones, que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que, sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè, escolta'm, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois, i les noies a les noies. Però, sense perdre aquest esperit de satíric, no caure en la misògina, o sigui, en maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir, hi ha cançons que no estan complertes, o sigui, que s'han d'acabar. O sigui, hi ha quatre versions d'una cançó i cap acaba. Doncs potser una té l'inici i l'altra té el final. Posem-ho en ordre.
1: Doncs molt bé, Jordi. De fet, esteu fent el debat que tenim ara mateix a la societat, que amb la mirada que tenim ara, segurament hi ha cançons que fa anys no s'haurien pogut cantar ni interpretar per televisió. La mateixa Trinca l'altre dia parlava el Josep Maria Mainat que hi haurien cançons que avui en dia no passarien el filtre de la censura, que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
0: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partint de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a la igualtat votant, amb algú tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors el que no podem permetre és que hi hagi cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico. Sinó que realment doncs, situar-lo en el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Esplugues recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860, 70,

0: Ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell, amb un faldellí vermell. O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol. Una dona, als anys 30, dient que aniria amb faldellí vermell a l'enterro del seu home, t'està mostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. Amb un llenguatge misògin diríem que els tenia ben posats, val?
1: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira.
0: Exacte.
1: Per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
0: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena i en canvi l'altra, doncs la dona el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que de vegades aquesta cançó que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, quan fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
1: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Avent Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon que és el 93 513 54 45 o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat i puntualitzo aquest Avenc amb C de Catalunya, tot i que Avenc s'escriu amb C trencada.
0: Molt bé.
1: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar que sigui interessant o ja està.
0: Bueno, no, simplement que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'Avenc d'alguna manera, com aquell que diu sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagin dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
1: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avenc, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avenc, Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avenc, amb vosaltres la Isabel Almató i després el control tècnic, el muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
2: Bona tarda.

0: vist.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
1: Com ha anat aquest segon llibre?
2: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
1: Com es diu el llibre?
2: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix que ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
1: I sabem l'origen real?
2: Sí.
1: Perquè hi ha dos o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
2: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès, i tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins i cargolines.
1: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
2: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això. Podria ser.
1: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea? Què et motiva a fer aquest segon llibre?
2: Bé, sí, jo quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de com de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades canviant les èpoques polítiques doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt, i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves... no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
1: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
2: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I, per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era molt, una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge als meus avis, però també als altres avis del poble.
1: Molt bé, aquesta seria una primera part.
2: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps. Doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
1: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
2: sí,
1: són?
2: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
1: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això... pocs llocs trobarem...
2: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
1: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
2: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
1: La més de pagès, que
2: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno doncs les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
1: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
2: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
1: Perquè amb aquestes plugues creix amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia aquestes plugues, posteriorment els laboratoris, que tu has dit, que n'hi havien diversos.
2: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta,
1: perquè van treballar això, podem 8-9 anys els posaven a treballar a la fàbrica. Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà.
2: Sí.
1: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
2: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
1: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrel, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
2: No massa, però això podríem dir que quan, o sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu, i entre ells grans propietaris de Barcelona que van comprar finques a Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
1: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
2: Sí.
1: Cal cadiraire.
2: Cal cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster, i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls, i sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
1: Algun ofici més així que et vingui ara a la memòria?
2: Ofici així desaparegut.
1: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que
2: el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera, i el ferrer era el que feia les, el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
1: Sí.
2: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
1: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
2: Bueno, Esplugues n'hi havia diverses, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també a Esplugues de fer-ne.
1: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
2: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Roba,
1: sí?
2: I potser l'Estanc.
1: L'Estanc del Vall d'Ori?
2: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ara, ja
1: hi havia, sí.
2: Ja hi havia
1: a l'avi estant. Dels que hi són ara.
2: Sí.
1: I la carnisseria de cavall?
2: La carnisseria de cavall ve a ser dels anys 40.
1: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria,
2: És dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
1: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
2: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes, estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens, i quan venien a dalt a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre que en venien ells, i nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir: mira que allà hem vist el pastor que ens falta, o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja eren més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
1: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
2: sí.
1: I sí que baixaven dos graons.
2: Sí, els olis i sabons.
1: Exacte, els olis i sabons.
2: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales.
1: Sí, perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
2: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
2: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint, perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també sobretot lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
1: ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
2: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments, però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola
1: Olenglada,
2: perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no?, o per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè
2: home,
1: és impossible tenir a tothom en compte perquè la vida és així, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
2: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt, que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Caufec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol. Dol.
1: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats,
2: sí,
1: de Catalunya.
2: Sí.
1: Som molt petits.
2: Sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
2: Però estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
2: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
2: Però han sabut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sabut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: Molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que, jo vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar. I li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudis Esplugues. Llavors, ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontanis, molt, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudis Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble, i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, eh? això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir i que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Uh-huh. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que es deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: Sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també cada persona, cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Mm-hmm. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'associació de veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer els barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Ah, clar, al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix. Que són molt grans. Llavors fem és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exactament, col·laborem, que ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salvo alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començar antigament, però ara no et deixen ni collir, O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns amb aquest
1: amb les flors
0: al carrer,
1: reunions, també, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada 2 anys, per no repetir. Primer vam començar perquè els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre.
0: Sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix, la secció de fotografia. Comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs de panellets és el dia 1 de novembre. El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren 2 sopars, el Condi Bicoe i 2 sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi,
0: sí.
1: Bueno, bé. demanant amunt i amb l'altre, ho fem bé. Llavors després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i 2 ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també 2 excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré 2 que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir 2 autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
6: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar.

0: El Casellas, tu ets aquí d'Esplugues.
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Sóc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, a darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'Església, el carrer de l'Església, tocar la plaça de l'Església.
1: El carrer de l'Església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta amb un barri, i a darrere hi ha, és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, el conte, que també era de la meva edat, i després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir...
1: Com el Josep Florença,
0: o els seus germans,
1: Camps,
0: també, sí.
1: La Maria Teresa Carbonell,
0: sí.
1: Els de la Rosita Casellas del Calvialet, i les seves germanes, també. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però vaig seguir, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, a Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà. I llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes, diguéssim, a Can Clota, o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt i després per tornar a baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article

0: Dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé que hi ha la plaça Santa Magdalena de Cal Faura, que hi ha un rellotge de sol i precisament hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacaríem del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem
0: en el recorregut?
1: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots.
0: Val.
1: De tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
1: Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els parcs i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, feta, o sigui, també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Brilles. I després ja anem passejant cap al parc del Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
0: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, i que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler, que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoler va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoler ha tornat a rebrotar i, per tant, és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou, al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després, la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu, quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de la vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: sí, el que passa
0: específic.
1: Que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. Què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguint tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere, que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per casualitat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar al Laboratori Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí que vaig esbrinar després, que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap. No se sap. Ningú sabia que que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana del Laboratori Salvat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquest no la sabia, aquesta sí, la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica sí. important. A sí. nivell de, precisament d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos,
0: sí.
1: que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment pues, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i he parlat abans dels meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos. I el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ell ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i hi ha coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del Sindicat de Pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a Masquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és el que dic de les sedes.
0: Ah,
1: la fàbrica de les sedes.
0: Val,
1: aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo per el Joan Brilles, i passem per davant del jutjat, i anem a parar al parc gran que hi ha de la Font Santa, darrere de l'escola Lola Anglada. Sí. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: Sí.
1: És
0: és aquesta zona d'aquí baix de Font Santa, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí.
1: Molt bé. També era interessant saber on estava el punt aquest del límit i tot això d'aquí. Aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. Aquest, és que cada itinerari començo amb el Robert Brilles amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margaric i Evien i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que és això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà, de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre de fet va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem. No ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera. Mira, el rellotge és una lluita que tinc. i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs
0: aquí, però perquè
1: sí,
0: és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes amb el primer itinerari, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat a fer-ho tot.
1: I aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. Després aquests itineraris lògicament els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hi hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes vegades també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari aquest segon.
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint, tornant a Robert Orilla, sí, ja està.
0: Va, i el tercer itinerari seria el centre, la Baiola.
1: El més alt, sí, que surt de Roberuelles, lògicament, pugem per el que del nord i la Maiola, sí, i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe, a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'Embordes, i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo perquè del nord pugem amunt i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar a la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les Plugues pràcticament era el Raval i poques coses més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval, el Raval de Sant Mateu, però després hi ha també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, darrere, sota el Col·legi d'Alemany. Hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, però la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del Terme, encara que el Terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que a tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí,
0: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una masia molt important com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de l'Aurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són les típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota, entre Cal Vialet, i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va donar, obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans l'església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia, i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari. D'aquest
1: itinerari
0: que estem fent?
1: És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Passa arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba, i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la tenim, la veiem.
0: La veiem?
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, clar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers.
1: Sí.
0: Allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte. Mallola. Allà anàvem a berenar i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves ja, i després baixaves.
1: Sí, allà hi havia ja també el Pou de sí, Vernís, hi havia tota aquella zona d'allà.
0: Sí, molt bé.
1: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi ha bastantes escultures també de l'Eulàlia de Sant Benet, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es pluga.
1: El cementiri parroquial, sí, estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més.
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobem Can Tintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic que darrere Can Cortada, ja veiem Can Pi, es veu l'església, es veu que un afegit que és la capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Can Pi perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem.
1: Tocava l'harmònio.
0: La recordem sí, i ens estimava molt a la cara
1: aquí,
0: ja petita.
1: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també haig de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després, quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar, o va agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palos Santos, que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa partir la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de ja fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenar també, com ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I esclar, lògicament que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, perquè esclar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
0: Sí.
1: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi han dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Bord de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
0: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: Bueno, no es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I sí.
0: Molt bé, Miquel. Donem pas al segon itinerari.
1: L'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles, amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa, que són, i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir una miqueta a principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres. Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim diverses tantes imatges d'Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que diversa gent del poble l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri.
0: Sí.
1: De Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
0: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'hotel dels insectes.
1: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona, perquè no es quedés els pulgues sense aquesta microbiologia natural.
0: I sabem qui ha fet aquesta
1: mena d'hotel? Suposo
0: que
1: això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. En diu hotel dels insectes, està marcat d'aquesta manera.
0: Molt bé.
1: A darrere de tot, jo he deixat una fulla en blanc.
0: Sí, això anava a dir jo ara, que primer de tot, prenem nota, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis, perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre, i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
1: Sí, un full en blanc ratllat, perquè la gent pugui escriure i el que sigui, perquè vaig pensar que, igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament,
0: sí,
1: perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquests nous aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber o inclús alguna dada que estigui errònia o estigui o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta al costat de l'església, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I ens va haver-hi una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé molts anys l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, sí, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni es té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
0: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
1: Particularment sí. Oficialment no ho he comentat a ningú, però particularment jo sí, estic treballant-hi.
0: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
1: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en propòsit de fer editar aquest llibre, sí, i regalar-lo tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
0: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
1: Celebro que agradi a la gent, el que sí, sí, m'agradaria deixar constància també, sí, de coses i noms que a vegades no tenim, no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit de dir l'emissora. I no és l'emissora, sí, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos i allò és el Parc de Can Vidalet.
0: Sí,
1: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt. Ja. Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
0: no,
1: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
0: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
1: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
0: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els
1: espluïns. Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, sí, donar-nos a conèixer properament, i agrair la vostra col·laboració.
0: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat. Molt ens bé. Escoltem aviat.
1: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Georgina Yin, que va néixer a la Xina, a prop de Xi'an, a Shanxi. Hola Georgina, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, molt bé.
0: Tu vas néixer a la Xina, però et va adoptar una família catalana quan tenies 8 mesos. Originàriament no et devies dir Georgina.
1: No, la veritat és que m'ho van posar mons pares, Georgina. Jo originalment em deia Liu Yin i mons pares volien conservar-me una part del meu nom original i em van deixar el Yin.
0: És molt habitual, no?, el fet de Yin, perquè jo he conegut altres, bueno, altres noies xineses i així que també preserven el Yin.
1: Sí, la veritat és que, bueno, fins de més gran no me n'he donat, que és un nom com bastant tradicional, i bueno, sí que potser a vegades amb el yin i el yang, no?, la cosa va sonant, però sí. Fins de gran no, o sigui que hi havia més gent de Xina i tal, em deien, sí, yin és un nom molt, molt tradicional a Xina. Mm-hmm. Llavors, bueno, no em van dir mai què volia dir, però que és com Maria aquí.
0: Sí. No, està bé que t'ho hagin preservat, però ningú no t'ho deu dir, no?, que tothom et diu Georgina, tot i que en els papers consta.
1: Sí, és que tampoc em presento com a Georgina Yin, em presento Clar. Com a Georgina. De fet, fins fa poc tampoc firmava com a Georgina Yin, firmava com a Georgina, i llavors... Sí que a vegades quan ensenyaves el DNI o donaves documents i tal, et deien, ai, el Yin és el primer cognom, i jo, no, és nom compost.
0: Sí. I ara te'l poses al signe?
1: A vegades sí i a vegades no, depèn del lloc.
0: I on eres quan et van adoptar? I saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
1: Doncs ben bé no ho sé, però segons la partida allò de trobança de l'agència d'adopció, o sigui, bueno, de l'orfanet on vaig estar, posava que vaig estar abandonada en una parada d'autobús. Però bueno, que en aquell moment era com el més típic, bueno, no típic, però el més freqüent en aquell moment de Xina, perquè bàsicament quan jo vaig ser adoptada era la política del fill únic de Xina, llavors van ser moltes nenes sobretot abandonades al carrer perquè o no es podien mantenir o culturalment s'escollia més un noi que una noia, pel fet de que després quan uns es casaven la noia anava a viure amb el noi i llavors també cuidava la família del noi i la família de la noia es quedava una mica desemparada. Llavors, doncs...
0: I això ara s'ha vist que és un desastre, no?, perquè no tenen noies amb qui
1: Exacte.
0: Casar-se.
1: Sí, sí, nois. És una llàstima.
0: Sí. Han d'anar arreu del món a buscar-les.
1: Exacte.
0: En canvi, els teus pares adoptius tenien clar que volien una nena.
1: Exacte, sobretot ma mare va anar allà i una nena.
0: Ja tenia un noi, no?
1: Exacte, sí, un germà.
0: Sí. I tu quan vas ser conscient que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
1: A veure, sempre n'he sigut conscient, perquè també la meva família doncs ha volgut que sigui així, saps? Que mai... Perdó.
0: No.
1: Doncs això, que la meva família sempre ha volgut que jo tingui clar com sóc i que sigui algú, o sigui, que algú diferent sigui algú bo i que n'estigui orgullosa de com sigui. Llavors, des de ben petita, jo que n'he sigut conscient que era diferent, però que en tot moment pertanyia dins de la meva família i era igual de vàlida que tots els altres. Vull dir...
0: No, n'hem fet de la diferència un valor positiu,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. I també ha afectat molt la meva autoimatge i autoestima, perquè després en situacions doncs que interactuaves amb altra gent o tal, que sí que li feia més més evident la diferència entre la família, doncs que per mi no suposés com un tràngol, si més no, que a vegades amb la meva família fèiem bromes, saps? Al respecte i...
0: Clar. I a l'escola eres l'única que adoptada o amb trets diferents?
1: A la meva quinta sí, era l'única persona racialitzada.
0: I això t'ho van fer notar?
1: Sí, però també torno a dir com de manera positiva, donar-li valor i també com...
0: identitat.
1: Exacte, diguis. Com en cap moment que la diferència fos algo negatiu, sinó algo positiu i... Bueno, em vaig sentir molt cuidada i molt mimada, la veritat, dins de l'escola.
0: Es va treballar a l'escola.
1: Sí, sí. Sí.
0: De quina manera recordes que s'hagués treballat? Perquè tu devies tenir 3 anys, o 4.
1: Sí, bueno, com que vaig arribar amb 8 mesos, doncs, sí. Vaig entrar amb 3 anys. I amb 3 anys, a la meva escola el que feia és el petit protagonista. I llavors cada setmana era un de la classe. I la setmana que vaig ser jo, doncs va venir la meva família i vam explicar, doncs, no, tot el meu origen, com havia vingut. I clar, en aquell moment, els nens i nenes de 3 anys, doncs suposo que no n'eren molt conscients del que volia dir, però el fet de que se'm donés veu i... bueno, crec jo.
0: Sí, clar.
1: I se'm reconegués davant de la classe, doncs feia que es normalitzés molt, no?, dins de, del meu espai. I, clar, com que vaig transcorregir de la mateixa escola, de P3 fins a 6è, doncs hi eren els meus companys de classe, llavors. I era com algo molt natural. Bueno, com hauria de ser.
0: Clar, clar, i tant. Sí, el que passa que... ara és més comú, tinc la sensació, no? Però clar, devia ser com de les primeres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bueno, mons pares diuen que vaig ser com la segona a Catalunya i que fer els tràmits i tot, o sigui, els de no ho sé, el registre, crec.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Els hi demanaven com, o sigui, se'ls va quedar com una còpia dels documents que havien presentat perquè els següents que vinguessin els hi demanessin el mateix. Saps com, bueno,
0: sí, sí,
1: com que era
0: com
1: tot molt nou.
0: Pioners.
1: Exacte.
0: He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas també?
1: Bueno, així en general no, però sí que és veritat que quan em sento abandonada sí que em ressona una part doncs de dol, però potser abans no ho encaixaven en el fet d'haver sigut adoptada i haver sigut abandonada quan jo era petita, perquè en veritat vaig ser molt petita, però potser ara que sóc gran i puc com autoanalitzar-me, sí. Potser sí que sóc conscient de que aquest sentiment, no, en aquestes situacions, se'm fa com més agreujant.
0: Clar. Tu has sentit mai, no sé, curiositat per conèixer els teus pares biològics, o ho has sentit com, no sé, rancúnia cap a ells per haver-te abandonat? O...
1: no, perquè, no. Bueno, crec que mons pares m'ho han explicat molt bé i els pares, més que els que et gesten o tal, són qui et cria. Llavors, sí, això sempre ho he tingut superclar, que la meva família i els meus pares són els meus, o sigui, els meus adoptius, i que segurament la meva família biològica ho veu també amb molta pena, perquè evidentment abandonar o donar en adopció a un fill o filla no ha de ser gens fàcil.
0: No.
1: Per tant, tampoc els hi tinc rancor, saps? Si ho van fer, doncs devien tenir les seves raons.
0: Tu has anat a la Xina, no?
1: Sí, sí.
0: A quina edat hi vas anar?
1: Quan tenia 10 o 11 anys hi vaig anar amb la meva família i ens vam posar en contacte amb el meu orfenat i ens van com organitzar tot un tour per Xina, vull dir, els llocs més emblemàtics, perquè òbviament és molt gran.
0: Sí.
1: I vaig poder anar també al meu orfenat i conèixer, doncs, el que és allò.
0: Sí, sí, com havies estat tu,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Tot i que igual han canviat de manera de fer, perquè pedagògicament, sí, també les coses canvien, sí, i així, però... I ells se'n recordaven de tu? O... deuen tenir tants nens, no?
1: Exacte, jo crec que no.
0: No, clar.
1: Que una nena de 8 mesos ha canviat molt amb 10 anys.
0: I tant. Sí, sí, que deus formar part d'un registre.
1: Exacte.
0: I ja està. I quina impressió et va fer la institució, l'orfenat?
1: La institució en si no em va generar especialment... Bueno, a veure, em sabia molt de greu que allò existís i també que estiguessin també bastant saturats en aquell... I tot i que ja era famós el fet d'adoptar des de Xina i que, bueno, aquí n'hi havia moltes ja. però...
0: És un lloc molt massificat.
1: Sí, tal com ho vaig veure jo, sí, però bueno, les instal·lacions estaven bé, hi havia bastantes cuidadores, llavors... També és com que et quedes una mica més tranquil·la en el fet de, bueno, potser aquests nens no, o sigui, els donen una nova oportunitat, no? De ser adoptats i de... si ho són.
0: Sí, i que eren criatures petites.
1: Sí, la majoria sí. La
0: veritat, també, nenes també encara?
1: Crec que sí, és que no me'n recordo massa perquè crec que també...
0: Clar, ja fa anys
1: no,
0: ara.
1: Exacte, sí, sí. Ja fa anys i tampoc m'hi vaig fixar especialment, per tant...
0: No, clar, depèn de la curiositat que tinguessis en aquell moment.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després continuem parlant.

0: on estava, però sí, en aquell moment deia quasi que sí, que jo vull anar, però més pel fet de voler viatjar i conèixer, no perquè fos el meu país d'origen, sinó perquè m'agradava conèixer i veure món, perquè amb uns pares hem viatjat des de que jo era bé. Vull dir, per mi era una altra aventura.
1: Sí, sí.
0: I sí que és veritat, perquè per exemple tot allò del moment de l'orfenat i això, doncs m'hagués agradat molt més ser una mica més gran i ser més conscient d'on estava i què estava veient.
1: Mm-hmm.
0: Però bueno,
1: no, però amb 10-11 anys
0: també.
1: Exacte,
0: també ja me n'emporto un altre record.
1: Clar, clar, i sempre hi pots tornar.
0: Exacte, de fet m'agradaria tornar d'aquí, bueno, no sé, un parell d'anys i reconnectar també una mica amb els meus orígens i veure, no sé.
1: I què et va impactar en aquesta edat, als 10-11 anys, del que vas veure, què et va impactar?
0: La diferència, sobretot, entre el meu poble d'origen, que és Changsha, i la capital de Beijing. O sigui, no hi ha res a comparar amb la riquesa i la societat de... Bueno, ara no ho sé com estarà.
1: Ja.
0: Però de Pequín que la de Changsha. A més, recordo també una situació on jo estava allà visitant algun temple, és que no me'n recordo molt bé, però recordo que venien com molts nens de la meva edat venint al darrere a pidolar. I clar, jo en aquell moment va ser com... Ostres, saps? Has de ser molt afortunada i donar molt les gràcies perquè tu podries ser una d'aquestes.
1: Clar.
0: O sigui, gràcies a uns pares i gràcies a això, perquè és que si no... Vull dir...
1: Sí, sí.
0: En aquell moment sí que em va impactar i va ser com bastant dur per mi. Però...
1: Perquè els nanos a l'orfenat hi deuen poder ser fins a un temps determinat, no?
0: Ni idea.
1: Clar.
0: Però, bueno, com aquí, no? A la que puguis treballar, clar, doncs ja...
1: I has sentit necessitat d'aproximar-te més a la llengua i a la cultura xineses?
0: Ara sí, ara se m'està despertant una mica la curiositat, no tant a la llengua, sinó a la cultura, a la manera de fer, no sé, perquè sí que també se m'està despertant una mica com els meus orígens, no? El saber d'on vinc, i òbviament sí que tinc com la cultura catalana com molt ben arraigada i ben fomentada per mons pares,
1: sí,
0: però també no deixa de voler, no?, tenir aquesta curiositat cap a la cultura xinesa.
1: Quan veus els xinesos d'aquí, que n'hi ha molts, doncs, que regenten bazars, uh-huh, o bars o restaurants o així, i sents curiositat o algun tipus de proximitat o això?
0: Sí i no, perquè, bueno, o sigui, més que proximitat hi sento també una mica com... Òbviament ells tampoc són els xinesos d'allà i els xinesos d'allà tampoc són tots iguals.
1: Clar, és molt gran que és la Xina.
0: Cadascú té la seva pròpia identitat i llavors normalment quan vaig a un restaurant aquí xinès o vaig a un bazar o tal, o sigui, ja és com que m'accepten com un d'ells i em comencen a parlar xinès. Llavors en aquell moment, abans sí que em sabia com una mica més de greu, no? En el sentit de, ei, que jo no sóc igual que tu, però ara... És com inclús graciós, no? Com, ai, perdona, és que no parlo el teu idioma. I aquí també ve el... Mira, tant de bo pogués parlar un idioma per entendre't, no? I
1: sí.
0: Per
1: sí,
0: també
1: sí.
0: Parlar de, no sé, d'on eres, no? De per què has vingut aquí i tot.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: curiositat.
1: Un lloc comú.
0: Exacte.
1: Sí. I a nivell acadèmic, tu aquí, quina trajectòria has seguit?
0: Doncs jo, des de petita... Sempre he tingut molt clar que volia ajudar la gent, sóc molt de social, que diguéssim, i llavors des de petita volia ser metge, però ja quan vaig arribar a batxillerat vaig veure que necessitava com molt de colzes i jo, que em conec, sabia que no podria arribar a metge. Llavors vaig començar a fer com uns zigazagues i llavors vaig acabar en una enginyeria que... A veure, no se'm donava del tot malament, però saps allò que et replanteges de per què estàs aquí? Si
1: clar,
0: tu no volies estar aquí, si de fet quan acabis una enginyeria molt social no té.
1: No.
0: Llavors també en aquell moment vaig començar a ser monitora de lleure, tot o sigui, com tot el món de l'educació, i vaig veure que sí, que allò era el meu i que m'encantava ser educadora. Llavors em vaig posar a fer magisteri infantil i ara...

0: L'any passat vaig començar a fer magisteri, però de primària.
1: I has treballat com a mestra ja?
0: Sí, sí, l'any passat de fet vaig tenir la gran sort de poder començar a treballar com a mestra. I em va encantar. Vull dir, vaig veure que era lo meu.
1: Ai, que bé, que ho hagis encertat. Devia ser l'única mestra racialitzada de l'escola.
0: Sí, la veritat és que justament en aquestes sí que m'he trobat en escoles on n'hi ha algunes, però la majoria, o sigui, no estan representades dins dels docents, que diguéssim.
1: I estaves a infantil?
0: Sí. Sí, sí, amb 4.
1: I els nanos et feien preguntes pel teu aspecte? No?
0: Sí, la veritat és que el primer dia, sobretot, allò que els vas a recollir amb els pares i tal, i que ja a la fila estaven com... Ala! Ala, és xinesa! Ala! I jo, sí, no passa res. Saps com... Vale, sí, és algo que és evident, no? Anem a destapar-ho ja, ho parlem i prou, perquè
1: clar,
0: si no...
1: I una vegada situat ja està, no?
0: I a més, en un P4 que encara són... Bueno, o sigui, que poden entendre perfectament, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: La gent és diferent i ho accepten i ja està.
1: Sí, satisfer la curiositat i ja està. Una vegada situat i ja està,
0: exactament.
1: No?
0: Exactament. Sí, sí, suposo que els hi xoca perquè és el que dèiem, vull dir, no hi ha referents. El fet que hi hagi una persona racialitzada que... No? Com que pugui ser mestre és com que xoca perquè no és molt habitual.
1: No, al contrari, ho hauria de ser molt més, diguéssim, perquè hi ha molts nanos adoptats, no, també, que necessiten tenir referents com ells.
0: Exactament. Sí,
1: i poder imaginar-se que ells també poden arribar a ser mestres
0: o
1: periodistes,
0: sí, sí.
1: O el que
0: sigui,
1: sigui,
0: referents,
1: no?
0: Des de ben petits.
1: Sí, sí, que encara hi ha poca representativitat, diguéssim, pública, no? I així l'experiència la valores positivament.
0: Sí, genial. Vull fer-ho tota la meva vida.
1: Que bé. I tant, bueno, veig que si ara fas primàries, perquè penses també que t'agradaria optar a diferents edats, no?
0: Sí, perquè, bueno, des de 0 fins a 12 és una edat que m'encanta, vull dir que des dels infants que poden començar a descobrir el món fins a, no sé, un 6è que pots començar a replantejar una mica també què és el món i per què, no? No ho sé, és molt xulo.
1: Tu pertanys als Castellers de Sants?
0: Sí, bueno, la veritat és que ara no hi estic anant molt.
1: Bueno, en pandèmia no hi ha anat ningú.
0: Ja, però abans una mica més tampoc.
1: Ja. Però, bueno, com vas conèixer la colla i què en valores?
0: Doncs, segons mons pares, bueno, sobretot mon pare, diu que des de petita hi havia anat algun assaig, però saps allò que no te'n recordes molt, i gràcies a una amiga meva, que també, bueno, son pare era casteller i tal, ens va dir, vinga, va, per què no ho parlem un dia? I dic, vinga, va, pues sí, perquè a més, sempre que els veia per la tele o a plaça inclús, la sensació aquella de que t'omple el cor d'emoció i de que tots estan fent una cosa junts i que treballen tot, bueno,
1: sí,
0: m'encanta.
1: Sí, sí, sí, sí. I t'hi has trobat bé a la colla?
0: Molt, sí, sí, molt còmode. Van rebre superbé, més estat, bueno, tot, sí. Molt bé.
1: Què valores d'una colla castellera, a part del fet de l'emoció de fer castells i això?
0: Que es faci pinya fora de plaça, també. Vull dir, crec que dir que sóc castellera de Sants és com un orgull, no? Com, i que entre nosaltres, els castellers, no ho sé, em sembla com un sentiment de pertinença molt fort, i sobretot Castellers de Sants crec que el porta molt endins.
1: I quins projectes de futur tens?
0: Ui... Doncs de moment acabar la segona carrera.
1: Clar.
0: I ja ser mestra en una escola pública on poder, doncs això, aprendre amb els nens i acompanyar-los en el seu creixement. I si en un futur pogués obrir una escola o un entorn educatiu, doncs també seria un gran somni.
1: Doncs bé, tant de bo el teu somni es compleixi.
0: Gràcies.
1: I celebro que t'agradi tant fer de mestra, no?
0: Moltes gràcies.
1: Per molts anys ho puguis fer, i que segueixis igual de guapa.
0: Gràcies.
1: I moltes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i per accedir a aquest entrevistes. Fins una altra.
0: Fins una altra. Gràcies.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Pasqual Sierra, que va néixer a Extremadura, a Orellana la Vieja, que és província de Badajoz. Hola Pasqual, com estàs?
1: Bona tarda. Bé, bé, estic content d'estar aquí. Per mi és una experiència, bueno, és una nova experiència, bueno, no tan nova, he fet alguna, però aquestes alçades sí, és una experiència interessant. Espero que resulti bé.
0: Segur que sí. Tu vas néixer a Orellana la Vieja i vas viure tota la teva infància i joventut. Parla'ns una mica de la teva terra, del teu poble.
1: Sí, vas néixer a Orellana la Vieja, que és la Aureliana Vetus de los romanos. Sí, hi ha restes romans per allà, també als voltants i tal. No queda massa lluny de la Mèrita Augusta. I, bueno, vas néixer amb una família de labradors, que es deien abans. Soc el tercer de cinc germans. I, bueno, pues vas passar ja sis la infància i tal. I diguem que l'adolescència i part de la joventut vas passar en un col·legi religiós on va estudiar, on vaig estudiar al seminari de Plasència, de la diòcesi, el seminari diocesà de Plasència. I bueno, els records que tinc d'Extremadura són pues, realment molt entranyables. Són, clar, o sigui, més de la primera infància i tota la història, veure també com els pobles van anar també modificant i es van anar transformant i tal. I llavors viure en Orellana la Vieja i després estudiar, com si diguéssim, a Plasència era un canvi bastant important també, perquè Plasència està a la província de Càceres, és al final, bueno, al vall del Jerte, és
0: del Cirerès,
1: és la perla del Jerte, el diuen i tal. I bueno, però també va ser tota una experiència molt interessant, molt d'això també.
0: Segur. He llegit que Orellana la Vieja és un poble agermanat amb felanits de Mallorca, perquè molts dels seus habitants van emigrar allà cap als anys 60. Saps què ho va ocasionar?
1: Bé, la història no la conec, com se va estar, però realment sí que tenia notícies, perquè efectivament, o sigui, hi ha familiars meus, o sigui, inclús un germà meu, el meu germà gran, que després es van anar a viure a Madrid, però van passar una temporada a Mallorca i justament a Felanitz. Jo vaig visitar Felanitz també, el conec, inclús, no sé si va ser el primer o el segon any d'estar aquí a Barcelona, vaig anar a visitar el meu germà a Felanitz. I és realment, o sigui, donava la impressió de que estaves a Orellana, o sigui, realment. Yeah.
0: Si a vegades comença algú, sí, no?, i fa l'efecte crida, sí, sí, no?, sí. Que hi va anant gent, sí, sí, del mateix, sí, poble.
1: Sí, sí, sí. I com es va desenvolupar? Pues, bueno, jo penso que, clar, o sigui, si hi ha moltes persones d'Orellana allà, pues, jo penso que ho van fer, pues, bueno, com una pinya, però a més, jo no vaig notar que hi hagués com, perquè clar, igual hi havia d'Orellana, com hi havia gent de Jaén o de Huelva i tal, i bueno, hi havia una... Bueno, penso que és que té la seva... I a més, la festa d'Orellana també, que són el 15 d'agost, també recordo haver veure com alguna mena de representació també de gent de Felanitz d'Orellana.
0: És curiós. Sí, sí. I tu vas fer els estudis superiors a Plasència?
1: Jo vaig fer, com si diguéssim, el batxillerat i part de filosofia eclesiàstica o escolàstica al seminari de Plasència. Bueno, va arribar un moment que no veia clar i tal, bueno, ho vaig deixar.
0: Estaves intern. Exacte, sí. I de fet, l'estudiaves al seminari perquè, sí, tenies vocació religiosa.
1: Bueno, això diuen. O sigui, jo sempre dic que és una... Bueno, té a veure, jo faig una miqueta com la referència, amb una mena com de costum que hi ha per això. O sigui, és allò que... em fa pensar a vegades en allò que diu Machado al poema de la tierra del Bar González, que diu que aquella família que de tres germans el primer o els dos primers era per al camp i el tercer era per l'exèrcit o per a l'església. Jo era el tercer i bueno, no crec, això, els meus pares efectivament ni ho pensaven això, o sigui, no, segurament ni coneixia el poema i tal, però això jo, que potser sí que hi ha com una mena com de costum o de tendència, no? I clar, les terres que havien a casa tampoc eren tantes, o sigui, com per això, però bueno, suficient per mantenir tota la família. I pot ser així, al començament sents com una mena com d'atracció o de... o de tendència a aquesta cosa com, bueno, com de lluitar o de fer cosa pels altres i tal. I, bueno, i això pot ser sí, que tenia per mi una certa com, bueno, connotació d'importància i satisfacció també, no? Com un ideal, com un ideal també.
0: Devies estar intern.
1: Ja. Estava en intern, tenien vacances tant a l'estiu com al, per Nadal també. I bueno, els temps que van estar allà, inclús diria que ja, entre cometes, van fer la nostra petita revolució també. O sigui, yeah. Eren centres que anaven també a fer com una certa evolució, no? O sigui, clar, no se podia comparar amb altres que són religiosos com més tancats, no? Nosaltres sortien, quasi sortien gairebé, bueno, cada setmana un parell de copes i tal, i últimament podien sortir, bueno, també quasi cada dia.
0: Mm-hmm. I tu, en lloc d'anar cap a Felanitx, vas decidir venir a Barcelona. Què va fer que vinguessis?
1: Bueno, va arribar un moment, bueno, quan vas deixar el seminari, pues, bueno, vaig plantejar, a veure si havia començat a estudiar magisteri, vas fer magisteri, i de fet, bueno, va arribar un moment en què, bueno, ja sabia bueno, que les, com si diguessin, que el progrés i les innovacions a fer carrera a la universitat, que era una de les meves intencions i tal, pues m'havia d'anar a alguna ciutat gran. O sigui, evidentment, a veure si ni en Càceres ni en ciutats extremenys n'hi havia. I, bueno, i vas dubtar entre Madrid i Barcelona. I, bueno, per una sèrie de circumstàncies quasi de casualitats, pues, bueno, vas venir a petar aquí.
0: Quina impressió vas tenir a l'arribar?
1: O sigui, la primera impressió, jo recordo que vaig arribar aquí un mes de setembre. Va ser un mes de setembre molt calorós. Després vas saber que efectivament el mes de setembre és un mes quasi diria ingrat a Barcelona, perquè ja fa molta calor, hi ha molta humitat, i ja, bueno, o sigui, no és precisament, o sigui, a més allò de que tornes de vacances, és un mes com una... I bueno, ja coneixia, bueno, de fet vaig venir, coneixia a un amic, que és el que m'havia introduït aquí i tal, i ja vaig començar a treballar de seguida, i llavors, com que ja havia quasi acabat magisteri, vaig fer convalidacions, i ja em vaig matricular a Filosofia i Letres, a la facultat, al plan que ja feia per les nits, per les tardes i per les nits. Uh-huh. El famós pla Maluquer.
0: Uh-huh. Et vas posar a estudiar i no vas parar.
1: Sí. Vaig acabar el magisteri, vaig fer el famós campament de magisteri aquí a Sant Quirze de Besora, penso que era, i després pues, bueno, vaig a fer filosofia i letres.
0: T'agradava estudiar o hi veies la possibilitat de treballar en una feina millor?
1: Bueno, com que ja treballava de mestre, a mi m'agradava l'educació, jo per mi com a provocació hagués estudiat medicina. Però clar, estudiar medicina volia dir que, bueno, que algú m'havia de pagar la carrera. No. I és curiós perquè vaig agafar dintre de filosofia i dintre de pedagogia l'especialitat que havia a veure, que es deia pedagogia terapèutica. I em va treure perquè tenia assignatura de tipus A i després de tipus B i de tipus C, que eren les especialitzades, no? I havia una o dues assignatures que s'assemblava alguna miqueta com a psicopatologia, per exemple. Tenia una assignatura de psicopatologia, tenia una assignatura que la donava també un neuròleg. I això, hi havia coses que d'alguna manera, bueno, feia alguna referència, després em vaig adonar compte que tampoc era...
0: La medicina.
1: Era gran cosa, no era realment el que... Yeah. No sé. Bueno, estudiaven dificultats de llenguatge, de la motricitat, de tota la història, però realment no era a veure.
0: Uh-huh. I quina trajectòria laboral has seguit?
1: Bueno, després de fer... O sigui, de seguida que vas poder, jo vaig començar a treballar en una escola d'aquestes que feia la Salle, que feia escoles en barris, com si diguéssim, barris més o més obres i tals. Vaig treballar, no sé si durant 4 o 5 anys, en una escola que es deia Escola Proa, la Salle Badalona,
0: sí.
1: al barri de Sant Roc. Uh-huh. I, I bueno, pues, a més aquesta escola tenia característica que tenia integració de gitanos, o sigui, nanos gitanos i nanos de famílies de, com si diguéssim, paios, que diuen ells, no?
0: Sí.
1: Va ser tota una experiència molt interessant també, perquè a més al ser estar relacionat a la Salle, també tenien accés a tota la qüestió formativa de la Salle, no? Per exemple, feien cursos durant l'estiu i estaven, com si diguessin, a les últimes en innovació pedagògica, tota la qüestió didàctica i tal. Com que el mateix temps anava a estudiar, pues, bueno, jo podia comprovar, per exemple, si havia de fer, no sé, algun estudi sobre l'Iglesia o sobre coses i tal. Inclús me'n recordo que vam fer, entre jo i dos companys meus, vam fer un estudi bastant ampli sobre sociologia del barri, seguint les teories, ara no recordo bé, de la cultura de la pobresa, que és tota, bueno, és un sociòleg mexicà, va estudiar tota aquesta teoria i tal, i vam fer un estudi de camp bastant interessant sobre això, també.
0: I després d'aquí, de la Salle, cap a on vas anar a treballar?
1: Bueno, com que ja acabava la carrera de pedagogia terapèutica i tal, de seguida vaig buscar alguna feina dintre d'educació especial.
0: Clar.
1: I vaig anar per a una escola de Sant Adrià, primer, una petita escola parroquial, i bueno, allà vaig fer les primeres, com si diguéssim, la primera experiència, bueno, de treballar amb nens de síndromes Down, amb autista, hi havia alguns autistes i tal, nens amb problemes epilèptics i tal, que en aquella època ho tenien tot barallat, però a més barallat quasi ni diferenciat, bueno, ho diferenciava i tal, però de totes maneres van tenir també, bueno, com que en aquella època tothom era jove i tothom tenia com moltes ganes de renovar coses i de saber i d'investigar i tal, doncs es buscaven assessors. Uh-huh. Llavors vam buscar un assessor, un psiquiatre del Centre de Gent Mental de les Corts, i ens orientava, o sigui, com havíem de fer tota la qüestió vital.
0: És la manera d'aprendre, no? Poder anar contrastant la teoria amb la pràctica.
1: Sí.
0: Mira, ara posarem la cançó que has triat, que és del Charango, oi?
1: Sí, sí.
0: L'has triat per alguna cosa determinada?
1: Bueno, sí, o sea, per mi no és tan gaire difícil tirar la cançó, penso que està bastant en consonància, bueno, amb molts dels meus ideals i de la meva manera de pensar i de fer i tal. Per mi és un crit rebel, però al mateix temps és una cançó de lluita, i la banda aquesta a mi m'encanta, o sea, són gent molt compromesa socialment també.
0: Sí.

0: persones que construyen mas.
1: Després de Sant Adrià ja vas anar a treballar a Vilajoana?
2: Després de Sant Adrià, bueno, vas passar un curs i mig, jo diria, vas canviar i vaig anar a treballar al Centre d'Higiene Mental de les Corts, com a psicopedagog. I llavors era, bueno, feien com que jo es treballava més aviat amb nanos amb problemes, doncs treballàvem per les tardes. Llavors pel matí, durant aquell temps, treballava en una escola de, bueno, de nens amb dificultats també, l'escola Sant Isidre del Prat.
1: I després ja vas anar a Vilajoana?
2: I després, sí, després, bueno, com que seguia fent escoles d'estiu i format i tal, doncs, bueno, feia una escola d'estiu de sobre psicomotricitat a Vilajoana, i allà vaig veure que hi havia una convocatòria per presentar-se a lo que abans es deia expressió dinàmica. Clar, llavors no hi havia ni expressió dinàmica, o sigui, ni especialistes titulars en expressió dinàmica, ni especialistes titulars en psicomotricitat. Jo ja havia començat a fer alguna formació autodidacta, monodidacta. Bueno, no solament llegint coses, sinó assistint a cursos i tal sobre psicomotricitat. Vaig presentar aquesta perquè ja era una convocatòria amb exàmens i oposicions i tal, i la vaig guanyar.
1: És municipal.
2: És municipal, l'escola municipal, sí.
1: Aquí a Vilajoana tenia un nanos amb trastorns de personalitat, amb problemes cognitius o totes dues coses?
2: Bueno, l'escola de Vilajoana és molt interessant. És la institució dedicada a educació especial més antiga d'Espanya. Va ser una de les primeres d'Europa, va començar gairebé quasi al final del segle del segle XIX, i va començar com a escola per a cecs i escola per a muts i amb liops, qui és el famós pianista Jordi Sabater? Va ser alumne de Vilajoana, clar, a la seva època. Llavors va quedar després com a escola per a nens deficients i amb problemes psíquics i tal. Llavors és quan es va traslladar, o sigui, primer estava a Barcelona, al carrer Còrsega, i després es va traslladar a la Quinta Vilajoana, que és la famosa Vilajoana on hi era també mossèn Cinto. Mossèn Cinto tenia ja una... Bueno, va passar una temporada.
1: Sí, sí, sí.
2: I llavors allà pels anys 20-30 del segle passat, pues, bueno, es feia una escola amb totes les regles. Una escola que a més ja tenia el seu gabinet de psicologia experimental, de tal manera que els psicòlegs de Vilajoana publicaven articles en revistes de França. I una altra data curiosa és que els directors de Vilajoana, o sigui, el rector de la Universitat de Barcelona era al mateix temps, el mateix títol, era director de l'escola Vilajoana. O sigui, durant tota aquesta època, sobretot l'època de la República, va tenir un desenvolupament molt important. I bueno, com totes aquestes com altres coses, amb tota la qüestió després de la guerra del 36 va decaure molt. Es va canviar de l'escola, es va fer una escola nova i es va contractar personal nou, i bueno, va arribar un moment que les coses no acabaven de rullar, no? I bueno, va fer com una mena com de renovació. Llavors van fer un ajuste de personal, i no sé si va escapar l'any 69, no, més tard, diu que cap al 70 i pico, 78 o alguna cosa així, van entrar unes 10 o 12 professionals nous en aquesta escola. Bueno, tot això va tenir a veure amb el canvi d'Ajuntament. Com que és una escola de tutoritat municipal, quan va haver els municipis democràtics, com si diguéssim, pues, tot això es va renovar, no? I a partir d'aquí, pues, bueno, va ser una escola que va tenir tot una... Hi havia, efectivament, per exemple, nens, podien haver nens superdotats amb deficiències, tot barallats, i una de les, bueno, de les, durant els anys, no, que jo i ara ja, pues, bueno, van intentar no separar per separar, però sí diferenciar les patologies, o sigui, diferenciar, per exemple, patologies de lo que són deficiències. O sigui, una cosa és una deficiència mental i una altra cosa és una patologia o una psicopatologia. I bueno, i al final, pues, bueno, va quedar, els últims anys va quedar com a centre de dia també, tenien el centre de dia i el centre d'educació especial, I bueno, d'aquelles evolucions que fan les institucions, no se sap ben bé com, van tornar una altra vegada a ser un altre cop un únic centre, amb diferents tipus de població també, evidentment, però ja treballat d'una altra manera, com més diferenciada, no?
1: Bueno, és un tema molt interessant que en podríem parlar molt més, ja, sí. I sobretot, bueno, sí, sí, aquesta tipologia d'alumnat, no?, que ara el departament sembla que opta perquè la majoria d'aquests nanos s'integrin a l'escola ordinària, sí, cosa que, bueno, sí, jo veig molt difícil, però bueno, això és tot un tema. Però també m'agradaria parlar de la teva implicació social al barri, perquè tu participes a la plataforma Stop Mare Mortum,
2: sí,
1: i m'agradaria bueno, saber una mica, sí, sí, els objectius d'aquesta, sí, sí, plataforma, sí, sí, i en què consisteix la teva col·laboració i això.
2: Bueno, treballar al grup d'Estom Ara Mortum de Quede Sants, per mi és quasi com un privilegi, o sigui, vull dir que és un grup que treballa molt bé, som molt conscients del que fem i del que no podem fer i tal. Aquest grup es va esdevenir, bueno, la plataforma Estom Ara Mortum, feia un any que ja existia. Bueno, jo ja d'alguna manera ja col·laborava amb grups d'aquí com l'assemblea del procés constituent d'aquí de Sants i tal, i ja s'havia format també aquí a Sants un grup de barri obert, o sigui, que treballava amb immigrants, i bueno, això parla d'una història, a més jo també tenia relació amb la FEDE, o sigui, perquè jo també col·laborava amb una petita ONG i feien reunions i trobades i tal a la FEDE per tota la qüestió, bueno, d'escolar i tal, tota la qüestió d'educació i com treballar amb les petites ONGs d'aquesta assumpte. Van trobar un dia que feia una convocatòria i vas trobar gent d'Estom Ara Mortum, que justament era l'Adriana Cabecera.
1: Ah, sí.
2: I a partir d'aquesta reunió es van posar en contacte. Ella ja li sonava que aquí hi havia un grup que ja havia començat a treballar sobre això, i bueno, jo li vaig comentar als companys que ja per si hi eren, la Mercè Comte, el Martí, la Roser, el Toni Pinheiro i tal. I bueno, pues, es van trobar amb algun dels que diuen, a veure, diuen que no els agrada que els diuen Estat Central, però no van fer algunes primeres reunions amb el Toni Borrell i amb alguna persona més, i bueno, i es va constituir com a Assemblea Territorial d'Estom Ara Mortum a Sants.
1: I
2: portem des de l'any 2016.
1: Ja. I heu fet molta feina, bueno, almenys de sensibilització, no? De la població, sí, en relació, sí, al problema de la immigració, sí, de la gent que està en situació il·legal, dels refugiats, totalment, i tot, sí, això,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè la filosofia d'Estom Ara Mortum és fer com si diguéssim pedagogia al carrer.
1: Ja.
2: Pedagogia sobretot en la qüestió de sensibilitzar i conscienciar la gent del problema i de les dificultats que tenim, no? Amb tots els valors que suposa de, i tota la importància de defendre els valors humans, no solament els valors d'immigració, els valors de que cadascú té que l'ús de tingui capacitat o llibertat per moure i tal, sinó bueno, tota la qüestió de la vida, tota la història de respectar la diversitat.
1: I tant, és una feina molt important i necessària, vull dir que total, cada cop que feu una convocatòria intento total venir perquè, sí, ho valoro moltíssim.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, ja veus que el temps passa molt de pressa, se'ns ha acabat el temps de l'entrevista i bueno, ens hauríem pogut esplaiar molt més, però
2: molt bé,
1: doncs sí, queda aquí.
2: Encantat.
1: Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i per tot el que ens has volgut explicar.
2: De res, a vosaltres per donar l'oportunitat també.
3: Estàs escoltant Esplugues FM,
0: el club del country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops
3: and let's have... Una passejada per l'Espluga Viva.
4: Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Juan Jiménez. El Juan té la particularitat que no resideix a Catalunya, però és capaç de viure en català. Ara ens ho explicarà. Hola, Juan, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda, Assumpta. Molt bona tarda a tots els oients de Sants 3 Ràdio i un plaer parlar amb tots vosaltres.
0: Tu ets andalús, de Jerez de la Frontera. Parla'ns una mica de la teva terra.
1: Doncs mira, Jerez de la Frontera és una ciutat, la meva ciutat, on jo vaig néixer, on jo visc, tot i que ara visc a Madrid per una qüestió de feina, però Jerez de la Frontera és una ciutat que es troba a la Baixa Andalusia. És una ciutat que té aproximadament 215.000 habitants i que bueno, és una ciutat important, tot i que no és capital de la província, però tenim molt a prop la ciutat de Cádiz, una ciutat que és la més antiga de l'Occident, perquè ja té 3.000 anys d'història. I també Jerez de la Frontera tenim fama per al circuit, el vi, els cavalls, però també jo sempre dic, quan he ensenyat Jerez o he mostrat Jerez a persones que venen a la meva ciutat, que és la gran desconeguda per al seu casc històric, perquè tenim un casc històric que no està massa promocionat i sí que ho està, per exemple, els cavalls, com l'Escuela Andaluza de l'Arte Equestre, el circuit, les bodegues, el vi i tot això. Mm-hmm. Llavors, som al punt nord de la província de Cádiz. Tenim molt a prop la ciutat de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda es troba a la desembocadura del riu andalús per referència, que és el riu Guadalquivir, que neix a la província de Jaén, i passant per Còrdoba i Sevilla ve desembocant d'allí a Sanlúcar de Barrameda directament mirant la província de Huelva, el Coto de Doñana, que es diu. I bueno, ara mateix aquesta és la situació geogràfica que tenim a Jerez de la Frontera. Som a una província que és intercontinental. Vull dir que intercontinental, que toquem el continent africà i també intermarítima, perquè de tota la província, de tota la península ibèrica, som l'única província que toquem els dos mars, a l'oceà Atlàntic i també la Mediterrània, que la toquem cap a Gibraltar, cap al penyal de Gibraltar i amb les ciutats de la línia de la Concepción i Sant Roque. És la situació que tenim a la nostra ciutat i ja més tesa a la meva província, parlant d'ella.
0: Uh-huh. Agafen ganes d'anar-hi, a Jerez de la Frontera.
1: Sí, i bueno, quan vingueu ja us la mostraré.
0: I si tu no vius aquí a Catalunya, ni has viscut llargues temporades, diguéssim, com va néixer el teu vincle amb Catalunya?
1: Doncs mira, va ser quan era petit. Jo he trepitjat molt poquet Catalunya, perquè va ser d'una estances curtes, o més o menys curtes, que era a l'Hospital de la Vall d'Hebron, perquè la meva mare em va portar per rebre un tractament urològic i va ser al voltant de l'any 81, a la tardor. L'any 81 em van fer un tractament que calia tractar periòdicament. Llavors anava cada any, normalment a la tardor, sempre al setembre, octubre, novembre. I després ja vaig anar petites temporades, que el màxim de temps que assolia era un mes i mig, el màxim temps. Per tant, després ja sí he estat fent cursos, perquè jo he estudiat pel meu compte català, he estat estudiant a la Universitat Nacional d'Educació a Distància una assignatura optativa que es deia Llengua i Literatura Catalana, 3 anys, i també feia els exàmens els feia a Cádiz. Uh-huh. I, bueno, però és una curiositat, no?
0: Però amb aquestes visites a la Vall d'Hebron, diguéssim, amb 9 anys que tenies, et va néixer la curiositat per aprendre català i per conèixer la nostra terra?
1: Sí, a més, era una curiositat que jo ja sentia. Quan jo encara em recordo, no, me'n recordo, no? Encara recordo quan vaig arribar una nit del mes de setembre de l'any 81, tinc el record ja molt, molt difuminat, no?, en el temps, però sí que recordo quan arribava a les 8 del vespre a l'estació de Sants i vaig veure, em vaig fixar la vista a una torre molt gran que es deia Torre Catalunya, era un hotel.
0: Sí.
1: Ara la primera imatge que jo tinc de Barcelona és aquesta, una a les 8 del vespre, ja era totalment a la nit, i es veia un reflex de la llum del Palau de Montjuïc al darrere de la Torre Catalunya. És la primera imatge que jo tinc de Barcelona. I en aquell moment ja vaig començar a sentir que allí, a més de la meva llengua, el castellà, també es parlava la llengua catalana. I jo no va ser fins a anys més tard quan vaig fer una mica de recerca d'on ve la llengua, perquè la gent dins del mateix país podia parlar una altra llengua, i el que més em fascinava no era pròpiament que es parlés una altra llengua diferent de la meva, sinó que hi hagués un bilingüisme. Això és el que més em fascinava, que hi hagués un bilingüisme i que la gent pogués enriquir el seu coneixement del món amb diferents codis, no?, amb diferents llengües, amb diferents modes d'entendre el món. Mm. Va ser aquella la primera impressió que jo vaig tenir amb la llengua catalana.
0: Yeah.
1: Després ja amb el coneixement de la geografia, de l'origen de les llengües, ja vaig tenir un coneixement que anava augmentant a mida que passaven els anys i jo anava també estudiant coses relatives a les llengües i ara doncs, bueno, ja considero tenir una mica més de coneixement de català
0: i tant.
1: De llengües ibèriques, que també m'ha agradat.
0: El parles molt bé. I què fas per mantenir el català si no tens ocasió de parlar-lo habitualment?
1: Bueno, ara mateix ja amb les xarxes socials, amb les videoconferències, amb tota la tecnologia que està a l'abast de tothom, ja és molt més fàcil que abans. Però mira, jo pot ser que hagi tingut també una memòria més o menys que té una bona retenció i que totes les temporades que jo hi anava als anys 80, jo sempre aprenia una mica més. De fet, si per primer cop l'any 81, jo ja recordo que l'any 87 jo ja podia llegir amb soltura el diari L'Avui. Uh-huh. Podia llegir i tot i que fer una traducció simultània al castellà mentre llegia el periòdic. L'Avui, en aquest cas, perquè era l'únic que jo recordo que es publicava en català en aquella època. Uh-huh. Ja després sí que he estat una mica desconnectat, però ja quan em vaig matricular a la universitat, jo vaig fer la carrera de filologia hispànica en llengua castellana, de fet soc, a més de locutor de ràdio, soc professor de llengua i literatura castellana, i jo vaig ja matricular-me de llengua i literatura catalana i va ser així on vaig reprendre el coneixement del català, però ja des d'una vessant molt més cultural,
0: yeah,
1: i molt més literària. Per això ja això em va fer enriquir el coneixement del català. I també vaig venir aquí a Madrid, on soc ara, a molts seminaris de llengua i literatura catalana, gallega i basca que organitzava la universitat cada any. I jo ja venia com a participant. Mm-hmm. Això em va posar en contacte amb professors també de llengua catalana que hi havia no només a la meva universitat, on jo era alumne, sinó també a la Universitat Complutense i més universitats del país que tenien un lectorat de català. Uh-huh. Això em va fer que jo aprengués molt més i millorés el meu coneixement del català, perquè el que passava era que podia llegir, podia entendre, podia llegir, podia escriure, però no podia parlar bé perquè no tenia l'ocasió de topar-me amb gent que fos catalana amb la que pogués parlar el català bé i millorar la meva pronúncia i la meva conversa i poder tenir una xerrada sense haver de traduir simultàniament sota la meva llengua de referència, la meva llengua materna, que és el castellà.

0: Tu, bueno, tens una trajectòria laboral molt llarga i no tindrem temps de parlar de tot, però fas de locutor a la ràdio comunitària de Jerez. Per què comunitària?
1: Sí, a veure, sí, és un concepte que potser no es conegui molt. Jo sóc locutor de ràdio perquè sempre ha estat aquesta, ha estat i és, encara i serà sempre, mentre visqui, és la meva vocació. Sóc locutor de ràdio, comunicador, i de fet, l'any 2003, que vaig tenir una experiència com a guia turístic a un poble de la comarca del Bages, a Cardona, que té la
0: Sí,
1: muntanya de Sal, el castell, el parador,
0: i tant.
1: i jo vaig estar un estiu, el 2003, fent feina de guia turístic, feia les visites en català, en castellà, i allí vaig tenir també

0: només vaig estar en aquest estiu a Catalunya i vaig tenir aquesta experiència, no? La turística barrejada amb la radiofònica. A Jerez de la Frontera, la meva ciutat, tot i que ara estic a Madrid, però també sí que puc dir que ja fa 30 anys que faig ràdio, que faig la meva vocació i que estic fent feina com a voluntari en una ràdio comunitària. Es diu comunitària perquè no és el concepte que tenim de ràdio comercial o de ràdio pública, sinó és una ràdio associativa que es financia amb l'aportació dels oients i de gent voluntària i que fa que tinguem una programació d'entreteniment i que cadascú, amb tot el que hagi d'aportar per a la societat i comunicar, pugui fer un programa de ràdio. I aquesta emissora ja fa 33 anys que allí a Jerez de la Frontera està emitint i només va tirant endavant amb la col·laboració dels oients subscriptors que voluntàriament fan que les despeses bàsiques que té aquesta ràdio els puguin pagar i que puguem fer tots els voluntaris ràdio. I jo faig ràdio allí amb un munt de reportatges i de programes i que estic fent des de tota la meva vida, des que ara no tinc, encara no he fet els 50 anys, encara em queda una mica, però ja jo des que tenia 17 anys, des que encara no era, no tenia la majoria d'edat, estic fent ràdio en aquella emissora de Jerez de la Frontera, que es diu Frontera Ràdio.
1: Doncs té un tarannà semblant a la nostra. Nosaltres som una mica més joves, però també la ràdio funciona amb aquest ideari, diguéssim. Tu em vas dir que escoltaves
0: Sí,
1: en Joaquim
0: imagino.
1: Maria Puyal, que era com un dels teus referents, amb la qüestió del futbol.
0: Sí, mira, sí, és curiós. Mira, a mi el futbol per se, el futbol per se no em crida molt l'atenció. A veure, jo si he d'anar a veure un partit de futbol, podria anar a veure'l, però a mi el que m'agrada és precisament el futbol radiat, el futbol que es transmet amb la paraula. A veure, jo vaig escoltar molts partits en castellà, a la ràdio, a totes les cadenes, a la SER, a la COPE, a Ràdio Nacional. Sí que els escoltava de petit perquè, no perquè a mi... Jo volia fer una narració. De fet, allí he tingut també una experiència d'alguns anys a l'emissora municipal de Jerez de la Frontera, Onda Jerez, on vaig fer un programa d'entrevistes que es feia diàriament, però també quan arribava la Setmana Santa, ja sabeu que a Andalusia tenim una devoció, sobretot a l'Andalusia occidental tenim una devoció, bueno, la gent que cregui en això i que li agradi, té una devoció especial per la Setmana Santa i per treure en processió totes les imatges de les verges, els crucificats i tot això. Doncs a mi jo no he estat molt lligat al món de les confraries, però sí que quan es tractava d'agafar el micròfon i comptar i fer la narració de la processió, jo gaudia moltíssim per el fet de transmetre-la als oients i a la gent que creia en això, que creu en això.
1: Sí.
0: Llavors, és una mica complicat d'entendre, però a mi no és que m'agradés o necessàriament m'hagués d'agradar l'esdeveniment, sinó transmetre, el fet de transmetre l'esdeveniment és el que m'agradava i em feia que jo li pogués donar vida fins al oient, no? Que estigués ahí sentint i escoltant el programa de la ràdio.
1: Sí, s'entén.
0: Llavors, el futbol, per exemple, no és que m'agradi o no és que tingui jo passió pel futbol, però amb un micròfon sí que puc deixar anar la passió
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: puc, amb la Setmana Santa i amb qualsevol esdeveniment que hagi de ser transmès.
1: És sorprenent trobar persones que no es deixen influir per la catalanofòbia i que valoren la nostra manera de ser.

0: creus que és un prejudici la catalanofòbia o que podríem fer alguna cosa per millorar la nostra imatge? Perquè, bueno, aquí se'ns fa com molt evident.
1: Mira, a veure, jo... a veure, em sentiu bé?
0: Sí.
1: Sí? Ah, sí, perdó. A veure, jo de la catalanofòbia podria parlar perquè, és clar, quan una persona que viu en un ambient monolingüe, un ambient que no s'ha preocupat, que la gent no és que tingui exactament una catalanofòbia fonamentada, és tot el que poden veure els mitjans de comunicació, les notícies, com l'enfocament que fan de les notícies, no voler conèixer diferents realitats que trobem a la mateixa unitat geogràfica. No m'agrada dir el mateix país per si ferim sensibilitats, però jo dic la mateixa unitat geogràfica que es diu la península Ibèrica, perquè tenim Catalunya, tenim la Comunitat Valenciana, tenim Portugal, tenim Galícia, tenim el País Basc, i tenim tot un crisol de cultures que si hi ha gent que volgués conèixer en tota aquesta unitat geogràfica quantes cultures es podrien desenvolupar, que els fets s'han desenvolupat, doncs jo crec que així canviaria molt el panorama d'aquesta catalanofòbia que dius. Jo crec que la catalanofòbia que podem veure és la té la gent que no coneix aquesta realitat, però el pitjor és que no volen conèixer-la. No la volen conèixer perquè pot ser que faci por, no?, de conèixer una realitat que, a veure, els andalusos no tenim una llengua, però sí tenim una realitat cultural també diferent a la resta d'altres comunitats d'Espanya, no? Els asturians tenen una realitat, tenen una llengua pròpia també, que té una acadèmia de la llengua asturiana. Els andalusos no tenim una llengua, però tenim una cultura, un mode de ser, una forma d'expressar-nos, una forma de parlar el nostre dialecte, una forma de sentir. També la climatologia afavoreix molt que siguem com som. I de la mateixa manera que nosaltres els andalusos som com som, els catalans tenen la seva cultura. Jo a vegades la gent que som els meus veïns, no?, de la meva ciutat, els meus amics, que no entenen per què jo tinc aquesta tendència de mirar amb altres ulls la societat catalana o també la societat portuguesa o la societat basca com una cultura que conviu amb la llengua castellana i que és una riquesa. Jo crec que la catalanofòbia es dona, aquest fenomen, per ignorància i per manca de voluntat de conèixer aquesta realitat. Si hi hagués un millor enfocament en lloc de les notícies, dels mitjans, de la política, si hi hagués un enfocament diferent de la notícia, de la cultura, jo crec que aquesta catalanofòbia entre gent, que no volen conèixer o que només coneixen aquesta realitat per les notícies, jo crec que el panorama canviaria moltíssim. I jo per això sóc una mica raro a la meva terra, perquè jo sí que he mirat amb altres ulls la societat catalana i de fet m'agrada moltíssim, estic enamoradíssim de la llengua catalana i cada dia que passa, cada cop més, tracto d'aprendre molt més i d'entendre la quantitat de versos i de poesia i de literatura que s'ha fet en aquesta llengua, en llengua catalana, i que aquí a Andalusia no ens arriba, només si de cas podem, alguna persona que sigui una mica més culta pot saber qui era Jacint Verdaguer. A mi, per exemple, m'encanta conèixer Jacint Verdaguer, però també conec els poetes andalusos, que també he estudiat i també m'agrada. És una mica una facilitat de trasplantament de cada cultura que trepitgis en cada moment i que la gent, si tingués una mirada només per conèixer aquesta realitat, suposo que canviaria aquest panorama. Mm-hmm. Crec directament que la catalanofòbia és fàcil d'erradicar si l'enfocament dels mitjans de comunicació i la gent té una voluntat de conèixer una mica més, suposo que aquest panorama canviaria moltíssim, per a millor, clar.
0: Tant de bo hi hagués moltes persones que pensessin el mateix que tu. Tu ara estàs fent de professor d'institut a Madrid i segur que tens molta influència amb els teus alumnes. Tant de bo els hi puguis traspassar aquesta obertura de pensament, no?, cap a les altres realitats, les altres cultures, les altres llengües i aquesta visió que tens tu de la riquesa que comporten. Em sap molt greu perquè se'ns acaba el temps i podríem parlar encara de molts altres temes, que tu has estat fent també de guia turístic a Canàries i a altres llocs, bueno, que tens una vida molt rica i molt plena i a més saps traspassar molt, doncs, les vivències. Però en tot cas bé, t'emplaço a una altra entrevista, perquè això, ens han quedat moltes coses de les que podríem parlar i que ja no hem tingut temps de parlar. Ja saps que la ràdio té aquesta dictadura del temps i se'ns ha acabat. Doncs adéu, fins una altra.
1: Fins una altra, Sonta, gràcies.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui ens anem de Barcelona, anem cap a Irlanda. O sigui, avui el Xerrem de Reus està viatger. I ens anem i parlarem amb el Jerry Malvena. Ho he dit bé, no? El teu cognom?
1: Sí, sí.
0: Molt sí. Bon dia.
1: Bon dia, Concha. Conchi, Conchi.
0: Sí, bueno, és igual, va bé, va bé. Què tal? Quin temps fa per Irlanda?
1: Ara sóc a Escòcia, a Stirling.
0: Escòcia.
1: Vaig néixer a Irlanda. Principalment he viscut a Escòcia quan era adult.
0: Però tu ets d'Irlanda, no?
1: Sí, sí. Soc irlandès. Sento escocès també.
0: Sí. I Escòcia és un poble, és una gent que té moltes coses a veure en Catalunya, està molt relacionat amb Catalunya, no?
1: Sí, sí. Moltes semblances.
0: Bueno, com és que un irlandès, escocès, mig escocès i mig irlandès va voler aprendre a parlar català?
1: Per mi, el 2017 em van presentar a uns catalans a Edinburgh hi ha una colla castellera a Edinburgh.
0: Sí.
1: Van demostrar els castells i van compartir menjar català setembre de 2017. I després de l'1 d'octubre em van emocionar als fets d'aquell dia. Actualment vaig escriu una cançó per donar suport als presos polítics.
0: Ah, sí?
1: Una cançó Dear Catalonia.
0: Però tu ets músic?
1: Sí, sí. Toco la guitarra i canto.
0: Molt bé, molt bé. Bé, parles el català molt bé, eh? Ja t'ho dic ara. Molt millor que jo l'irlandès.
1: El 2018 vaig visitar Catalunya per primera vegada per una setmana i vaig fer uns bons amics i des de les hores estic aprenent la llengua.
0: Està molt bé. I com és? És fàcil? És difícil? Com ho veus?
1: Per parlar, trobar fàcil, però escoltar i entendre més difícil per mi, puc llegir bé, però escolta pitjor.
0: que és una mica més complicat escoltar que xerrar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, segurament que tu, a part del català, quins altres idiomes parles?
1: A l'escola vaig aprendre francès i alemany. M'encanta parlar alemany. vaig fer tres viatges d'intercanvi a Alemanya quan era jove. També tinc unes paraules d'irlandès.
0: Molt bé. Com se diria en irlandès xerrem de reu o parlem d'un altre lloc? Com se diria en irlandès?
1: Xerrem d'arreu.
0: Sí.
1: en irlandès.
0: Sí.
1: Sí. Oh, labarch lin o gachach.
0: Ui, mare meva, que complicat.
1: crec. Sí. Labarch lin o gachach. We talk from all places.
0: We talk about our places. En què s'assemblen? Quines semblances hi ha entre Catalunya i Irlanda?
1: La gent és molt amable. Ens encanta la música, veure.
0: Sí, també.
1: A Catalunya, m'encanta vermut time.
0: Molt bé. No tens mal gust.
1: Els irlandesos s'agraden Guinness i cerveses.
0: Molt bé. I a quins llocs coneixes de Catalunya? Quins indrets coneixes de Catalunya? On vas anar?
1: Llocs preferits amb el...
0: Perquè em vas contar que vas anar al Maresme, no?
1: Sí, la primera vegada he visitat Reus, Borges Blanques, Olost i Igualada. Llavors, Banyoles, Olot, Girona, Camprodon, llocs a la Costa Brava, Cadaqués, Timareu, Lledoners, pels presos polítics, també Perpinyà, França, Catalunya Nord.
0: Sí, exacte.
1: Sense dut, la costa sencera de Maresme, Sitges, Vilafranca de Penedès, un poble de Cantallops. A vegada vaig fer un viatge al cotxe d'Alicant a Banyoles, per Deltebre. Barcelona, preferit pobles petits.
0: Sí, Barcelona és molt gran. No?
1: Sí, sí. És difícil escoltar el català a Barcelona. Espanyol i anglès, però sí. Català...
0: Se parla poc.
1: Sovint.
0: Se parla poc, sí. Bueno, tu te vam dir que triassis una cançó, i has escollit El mar, de Manel. Per què has escollit aquesta cançó?
1: Well, per celebrar la bonica costa de Maresme.
0: Gràcies.
1: Les platges gelats.
0: Sí, està molt bé, és molt agradable.

0: I supos que també te va agradar Caldes d'Estrac, que és allà on visc jo.
1: Sí, particularment Pizzeria d'Estrac
0: Ah, sí, molt bona.
1: el divendres, vespre de divendres. Fantàstic, fantàstic, atmosfèric, sí.
0: Bé, sí. Ara, per exemple, si nosaltres anéssim a Irlanda, quins llocs ens recomanaries que visitéssim?
1: Els llocs a la direcció de West, West, Galway, Mayo, Donegal, Clare, la costa Atlàntic, molt bé. Fa 2 setmanes era a County Clare, a Doolin. És molt, molt bonic.
0: I a Escòcia?
1: Escòcia, the Highlands, Edinburgh, una ciutat fantàstic, Shetland, molt especial, molt, molt nord, les illes de Hebrides a la costa oest.
0: Bé, ja la meva pregunta és, tu com ho fas per aprendre català? Llegint, escoltant ràdio, escoltant la tele, com ho fas?
1: Vaig tenir sort de tenir una amiga que és professora de català i amb aquesta amiga vaig organitzar un curs d'iniciació de català a Edinburgh l'estiu de 2019 i també vaig completar alguns nivells bàsics a Parla.cat i llavors tinc un amic altre a Edinburgh i cada setmana tenim cafè, un parla català i anglès. Un parella lingüística.
0: Parella lingüística, sí.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs bé, jo ja no t'he de fer cap pregunta més, perquè ja s'acaba el temps. Però si tu ens vols dir alguna cosa, sobretot el que te vull dir, Jerry, és que estic molt agraïda de que hagis fet l'esforç de parlar amb nosaltres, de que ens hagis atès, que hagués estat tan amable d'escoltar-nos, d'estar amb nosaltres. I, vull dir que les darreres paraules són teves. Tu diràs.
1: Okay. Diu-me Déu.
0: Exacte.
1: Okay.
0: Va,
1: Molt bé.
0: moltes gràcies i a tots els altres oients seguirem xerrant d'arreu.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Aquest és el programa número 2013 de la història del Club del Country, programa especial número 38 que dediquem als 40 anys del Club del Country i tots els números 1 des de que el nostre programa va començar un llunyà 1987. Soc Rafael Corbí i avui hem començat amb aquesta cançó que va romandre dues setmanes al número 1 entre el 24 i el 31 de juliol del 2010, l'any amb el qual estem localitzats ara mateix. Rain is a good thing, Luke Bryan, segon senzill de l'àlbum Doing My Thing, que és la primera vegada que l'escoltem perquè aquest va ser el seu primer número. Luke Bryan amb el Dallas Davidson va ser qui va compondre aquesta cançó. Una setmana al número 1, la següent cançó. Cançó escrita per Kerry Underwood, Cara Dioguardi, Marty Frederiksen i Luke Laird. És un tema que va ser el tercer senzill del seu tercer àlbum d'estudi, Play On. D'aquí, doncs, Undo It és de la Kerry Underwood.

Sí, hem escoltat la Carrie Underwood i ara escoltarem una versió que va realitzar en Gerard Newman d'aquesta cançó, Lover, Lover, li va posar aquest nom, tot i que la cançó original era el You Don't Treat Me No Good, una cançó d'un grup de soul anomenat Sonia Dada, realitzada el 1992. Aquesta cançó va arribar al número de les llistes de country, va ser el seu primer tema realitzat per el Sig Gable, el segell, que era un segell germà d'Arista Nashville, el seu quart senzill en total, i es va incloure amb l'àlbum Junk Jarrett and the Hank Jury. L'escoltem.

Així hem escoltat aquesta cançó de Zac Brown i la seva banda, és el tema anomenat Free, una cançó que era de 2 anys abans, va ser editada amb l'àlbum de Foundation del 2008, realitzat el 2010 com a 5è i darrer senzill de l'àlbum. Una cançó que va ser nominada com a millor interpretació de música country per un duo o un grup amb veu vocal i també com a millor cançó country amb els Premis Grammy de la seva 53a edició, escrita per el mateix Zac Brown. Una setmana al número 1, dues setmanes més una, dues setmanes de setembre i una d'agost per al tema All About Tonight, cançó escrita per el magnífic Brett Atkins, en Dallas Davidson de nou i Ben Haysleet, també coneguda com The Peach Pickers, enregistrada per Blake Shelton, primer senzill del seu àlbum All About Tonight, el segon EP i setè àlbum d'estudi.

cançó rockera on les hi hagi tres setmanes, el número 1 amb aquest All About Tonight de Blake Shelton. El mes de setembre hi trobàvem també una setmana el número 1, una cançó escrita per Troy Jones, enregistrada per Billy Carrington. Va ser el senzill d'avançament del seu àlbum del 2010 anomenat Enjoy Yourself. Va esdevenir-se el seu cinquè número 1 a les llistes de Billboard. Pretty Good at Drinking Beer.

fabulosa cançó de Billy Carrington amb aquest Pretty Good at Drinking Beer. Our Kind of Love va ser una cançó que va romandre dues setmanes entre el cavall de setembre i octubre d'aquell 2010 al número 1. Our Kind of Love era una cançó enregistrada per Lady Antebellum. El trio va realitzar aquesta cançó i la va escriure tots tres al costat de Vas V, realitzada com a tercer senzill del seu àlbum anomenat Need You Know. Va ser el senzill que es va publicar i darrer també com a part del countdown del Need You You per part de iTunes. Té veu solista per Scott i Kelly, dos dels membres de la banda.

aquell final de 2010 no va haver-hi cap cançó que va destacar per sobre les de més una o dues setmanes del número 1, com per exemple aquesta cançó que ens va portar en Kenny Chesney, The Boys of Fall, una cançó que era el primer senzill del seu àlbum Hemingway's Whiskey. La va agafar aquesta cançó d'una composició d'en Casey Beathard i en Dave Turnbull. Kenny Chesney ens porta aquesta cançó que parla de futbol americà a l'escola secundària.

La cançó de Kenny Chesney, llargues setmanes sense cap veu femenina, el número 1, d'ençà que hem començat amb aquella de Carrie Underwood i després amb el tema que ens aportava en veu femenina també com a part integrant de Lady Antebellum, la Hilary Scott, però de moment no en trobem cap més. Kenny Chesney, The Voice of Fall, una setmana al número 1 per el tema All Over Me, una cançó que ens aportava en Josh Turner. Aquesta peça la va escriure de nou en Dallas Davidson, en Ben Hainsley i Red Atkins, enregistrada per Josh Turner com a segon senzill del seu àlbum Hey Wa.

I una altra cançó que va arribar al número 1 és del meu parent, això en format de broma, Easton Corbin, Roll With It. Una setmana també al número 1 per aquesta peça, escrita per David Lee, Tony Lane i Johnny Parr, que portava el nom de Roll With It, una cançó que pertanyia al seu àlbum de debut, del qual va ser el seu segon senzill. Va esdevenir el segon número 1 consecutiu a les llistes americanes per Easton

Dues setmanes al número 1, ens anem acostant cap a final del 2010 amb aquests records musicals del Club del Country, Comeback Song de Use Record, una cançó composta per ell mateix, conjuntament amb els compositors de Nashville, Cassie Belford i Chris Stapleton. Va ser realitzada el 2010 com a senzill d'avançament del seu segon àlbum de música country, Charleston SC 1966. Substituïda per un duet, o hauríem de dir una banda i un solista, Zac Brown Band, al costat de Alan Jackson, ens va portar aquesta cançó. La va escriure Zac Brown al costat de Wyatt Durrett, sisè senzill de la banda, primer del seu àlbum You Get What You Give. Va guanyar el Premi Grammy a la millor col·laboració de country a la 53a edició, el segon Grammy per la banda i també per Alan Jackson. As She's Walking Away.

Magnífica aquesta interpretació de Zac Brown i la seva banda al costat d'Alan Jackson, aquest She's Walking Away. Anem cap a les tres darreres cançons del 2010. Anything Like Me, cançó de Brad Paisley, originalment inclosa amb el seu àlbum del 2009, American Saturday Night, va ser triada com a senzill de presentació de la seva compilació anomenada Hits Alive. Brad Paisley va escriure la cançó amb Chris Dubois i Dave Turnbull. Anything Like Me.

Aquesta cançó obria el mes de desembre d'aquell 2010, Anything Can Like Me, de Brad Paisley. De Van Perry, aquest trio originalment de Mississippi, amb la Kimberly Perry al capdavant, que va escriure aquesta cançó, que va formar part del seu àlbum de debut i va ser, òbviament, el seu primer número 1 a les llistes de música country. Vam descobrir una banda magnífica, If I Die Young. If

Una cançó que literalment va salvar la vida a gent, així ho explicava la mateixa banda temps després. The Vampire, If I Die Young, que acabem, tanquem la paradeta i ho fem amb la cançó Why Wait, en dues darreres setmanes del 2010 al número 1 de les llistes de Billboard. Neil Rusher, Tom Shapiro i Jamie Wright van compondre aquesta cançó que van registrar el trio Rascal Flatts, primer senzill del seu àlbum Nothing Like This, el primer senzill que van publicar per al segell Big Machine Records. Serà fins la setmana que ve. A reveure.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

On estàs? Que avui jo t'esperava. Sóc al lloc on la primera vegada. No sé què tenies previst.

Pedro Sánchez ha decretat l'estat d'alarma a tot l'estat durant un mínim de 15 dies per fer front al coronavirus. El decret entra en vigor aquesta mateixa nit i serà el govern espanyol qui prendrà el control de tot el territori.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: és per nosaltres.
1: Quan el Front Popular va guanyar les eleccions del 36, els feixistes de sempre, els dolents de la història, van organitzar aquell cop d'estat, el qual avui hem de recordar dia sí i dia també, els nostres avis i àvies que van sortir als carrers a lluitar amb les urpes i amb les dents a defensar la democràcia i a lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme avui, igual que l'any 1936, avança si no se'l combat. I aquesta vella Europa, que ens porta reminiscències del passat, avui necessita més que mai els nostres punys tancats. I com que tenim referents i tenim memòria, encara cridem als nostres barris i viles: no passaran! No passaran!

0: vosaltres, Apolo!
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull afegir, va ser represaliat per parlar en català. El seu treball va ser innovador, va contribuir a la transformació del paisatge arquitectònic de Barcelona, tot convertint la ciutat en un referent mundial en l'arquitectura modernista. I jo també vull afegir, Barcelona turística avui és Gaudí. Un segle més tard de la seva mort, el seu llegat perdura i la seva obra continua sent admirada i estudiada arreu del món. La UNESCO va inscriure bona part dels seus edificis com a patrimoni de la humanitat. La Generalitat de Catalunya coordina i encapçala aquest any Gaudí 2026. Hi han diversos objectius en aquesta efemèride. Explicar la dimensió científica de Gaudí, explicar Gaudí a partir de la interrelació de totes les seves obres, transmetre, difondre el llegat gaudià i acostar Gaudí a totes les seves obres a la ciutadania i molt especialment als més petits i als més joves. I aquí arribem a Esplugues, terra de ceràmica, on el nostre patrimoni industrial és molt important. Quina relació té Gaudí amb Esplugues? Ara us ho expliquem. Doncs avui hem convocat a diverses entitats que són les que faran tots els actes durant aquest any, que aniran des del gener fins al novembre del 2026. Avent Centre Cultural, que excusa la seva presència avui, no han pogut venir. Ampel, Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, que amb nosaltres està la Laura Sant Agustí, l'Esther Alquézar i la Roser Vilardell. També tenim a l'Aula d'Extensió Universitària, que en representació ha vingut el Josep Lluís Barrassa, als Museus d'Esplugues i també a l'Arxiu Municipal, al Grup d'Estudis, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així que a totes, benvingudes. I també benvingut al Josep Lluís.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: La pregunta seria, quina vinculació té Gaudí amb Esplugues?
3: Bé, la vinculació bàsicament s'estableix a través de la rajoleta. La rajoleta doncs, va produir molta de la ceràmica que la trobem present a moltes de les obres del Gaudí. Algunes d'aquestes obres són patrimoni de la humanitat, com per exemple el Parc Güell. Llavors Esplugues hi col·labora o hi estableix la relació amb el Gaudí a través de la fàbrica de la rajoleta. A més, es conserva també un arxiu municipal on es constata doncs, aquesta relació directa amb el Gaudí. Per altra banda, recordar que en l'any ja 2002, va ser l'any internacional del Gaudí, la rajoleta per primera vegada, commemorant l'any Gaudí, el 2002, que es celebrava el 150 aniversari del seu naixement, va obrir per primera vegada les visites, es van començar a fer visites públiques a lo que era la rajoleta, el que havia quedat de la rajoleta amb una exposició permanent. En un primer moment semblava que només hauria de durar fins a l'any Gaudí, però com que el 2003 es va inaugurar Can Tintorer, es va establir doncs, una ambivalència entre els dos espais i fins avui.
2: Per tant, la relació és total. Gaudí, la rajoleta i el Museu d'Esplugues, directament.
3: Exacte, sí, sí.
2: I arribem al 2026 i arriba aquesta commemoració i us poseu d'acord 8 entitats. Aleshores, també la pregunta és com inicieu totes aquestes gestions amb aquestes entitats i d'on sorgeix la idea de coordinar-vos i de fer aquests actes?
6: Doncs això parteix al mes d'octubre. L'Avenç, Centre Cultural, es va posar en contacte amb nosaltres, amb l'Ampel, i també amb els museus, per proposar-nos celebrar, coordinar-nos o fer conjuntament alguns actes per commemorar aquest any Gaudí. Amb ells els hi arriba la proposta a partir d'una obra de teatre que la Federació d'Ateneus està preparant sobre el Gaudí, i els hi proposen, ja sabeu que a l'Avent sempre el seu leitmotiv important és el teatre, els hi proposen de representar-ho aquí. I ells ja van tenir la gran idea de fer-ho extensiu a nosaltres en aquest primer moment, per veure què ens semblava de fer alguna cosa coordinada.
2: Doncs, Laura, la màgia de la ràdio fa que finalment la Laia Bovés, que és la programadora cultural de les activitats d'aquí de l'Avent Centre Cultural, finalment estigui amb nosaltres i ens expliqui com sorgeix, Laia, aquesta gran idea de fer aquest any Gaudí aquí a Esplugues.
4: Doncs la idea sorgeix perquè aquest any casualment commemorem 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, però també celebrem 120 anys de la fundació de l'Avens, i tenim un lligam comú perquè el fundador de l'Avens, o un dels grans fundadors de l'Avens i primer president, va ser el senyor Pau Pujol i Vilà, que era el propietari de la fàbrica Pujol i Bausis, de rajoles d'aquí d'Esplugues, just en l'època, diguem, del modernisme, quan Antoni Gaudí venia cap aquí a buscar el material. Aleshores, primer, que tenim aquesta connexió, i segon, que l'Avens formem part de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que té un apartat concret que és la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que són els Ateneus, que tenim la gran sort de tenir una sala de teatre on poder programar. Llavors, aquesta xarxa tracta sobre la programació artística que podem oferir als Ateneus. I cada any, els Ateneus de Catalunya fem com una producció pròpia, és a dir, pensem un tema amb experts de les arts escèniques i es fa un encàrrec a una companyia professional. Llavors, aquest any, com que era el centenari de la mort de Gaudí, es va encarregar a fer una obra sobre ell. I així ha estat. Llavors, al tenir tots aquests lligams, vaig pensar, ostres, Esplugues segurament podríem fer una programació sobre activitats de Gaudí amb totes aquestes entitats que tenim que treballen sobre la nostra història. I res, doncs vaig començar a quedar amb els museus, amb l'AMBA, i així vam començar a sorgir fins a ser totes les entitats que som, que és un gust veure-ho.
2: I finalment heu aglutinat 8 entitats.
4: Sí.
2: Programació des del gener fins al novembre.
4: Sí, tot l'any, pràcticament tot l'any.
2: Exacte, sí, farem un descans a l'agost i al desembre. Sí. Però ara parla'ns de l'obra de teatre. Quan la podrem veure?
4: Molt bé, doncs l'obra de teatre, que aquí a l'Avens la podrem veure el 14 de març a les 7 de la tarda, és una obra que està encara en construcció, o sigui, no està acabada, no... Us puc fer una mica d'explicació sobre què anirà, però no està acabada l'obra de teatre.
2: Com la Sagrada Família.
4: Exacte, com la Sagrada Família. Però això s'acabarà, eh? Perquè al març la veurem aquí i estarà acabada.
2: L'obra sí.
4: L'obra de teatre estarà acabada. I res, tracta, no és ben bé biogràfica sobre la vida de Gaudí, sinó que és actual, i tracta uns joves estudiants que viuen en un món, en una societat, amb moltes coses prohibides, una mica com una distopia, i una de les coses prohibides que hi ha en aquesta societat són molts llibres, no? I molts personatges importants. Un d'ells és Antoni Gaudí, i aquests joves un dia descobreixen un llibre sobre Gaudí i els fascina tant la seva visió del món, no? La seva visió de fer arquitectura, que això els hi canvia la vida i la concepció del món per complet. I d'això va l'obra de teatre, i fins aquí us explico.
2: Doncs bé, Laia, veurem l'obra de teatre el 14 de març, i com has vist, Laura, el fet de que la Laia es posi en contacte amb els museus i amb l'Ampel, doncs finalment ha sorgit tota aquesta programació. I a veure, Laura, a partir d'aquí, a partir de la proposta de la Laia, com ho agafeu des de l'Ampel?
6: A l'Ampel ens va entusiasmar la idea des del primer moment. Tant és així que el gener ceràmic vam canviar la idea inicial que teníem de conferències i les vam dedicar totes al tema Gaudí, que ja, com ha dit ara la Roser, d'on ve, diríem, la connexió, ens anava perfecta, no? I vam fer una primera trobada de posar-nos una mica d'acord i vam obrir-ho a la possibilitat de que altres entitats s'hi afegissin. Ràpidament el grup d'estudis s'hi va afegir i així una mica tothom, no? Vull dir que llavors l'arxiu farà una conferència. Bé, cadascú adapta o afegeix o suma activitats que fa durant el curs vinculades al món Gaudí i se sumen totes en aquest calendari que, com has dit, comença el gener, s'acaba el novembre i en tot això hi haurà sortides, visites culturals, sortides fora i moltes conferències. Hi haurà una mica de tot. Molta arquitectura, molta ceràmica, molta tal, i també hi haurà una pinzellada amb una conferència per trencar una mica aquesta idea de Gaudí arquitecte i Gaudí tal, que serà la catalanitat de Gaudí, que precisament aquests dies s'ha posat molt a les xarxes, ja si ho heu seguit, està com molt polèmic el tema. Llavors hi haurà també una xerrada, una conferència que ens explicarà doncs aquesta altra vessant del Gaudí.
2: Per tant, per no perdre'ns cap de les activitats que tindrem aquí a Esplugues a l'any Gaudí, de moment, museu.esplugues.cat/anygaudiesplugues, que és la pàgina web del Museu de Can Tintorer, i també us demanem que seguiu per les xarxes socials a les entitats doncs, que porten també el fil i que han fet aquest coixí, aquesta pinya, i aixequen aquest castell per fer una similitud amb aquest esforç que esteu fent de totes les activitats que es faran.
6: Sí, en aquest sentit, aviat tindrem un cartell, crec que la web crec que ja és tot, però tindrem un cartell que podrem difondre a les xarxes tota la programació, al marge de que cadascú farà publicitat de la seva activitat, però tota conjunta. A més, hem creat un logo específic d'any Gaudí Esplugues per identificar totes aquestes activitats.
2: Molt bé, i val a dir també que a través de la pàgina web de l'agenda de l'Ajuntament també trobareu aquesta informació, i com que és una activitat durant tot l'any, que és possible que alguna data es pugui moure, perquè això passa sempre.
6: Clar, sí.
2: Vull dir, és un cartell orientatiu, bastant fiable, però sempre poden haver-hi canvis puntuals que fora de l'organització, per dir d'alguna manera.
6: És que el mes passat desembre, programar del gener al novembre següent, és complicat.
2: És molt complicat. Aleshores, val a dir, aquesta entrevista es passarà divendres 16 de gener a les 8 del vespre. L'estem ara enregistrant uns dies abans, però el 14 de gener ja hem tingut el primer acte, que ha estat organitzat per l'Àmpel i que és una conferència sobre el trencadís en els orígens dels orígens. I la conferència anava a càrrec de la Mireia Freixa Gimpera. No sé si algú de vosaltres fa un pessic de, no de la conferència, perquè ho estem gravant dos dies abans, però una mica què és el trencadís en els orígens dels orígens.
3: Bueno, la Mireia, perquè ens ho ha avançat, ella tractarà precisament d'això, dels orígens, d'on va tenir la inspiració, en els pavellons de la Torre Güell, allà a l'avinguda de Pedralbes, és on per primera vegada doncs, ho va utilitzar-ho l'Antoni Gaudí, la tècnica del trencadís. Llavors, ella d'alguna manera intentarà, ens endinsarem en aquest imaginari del Gaudí en relació amb aquesta tècnica del trencadís. I, de fet, demà és la primera activitat que fem de tot l'any Gaudí.
2: Teniu més activitats aquest mes de gener. Hi ha una conferència,
3: sí,
2: que serà la ceràmica a la Casa Batlló, usos i restauració, a càrrec d'en Joan Olona Casas, que és arquitecte tècnic i professor. I seguim amb més activitats. Aquest mes de gener hi haurà una visita guiada a la Colònia Güell, a la Cripta Gaudí, que en aquesta ocasió està organitzat per l'Aula d'Extensió Universitària. I si un cas ens comentes una miqueta quin serà aquest recorregut per descobrir aquest Gaudí i aquesta cripta.
5: Bé, l'aula universitària, abans de saber que s'organitzaria l'any Gaudí com una, almenys donar a conèixer les activitats que farien totes les entitats culturals d'Esplugues, ja havíem previst, donat que celebràvem, commemoràvem el centenari de la mort, havíem programat algunes sortides culturals i alguna conferència. Concretament, aquest mes de gener es va programar la sortida a la Colònia Güell i a la Cripta Güell. I el mes de maig tenim una altra prevista, el dia 22 de maig exactament, al Palau Güell. Deixant una miqueta de banda la Sagrada Família, pensant que Gaudí és més que la Sagrada Família, malgrat que sigui un monument emblemàtic, però evidentment és més. Llavors la Cripta Güell, em sembla que és un espai força interessant que hem ofert als socis, i la llàstima és que s'ha exhaurit de seguida la possibilitat d'anar-hi d'altres institucions, perquè si teníem 30 persones per anar-hi, de seguida va haver-hi demanda, i per tant, lamentablement, no podem oferir-ho a les altres institucions com seria el nostre desig. I ens sembla que passarà el mateix amb la visita al Palau Güell del mes de maig. A més d'aquestes visites i sortides culturals, ja dic, la primera és aquesta del 23 de gener, tenim previst una conferència, ara sí, sobre la Sagrada Família. Estem pensant en que potser el conferenciant sigui en Jordi Faulí, que és l'arquitecte, el director de les obres de la Sagrada Família actuals, que ens explica una miqueta tots els secrets del que suposa construir un edifici d'aquestes magnituds i sent el màxim fidel possible a la idea que Gaudí va tenir de la Sagrada Família.
2: Per tant, es poden anar augmentant aquests actes. Les mateixes entitats poden sorgir més actes del cartell que tenim ara mateix al davant. O sigui, una feina increïble la que esteu fent totes aquestes entitats per tirar endavant totes aquestes activitats. Perquè l'any Gaudí està impulsat des de la Generalitat. Val? Trobareu informació de tot el que es fa tot el territori, a tot Catalunya, a través de la pàgina Any Gaudí 26. Però clar, aquí a Esplugues s'està fent molta cosa.
6: Sí.
2: Laura, com heu coordinat tot això amb les entitats? Moltes hores.
6: No et pensis, no, ha sigut fàcil, tothom s'ha entusiasmat. La idea, aquí l'important és la primera idea, no?, de voler-ho fer. Vull dir, no acostumem a Esplugues a fora la coordinadora d'entitats de cultura popular, que està coordinada, totes les entitats coordinades. La resta d'entitats culturals no acostumem a fer coses conjuntes. I aquesta primera iniciativa, doncs, ha sigut, doncs, molt estimulant. A tothom li ha agradat molt i tothom té quantitat d'idees i no sap més coses perquè físicament no podem, perquè no dona per més el calendari ni les... però surten idees cada moment. Sí, sí.
2: I a finalitzar ja aquest mes de gener tindríem la darrera conferència de gener, no de l'any Gaudí, en el que l'Ampel, sempre dic Ampel,

0: mes de gener. Al mes de febrer hi ha una activitat que és en Fanguet i la Terrisseta fan Trencadissa, que això està organitzada pel museu d'aquí d'Esplugues, val? El museu de Can Tintorer, que li diem normalment. I el 21 de febrer hi ha una sortida que està organitzada per l'Àmpel, que és Els orígens de Gaudí. Perquè jo he vist a la web de la Generalitat que posa que la data del seu naixement hi posa Reus/Riudoms. Aleshores, crec que ara s'està fent algun treball. Sempre s'ha dit que en Gaudí era de Reus. És o no és de Reus, Esther?
1: No ho sabem.
0: No ho sabem.
1: La veritat és que no ho sabem del cert. El que sí que sabem és que la majoria d'historiadors pensen que és de Reus, que va néixer a Reus, però és veritat que ell en un moment de la seva vida va deixar anar, va explicar als seus coneguts i als seus amics que ell havia nascut a la casa pairal del seu avi patern que tenia a Riudoms. I això ha anat corrent i realment s'ha anat generant aquest rumor i no sabem exactament, no tenim un document que ens digui on va néixer Gaudí. El que sí que és veritat és que la gent del Baix Camp, perquè jo sóc de Castellvell, un poble al costat de Reus, sempre tenim aquesta partida com que Gaudí, no? És nostre, però què passa? Que Gaudí és nostre, però no ha fet cap obra a Reus. Però sí que és veritat que el fet de que Gaudí hagi nascut al Baix Camp, que el seu avi hagi sigut calderer, que el seu pare s'hagi dedicat molt a treballar amb el ferro, que ell s'hagi passejat molt per les muntanyes del Baix Camp, fins i tot hi ha un estudi que vincula, no?, les muntanyes amb la seva obra, etc. És segur que el Baix Camp, no?, Reus, Riudoms, és igual, no?, van influir molt a l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Llavors nosaltres, clar, proposem una mica, jo també escombrant una mica cap a casa, perquè jo soc d'Espluguina, però d'origen soc del Baix Camp, llavors també proposem aquesta sortida una mica als orígens de Gaudí, tot i que no tenim cap obra en el Baix Camp, però sí que es pot visitar la casa pairal de Gaudí a Riudoms. Pensem que és una visita doncs interessant, una cosa que potser la gent no coneix, us animem a que us apunteu, està oberta a tothom, i és una visita on descobrireu, per exemple, l'origen de la nissaga dels Gaudí, i a més també es pot visitar el taller de caldereria, l'habitatge familiar, hi ha un audiovisual, hi ha una exposició permanent dels plànols d'algunes de les obres de Gaudí, de l'arquitecte Hiroya Tanaka, i doncs tot això després ho amanirem amb una visita en el Centre Gaudí d'Interpretació de Reus, que és un lloc on trobarem doncs maquetes, també hi ha audiovisuals, és un lloc molt per experimentar, diguéssim, i després ens anirem a l'Institut Pere Mata, del Lluís Domènech i Montaner, que no és una obra de Gaudí, però ja sabem que Lluís Domènech i Montaner està molt vinculat també al modernisme, al Pavelló dels Distingits, que és un lloc on és un hospital psiquiàtric encara actualment, i on si hi anaven, diguéssim, les persones més adinerades, doncs portaven els seus familiars en aquest pavelló dels distingits, i té una qualitat, la ceràmica i tot el que hi veurem. I després ja per acabar farem una calçotada.
0: Això amb una sola sortida.
1: Sí.
0: Sembla una marató.
1: Bueno,
0: sortirem a les 8. Tal com ho has explicat, ja estic cansada.
1: Sortirem a les 8 i anirem fent.
0: Ah, encara. Sí. Està bé, a les 8 està bé. I una calçotada.
1: Sí, ara, perquè clar, si estem, vull dir, després de tanta cultura també va haver una mica de gastronomia popular, no?
0: Que home, és cultura.
1: Clar, per això.
0: Hi ha moltes activitats, moltes coses per parlar, però ara no ens donaria temps, val? Perquè es tracta de que la gent sàpiga que iniciem aquest any Gaudí aquí a Esplugues i que us vagin seguint a totes les entitats, a totes les xarxes socials. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més, perquè, clar, parlar de Gaudí és complexa, és molt llarg, perquè hi ha moltes vessants, la religiosa, la cultural, la lingüística, la natura, hi ha tantes coses, les tècniques de la ceràmica també aplicades. És un món tan ampli, Gaudí, que jo crec que es mereix poder una dècada.
2: Bueno, però per això farem tantes conferències, perquè explicar-ho tot, saps?
0: Clar. Ens donarà temps en un any?
3: Apropant-se.
2: Sí,
3: tot,
2: sí, potser, bueno, no? Clar. Sí, sí.

0: I ara vaig a ser una mica dolenta. M'agrada, ho sento. S'ha comentat que la Sagrada Família no s'acaba... que Gaudí no s'acaba en la Sagrada Família. I a mi m'agrada fer les tornes, afortunadament. Jo hi passo cada dia per anar a treballar. Afortunadament, Gaudí va més enllà de la Sagrada Família. I no faré cap més comentari. Perquè jo crec que s'està sobrepassant la idea original del Gaudí.
1: Ja... això és l'eterna polèmica d'aquí et diu que hagués estat és... millor deixar-ho com ell ho havia fet, els plànols no...
0: No es parlarà d'això amb algun espai?
1: Hi ha qui diu que no, les grans catedrals no s'han acabat mai en una època, sinó que és una discussió i una polèmica.
2: I que el mateix Gaudí ja sabia que no acabaria, sí, ni molt exacte. Menys. Quan ell va voler acabar la torre que em sembla que es diu Sant Bernabé, la única torre que ell va veure acabada, ell ja sabia que proposava acabar aquella torre perquè es tingués com un model del que voldria ser. I les maquetes, evidentment, era molt conscient que allò no s'acabaria. D'altra banda, hi ha uns aspectes que potser amb aquest any Gaudí i les conferències que es donguin se'ns parlarà no només de la catalanitat del Gaudí, però també de la religiositat d'en Gaudí. Pensem que la seva família és un temple expiatori. Vull dir que la humanitat fa molts pecats i que s'han d'expiar, i és la mateixa ideologia doncs, amb el que es va fer el temple expiatori de París, de la Sacré-Cœur. És un temple expiat per expiar pecats, i per tant que s'havia de fer amb les almoines de la gent pecadora, se suposa, no?, que volien rescatar els seus pecats. Vull dir, aquest és un altre aspecte molt, molt interessant també de tractar de Gaudí. En definitiva, la mateixa edificació, que és possible que també la puguem visitar almenys des de l'aula universitària, les teresianes del carrer Ganduxer. Les teresianes era un moviment religiós bastant ultra, en el sentit de tornar una altra vegada a educar a les criatures amb les bases autèntiques de, etc.
0: De la flagel·lació de la religiositat.
2: Jo me n'alegro que s'hagi fet aquest... de que Gaudí ocupi el lloc que mereix dintre de la cultura i dintre de l'arquitectura i dintre de l'art. Perquè, si em permets un minut, una anècdota personal, jo tindria uns 25-26 anys i vaig fent autostop des de França, em va agafar un xicot japonès i va dir que estava contentíssim d'agafar, anàvem jo i l'altre amic, perquè ell venia contentíssim de poder parlar amb algú que li expliqués coses d'en Gaudí, perquè ell venia a fer tot un reportatge increïble sobre Gaudí. I nosaltres, jo almenys, no teníem més coneixement que la Sagrada Família i alguna coseta de la Pedrera, no gaire cosa. I aquell japonès, i estic parlant d'aquí fa moltíssims anys, sabia la Bíblia, sabia de tots les edificacions, les petites coses, que si les cavallerisses de la Diagonal, que si la Casa Vicent, que un munt de coses que nosaltres ens vam quedar parats de la ignorància.
0: De fet, recordo que la Caixa de Pensions, quan era Caixa de Pensions de Barcelona, va editar un llibre sobre Gaudí, a tapa dura, que jo va ser la primera vegada que vaig tenir coneixement de tota l'obra d'en Gaudí. I aquell llibre que regalava la Caixa es va exaurir i van tenir que fer edicions perquè la gent el demanava. Vull el llibre que esteu regalant del Gaudí. Com quan la Caixa regalava calendaris, doncs va haver una època que regalava aquest llibre. Encara el tinc per casa, crec que s'està mig trencant la tapa, però realment no hem sigut coneixedors de la seva obra fins fa ben pocs anys. No l'hem valorat amb ell.
1: El Pargüell vivia una mica d'esquenes a la ciutat, també el Pargüell.
0: Total. I ara, bueno, jo recordo de petita, i ara faré un apunt familiar, que la meva àvia vivia al carrer Cambrils i pujaves pel carrer Farigola, a Vallcarca, i pujaven per la part del darrere, que jo era molt petita, pujaven per la muntanya i entraven per la part del carrer Farigola al Pargüell, quan encara no visitaven els turistes i només més hi entrava la gent del barri, i he de dir que estava molt brut, però que no, millor no anar-hi. Ara és totalment diferent. Ja tinc 64 anys, vull dir, us estic parlant de fa 58 anys, saps? O sigui, que Déu-n'hi-do, tots tenim alguna vivència que ens connecta amb en Gaudí, si som de Barcelona o si som d'Esplugues.
3: Jo, per exemple...
0: O de Reus.
3: Però espera't, és que jo, per exemple, una de les primeres feines que jo vaig fer quan estava estudiant la carrera de Història de l'Art va ser de guia a la Pedrera. És a dir, jo vaig començar fent visites guiades a la Pedrera, no? I clar, a les golfes de la Pedrera, perquè el xulo de la Pedrera, o sigui, el pis de la Pedrera és molt xulo, però les golfes de la Pedrera, que és on no anava ningú, o sigui, que només pujaven les criades a estendre la roba, no? Aquells arcs parabòlics que són meravellosos, que tots els maons, i jo m'hi fixava que hi havia els dits allà, no? De la gent que havia fet els maons. Vull dir que aquestes golfes, que ara són doncs, un lloc d'exposició meravellós, no? On hi va tothom i... Clar, doncs aquesta idea de que Gaudí a vegades les coses menys... o sigui, les coses més pràctiques, no? En realitat poden ser una meravella arquitectònica, no? Llavors, i també aquesta idea de que quan Gaudí estudiava doncs va haver-hi algun professor seu que li va dir que seria un desastre, no? Que no acabaria la carrera, no? Que seria una d'aquestes coses que a vegades fem els profes que no s'ha de fer, que és... admetre judicis sobre la gent, sobre els alumnes, no? I aquest professor, doncs imagina't, no? No? Vull dir, és molt fort. I clar, o també, per exemple, aquesta mort que va tenir Gaudí, que també, doncs, que va ser atropellat per un tramvia i que van trigar 2 o 3 dies, no?, a saber on era el mestre, que no el trobaven i que no apareixia per la Sagrada Família perquè anava vestit com un drapaire, no?, sí. Realment. Vull dir, com és un personatge molt auster, també, la seva manera de viure. Molt,
0: exacte. Sí. I es contraposa amb la seva obra, que és exuberant, amb molt de color, amb una vida increïble, i ell una persona tan senzilla, gairebé un ermità.
3: Exacte, sí, sí. Vull dir que és molt polièdric.
0: Mira, en Josep Lluís ens ha donat l'oportunitat, que has fet un apunt personal, que ens has dit, si em permeteu. Jo he fet el meu apunt personal del carrer Farigola. L'Ester també. Doncs ara el trucaré a la Roser, un apunt personal de la teva connexió amb Gaudí.
1: La meva connexió personal era que jo anava al Col·legi de les Concepcionistes, que és a Gràcia, i sovint anàvem, fèiem sortides al Parc Güell. I per això abans t'he dit, el Parc Güell, fa uns anys, quan jo era molt joveneta, era un lloc molt que vivia a esquenes de la ciutat. Llavors, bueno, aquesta connexió, ja et dic, jo no sóc de Reus ni res, però sí que anava a una escola a Barcelona.
2: D'esquenes vols dir quasi abandonat.
1: Sí, quasi. Sí, anava quasi. Amb el peu.
2: Jo recordo sí, que feia una mica de por, sí, sí. Anar-hi per allà perquè estava deixat.
1: Sí, sí.
0: Molt deixat. No ho he dit abans, però estava molt deixat. I Laura, tens alguna experiència personal directa amb Gaudí o amb algun edifici o alguna obra de Gaudí?
4: No, jo conec Gaudí, crec que... Ara estava intentant recordar-ho, però crec que quan fèiem sortides amb el CAU, jo ja era cap, i un cop al mes, un diumenge al mes, es feien visites culturals a Barcelona, museus o el que sigui, i vam anar a fer alguna visita, però... no formava molt part, no, clar, estic parlant de fa molts anys, no hi havia una presència de Gaudí com és ara, tant les cases com el Parc Güell. El Parc Güell era com molt complicat, des d'Esplugues, amb Canalla i així, no? No, jo la meva connexió més Gaudí és a partir d'estar a l'Ampel, i ja de més gran, que ja tens unes altres connexions.
0: Digues, Josep Lluís.
2: Una cosa que no hem dit, i penso que tothom està una miqueta pendent, és la sortida final o la gran sortida de totes les institucions fora de Catalunya, a León es deia, no? Sí, la, la,
4: sí, sí.
2: La possibilitat d'anar a
4: aquesta,
2: León.
4: Sí.
2: I aprofito per dir que, evidentment, que el Gaudí, tothom sap que té obres força interessants fora de Catalunya.
0: Sí,
2: fora
0: a
2: de
0: Cantàbria,
2: eh?
0: Crec que n'hi ha una. Sí.
3: Capricho, Astorga, Astorga, al Palacio Episcopal.
2: El Capricho, que està a Comillas.
4: Sí, la primera idea era aquesta.
2: El Palau Episcopal d'Astorga, perquè el bisbe d'Astorga era amic, em sembla que era de Reus també, no sé per què, o era amic d'en Gaudí, i li va fer un palau soberni, és una preciositat.
3: Neogòtic. Neogòtic. És molt neogòtic. Sí,
2: però per
3: sí.
2: dintre té un munt de
3: sí,
2: detalls
3: sí, sí.
2: Increïbles,
3: sí,
2: no?
3: Jo recordo anar-hi de petita, aquí, que amb els meus pares vam anar a fer una visita per allà a Castella, i el meu pare em va dir, mira, aquest edifici és del Gaudí. I jo vaig pensar, què dius? No? Perquè no s'assembla gens a l'estètica que tenim més així, no?
2: Bueno, i un altre tema que també podria ser interessant, no sé si alguna institució ho tractarà, serà la relació d'Antoni Gaudí amb el seu mecenes,
0: el Güell.
2: I de tota la seva història familiar.
4: Suposo que sí, que ens ho explicaran.
2: D'esclavisme, d'on venien tants diners. En fi, sí. Això també podria ser un capítol força interessant, ja que anem a veure el dia 23.
0: No es tirem d'aquest cordill, que a veure si ens passarà com el Vidal i Ribas.
2: Bueno.
0: Que tenia un carrer Quisplugues, eh? Però vaja, tothom ho sap, la història del Güell, i que també hi havia hagut algunes baralles o desencontres entre en Gaudí i en Güell. També amb algun llibre s'ha escrit.
3: Bueno, i també amb la Roser Segimon, perquè la Roser Segimon estava casada amb el senyor Milà, els Milà també estan relacionats amb Esplugues, i a més, clar, el Gaudí i la senyora Roser Segimon, que era de Reus, es van acabar portant molt i molt malament, perquè de fet els pagaments no es van acabar fent quan tocava, la cosa es va anar, els pressupostos van anar pujant molt, molt, molt, molt, i a més la senyora Roser Segimon està molt enfadada perquè la pedrera no tenia parets on posar els mobles, perquè totes les parets eren ovalades o corbes, i això a ella no li va agradar gens, i és una de les coses que va provocar la ira de la senyora Roser.
0: Déu-n'hi-do. Jo de petita em pensava que la pedrera era com un búnquer perquè s'amaguessin els avions o les avionetes. Clar, era una obsessió. La meva àvia vivia a Gràcia i anava molt pel passeig de Gràcia, i jo veia la pedrera i era per mi totalment inexplicable i totalment irracional aquell edifici. Amb els anys, evidentment, l'adoro. Trobo que és absolutament increïble. A nivell no solament arquitectònic, artístic, creatiu, ha donat peu a que es facin joieria amb totes les xemeneies de la pedrera. Vull dir, jo tinc unes arracades d'una de les xemeneies de la pedrera.
3: I després
0: pedrera.
3: El reciclatge, no?, també, que és
0: també
3: un altre tema molt modern.
0: El trencadís,
3: que el Gaudí el que feia era reciclar, és a dir,
0: correcte.
3: O sigui, agafava les rajoles que no volia ningú i les reciclava i les convertia en una cosa preciosa, no?
0: Sí.
3: I també això té un valor, perquè a més ara al reciclatge li donem un valor. No?
1: Moltes d'aquestes rajoles defectuoses que feia la rajoleta són les que va utilitzar en el Parc Güell, i això està documentat, que hi ha no sé quines carretades, ara no vull dir la xifra, però se veien unes 1.400 rajoles, però eren rajoles que li deien de primera, de segona, de tercera, que no sortien bé les cuites i eren més barates, no? Llavors, moltes d'aquesta ceràmica que hi ha al Parc Güell, defectuós amb el trencadís que no es veu, venien d'Esplugues.
0: Ara ja us faré la darrera pregunta o intervenció. És més personal. Aniria adreçades a l'Esther i a la Roser, però després també m'agradaria que en Josep Lluís i la Laura ens diguin la seva. Vosaltres dues, com a historiadores i veïnes d'Esplugues, què significa poder participar activament en totes aquestes activitats que s'estan fent de l'any Gaudí?
1: Bueno, una gran oportunitat, doncs, per... Primer, jo penso que una de les coses més importants, a part de col·laborar, doncs, en aquesta difusió i amb aquest reconeixement d'aquest arquitecte, que d'alguna manera, doncs, va estar vinculat a la nostra població, el fet de que nosaltres, des de les nostres entitats respectives, hi puguem col·laborar, doncs, això és una gran satisfacció. I sobretot el fet de que aquest projecte ens pugui unir a diferents entitats i diferents col·lectius.
3: Sí, jo també ressaltaria això últim que ha dit la Roser. De fet, bueno, jo estic molt contenta d'estar aquí amb les meves companyes de l'Ampel i també animar a tothom d'Esplugues a participar-hi, perquè realment és una feina que s'ha fet des de moltes entitats, és una feina d'organització important, de coordinació, i hi ha una voluntat, no? Veig una voluntat de fer coses per la ciutadania, perquè de fet estem treballant per la ciutadania, són feines, moltes d'elles, que fem voluntàriament, de manera altruista, no, també, i són persones que estimem el patrimoni, que estimem l'art, i en definitiva són unes activitats que, si no veniu, si no participeu, si no us hi apunteu, no serviran de res. Per tant, totes aquestes activitats us heu d'apuntar, heu de venir i les heu de gaudir amb nosaltres.
0: Però són activitats que es faran una vegada a la vida, vull dir que...
3: Home, aquestes sí, després en farem d'altres, eh?
0: Ja, però aquestes, d'aquesta en Gaudí, o les anem a veure o ens les perdrem. I per la Laura i el Josep Lluís...
4: Bé, jo estic d'acord amb el que han dit elles, evidentment, però, clar, a més és l'oportunitat d'aprendre, no? Aprendrem molt si fem el que diu l'Ester i ens apuntem a tot arreu i anem a les conferències i a les sortides. Aprendrem i... I, a més, servirà perquè les entitats, aquest petit esforç que hem fet per coordinar-nos i per organitzar activitats úniques, originals, que surtin una mica del nostre... Algunes entitats, que surtin de l'àmbit habitual. Vull dir, en el cas de l'Ampel, clar, el gener ceràmic ja el fem cada any, i, per tant, dedicar-lo al Gaudí o no, tampoc ha sigut una originalitat. Però hi ha entitats que sí, que per exemple, el grup d'estudis organitza una visita a la Sagrada Família. Potser no l'hagués organitzat si no haguéssim fet a l'any Gaudí. Tot ha representat un petit esforç, no?, de millora, d'excel·lència, i sobretot per l'aprenentatge que representa la població.
0: I Josep Vés?
2: Molt bé, i des de l'aula universitària repetiria el que acaba de dir la Laura. Si volem fer popular, extendre una miqueta el que és la cultura, doncs pensem que la Toni Gaudí és un dels noms que ha posat Barcelona i Catalunya en el mapa del món. Vull dir, la gent coneix...
3: I Reus
2: també.
0: Com és allò de París, Madrid, Londres, París,
3: Reus, París i Londres.
0: Londres, París, Reus, no?
3: Sí, sí.
2: La gent d'arreu del món coneix Barcelona, no només pel Barça, sinó que ho coneix per moltíssimes coses, però el nom d'Antoni Gaudí és un nom que mereix... moltíssima, anava a dir, veneració, no? I estem contentíssims de poder col·laborar i de que totes les institucions culturals d'Esplugues ens hàgim ajuntat per fer una cosa comú, i que serà fantàstic.
0: Gràcies. I a part, tancar, no sé si voleu afegir alguna darrera cosa que jo m'hagi deixat.
3: Apunteu-vos, sisplau.
0: Val. Doncs donem les gràcies a l'Ester Alquézar, al Josep Lluís Barrassa, a la Laura Sant Agustín i a la Roser Vilardell per haver estat avui acompanyant-nos en representació de totes aquestes entitats que esteu organitzant aquest any Gaudí aquí a Esplugues. I us ha acompanyat a la conducció, control tècnic, la Isabel Almató, al muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu.
3: Adéu.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
6: Avui parlarem d'una associació sense ànim de lucre dedicada al rescat i la defensa del galgos, o llebrers, com es diu en català. És el SOS Galgos, i l'Anna Clemens és la directora de l'associació. Bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Un plaer que estiguis aquí.
7: Gràcies.
6: Què significa SOS per tu? Com sorgeix aquesta idea?
7: Sí, bueno, salió gracias a un fotoperiodista americano que vino en el 99 a hacer un fotoreportaje sobre el drama del cierre del canódromo Pabellón en Plaza España, que querían el ayuntamiento, bueno, y el canódromo en la época, eutanasiar 250 galgos sanos simplemente porque cerraban
6: porque
7: el negocio.
6: Esto.
7: Y ahora pues se ha puesto la 11 y bueno, intervenimos gracias a los grupos extranjeros, uh-huh. Y al ser yo extranjera, pues, y mi marido veterinario en la época, miembro de la Junta del Colegio de Veterinarios, pudimos acceder a personas claves que podrían poner freno a esa absurda propuesta de eutanasiar a tantos, gracias a Pilar Rahola, que estaba en la época en el Ayuntamiento, uh-huh, de Barcelona. Y yo no era nadie, no habíamos montado esos galgos y yo solo hice de intérprete entre los grupos americanos, irlandeses que vinieron, ingleses, uh-huh, y el ayuntamiento y Alberto, que fundó esos galgos conmigo, hizo de persona clave como veterinario, pues como representante en lo que era para hablar por ellos, para ser su voz. Y esos galgos, pues SOS en inglés es Save Our, y sale muy bien, Save Our Spanish Greyhounds, y sale muy bien, entonces, y suena bien, suena, uh-huh, bien, y dije, pues sí, John, suena bien, vale, pues, ¿por qué no? Y nos lanzamos a la
6: ¿Y
7: piscina.
6: Y te metiste en el embolado.
7: Nos lanzamos en la piscina sin saber lo que estábamos pasaría. Creando, que en realidad es un monstruo, porque, bueno, no hay límites, no hay límites. En todas las ONGs ocurre lo mismo, entonces te las tienes que poner tú, porque si no es muy invasivo, bueno, en tu vida. Pero bueno, hemos rescatado, ayudado más de 3.000 galgos en los 20 años.
6: Madre.
7: Y lo que pasa es que no es nada en realidad de lo que
6: hay. Que llega a ver, ¿no?
7: Sí, sí. Pero bueno, se hace lo que se puede y tenemos que pensar que somos suficientes.
6: Porque, ¿cuál es el problema de los galgos?
7: El problema de los galgos es que se utilizan para cazar la liebre, y cuando ya no le sirve al cazador a cabo de 2 o 3 temporadas de caza, que solo tienen 2 o 3 años, los consideran sucios por no obedecer las reglas del juego y van a hacer un atajo para llegar a la presa en vez de seguir las reglas de línea recta. Y tonterías, para nosotros tonterías, ¿no? Y ese representa su valor, ese rendimiento. Entonces estamos hablando de más de 200.000 cazadores que se llaman galgueros, que utilizan al galgo y no tienen un galgo, tienen 5, 10, 15, 20 manadas tienen. Y entonces si multiplicas 5, que es poco probable porque suelen tener más, estamos hablando 200.000 por 5, que son 1.000.000 en activo. Y cuando hablamos de un 1% de esa cifra cuando acaba la temporada de caza, estamos hablando de muchos miles. Entonces es inmoral. Y esto es lo escandaloso realmente, que una injusticia que es la violencia en realidad está defendida por los que deberían representar la protección de los ciudadanos en general, ¿no?
6: Es decir, ¿hoy en día no está penalizado el matar un galgo?
7: No. No, no, no es ilegal llevar a tu perro a la perrera cuando no sirve a ser eutanasiado a cabo de 10 días.
6: Esto no es ilegal.
7: No, no, en Cataluña sí que es ilegal, pero eso ocurre, no ocurre en Cataluña, ocurre en Madrid para abajo, uh-huh, en las dos Castillas, en Andalucía
6: donde
7: y en
6: la caza
7: Extremadura.
6: Quizá tenga más tradición,
8: claro,
6: más, ¿no?
8: Y esto sí. No podría estar regulado de alguna manera para que no ocurriera.
7: Sí, pero
8: esto
7: no interesa porque, claro, mueve mucho dinero. Y me interesa lo que es escandaloso es que una violencia hacia un animal conduce luego a una violencia hacia una persona, porque quien es malo con un animal lo suele ser con una persona. Entonces hay una impunidad aquí que es absolutamente injusta hacia todos los seres vivos, los humanos, los animales. Y tenemos que denunciar eso. Además de rescatar, tenemos que emplear mucho de nuestros recursos en tiempo en denunciar.
9: Y en sitios como el Reino Unido, que la tradición de caza también es muy grande, ¿cómo funciona esto?
7: Bueno, está prohibido desde hace 20 años la caza con la liebre usando el galgo en Inglaterra, a la vez que se prohibió la caza con el zorro. Por el zorro se prohibió por la liebre, con el galgo. Entonces España es el único país en Europa donde se sigue ocurriendo. Hay otros países que tienen afición a la caza, en Francia, en Inglaterra también, en Irlanda, en Estados Unidos. La caza es muy fuerte, mueve mucho dinero, como son las armas, como son las drogas. Mira, esto es una lucha moral quizá también, ¿no? Que tenemos.
9: ¿Y qué destino le dais a los galgos que salváis?
7: Pues les damos en adopción como animales de compañía a familias que quieren dar una segunda oportunidad a un animal. Y no todos son aptos para vivir en la ciudad. Por eso hacemos una selección según el carácter a través de, digamos, un paso mediado, que es la acogida temporal con un voluntario, sin tener la presión de que se lo quede, sino la función del voluntario es simplemente decirte cómo es, cómo va evolucionando.
10: Entonces, ¿cómo hacéis el rescate de estos galgos, de estas personas que ya, dijéramos, los dejan en perreras?
7: Pues es una buena pregunta. A través de nuestra página web nos contactan miembros de público, ciudadanos, que han visto un galgo abandonado en su zona y a lo mejor lo alimenta. Nosotros a veces empleamos un servicio de jaula trampa para que lo capturan al galgo y se manda a una residencia canina de nuestra confianza en esa zona. Y bueno, a partir de ahí una veterinaria o veterinario va a esa residencia, la vacuna, le pone el microchip, le hace análisis, y en ese tiempo pues tenemos otros voluntarios que van a hacerles fotos y los subimos a las redes y a la web, y vídeos también. Y entonces, después de un tiempo, suben a Esplugas y ahí pues o van en acogida temporal o van a otra residencia canina cerca, en Poliñá.
10: Porque una pregunta, ¿se crían los galgos exclusivamente para caza?
7: Sí.
10: ¿Exclusivamente para caza?
7: Exclusivamente para caza.
9: Es decir, ¿todos los galgos que vemos con personas que los pasean normalmente se han dedicado anteriormente a la caza?
7: Exactamente. Normalmente son perros que han sufrido abandono de haber sido anteriormente usado para la caza.
9: ¿Qué carácter tiene un galgo para tenerlo en casa?
7: El galgo es muy inseguro. Casi siempre necesita convivir con otro perro para sentirse feliz cuando está solo en casa. Si no, es como un flan emocionalmente. Pero no tira de la correa. Hay una conexión muy directa emocional con el dueño. Y son perros que son muy entrañables, muy elegantes, muy señoriales, y no suelen hacer ruido, suelen ser silenciosos. Sí, están acompañados de otro perro. Es raro el galgo que pueda estar en una familia sin otro perro por ese defecto que tiene en su carácter de ser inseguro, pobre.
9: Es gregario, vaya. Una pregunta, ¿y qué dificultades os encontráis con las administraciones? ¿Qué trabas os ponen?
7: Sí, bueno, vemos que lo que no ocurre son las inspecciones sin denuncias. Digamos que nosotros nos gustaría que hubiera un censo actual de los galgos que están siendo utilizados. Y la gente tiene en los pueblos miedo a denunciar a la gente porque esa gente es gentuza y son mafias. Entonces es difícil conseguir una denuncia y luego pues eso, que las autoridades no hacen el trabajo de mirar quién tiene qué galgo, cuántos tiene, dónde están, dónde se han ido los que estaban, en qué condiciones están, si tienen una licencia de núcleo zoológico, que por ley tienen que tener, que bueno, hacen la vista gorda.
9: A partir de 5, ¿no? Animales
7: sí,
9: ahora.
7: Eso, sí, eso es. Así que esto nos quejamos de eso y estamos haciendo presión al gobierno, pero recibiendo la puerta cerrada.
10: Y una pregunta, ¿dónde están los criaderos de galgos? Los que uh-huh. los crían para luego venderlos y el precio más o menos que se uh-huh. que se ofrece o que sí, se que sí. se compran y se venden.
7: Bueno, esto es un mundillo muy muy oscuro que entre ellos se venden, se roban, se
8: como
7: bueno,
8: una pequeña mafia entonces,
7: sí,
8: ¿no?
7: Sí, sí, muchas uh-huh. y son pues en las dos Castilla y León, uh-huh. Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, están por todas partes. Sí, sí.
8: Entonces, pero, ¿la persona que acoge en vuestro acoge un perro puede dejar luego el perro solo si va a trabajar? ¿O tiene que estar con otro perro, como has dicho tú?
7: Muy interesante. Bueno, de todas formas, todo lo que tiene que hacer de entrada es seguir unas pautas que consisten en darle mimos al animal cuando no lo pide. O sea, que cuando tú llegas a casa y te viene a recibir, uh-huh. has de ser frío y no decirle hola ni mirarle uh-huh. y ignorarle totalmente. Y cuando se calma y se relaja, ir a darle todos los mimos que quieres. Porque entonces va aprendiendo que al estar tranquilo y relajado es cuando recibe el premio, que es tu atención. Okay. Y no recibe nada en un estado agitado, uh-huh. que es cuando te ve, ¿no? Entrando. Y cuando te vas, igual, no decirle adiós, ni pórtate bien, ni nada de esto, así no coge vértigo a estar solo. Todos los primeros días decimos a las familias ir entrando y saliendo a minutos. Ajá. Y entrar, salir, ignorando. Entonces ellos al final se despisten, se va, vuelve, ay, ya no me importa.
8: Sí, es una rutina, ¿no? Lo aceptan así. ¿Con todos los perros funciona así?
7: No.
8: Ah, vale. Porque digo, igual lo estoy haciendo mal yo.
7: algunos, bueno, sí, es una cosa que entre ellos, uh-huh. cuando, entre los lobos, por ejemplo, la mirada, por ejemplo, es un gran de mando y un grado de mando también quiere decir que tienen el deber de proteger a su manada, y si no ven a la manada, entonces cogen como un ataque de pánico. Uh-huh. Entonces si tú le miras mucho, entonces le estás dejando un poquito mandar. Por eso,
8: escuché, creo, el otro día en una entrevista tuya que no hay que mirarlos a los ojos,
7: no,
8: ¿verdad?
7: No. Sí, intimida, y además, pues es eso, ellos tienen que no recibir la mirada fija para no sentirse intimidado en ningún momento.
8: Pero la página igualmente, aunque tú no puedas acoger o adoptar un perro por X motivos, puedes ayudar igualmente,
7: sí,
8: ¿verdad?
7: Sí, puedes apadrinar un galgo, puedes ser socio o comprar un artículo en el espacio solidario uh-huh. para colaborar con los gastos de los rescates, que son muchísimos, en residencia, en transporte, en comida, en análisis, la lista es larga.
9: ¿Necesitáis
7: pero, bueno,
9: voluntarios?
7: Necesitamos voluntarios, sí, sí, sí. Necesitamos voluntarios de acogida temporal, voluntarios que sepan de informática, voluntarios que a lo mejor les gusta hacer fotos. Esto va muy bien también, porque
9: para fotografiar los galgos, los perros,
7: en adopción,
9: muy bien, sí.
7: O hacer vídeos. Sí, todo el mundo puede ayudar a su manera, y esto siempre es grande.
9: Y esto lo pueden saber entrando en la página sosgalgos.com.
7: Eso es.
9: Bueno, pues ya lo sabéis, si alguno quiere colaborar, si os gustan los perros.
8: Moltes gràcies per venir, Anna, per la feina que fas.
7: Moltes
8: i per aquest rato.
7: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies per tot.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
7: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
13: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
14: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
15: És gràcies!
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
16: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Bona nit, García de Mestres.
1: Bona nit.
0: Estava recordant, no?, quan vas gravar aquesta...
1: Ostres.
0: Sí, és una obra una mica boja, no?, i surrealista, amb humor, amb música, amb molts elements inventats, verídics...
1: Hi ha de tot, eh?, però hi ha molta cosa de veritat. O sigui...
0: Va ser un encàrrec, tinc entès.
1: Va ser un encàrrec, crec que del Centro de Difusió de la Música Contemporània. Crec que és això amb Ràdio Nacional. I
0: quina era la idea darrere?
1: No, la idea... O sigui, a mi em demanen una obra musical per la ràdio. I jo vaig pensar que això d'escriure música per la ràdio, que està molt bé... però que no volia fer això. I aleshores, donant-li voltes, vaig pensar, ostres, Diari d'un compositor, per què no? Si és una cosa radiofònica, parlo i poso música i faig sons i decideixo explicar una mica la vida d'un compositor. Hi ha coses super, super verídiques. O sigui, per exemple... jo tenia en aquella època els acúfenos aquests dels nassos i estava veient que hi havia obres que estava fent on, per exemple, una obra per clarinet i marimba, em sembla que era, on el so que jo tenia als acúfenos era el so que posava el clarinet. I aleshores era divertit. Després hi ha coses... Ara no me'n recordo exactament del CD.
0: Jo me l'he escoltat tot. És com una telenovela, no?
1: És com una telenovela, hi ha de tot.
0: Bueno, radionovela.
1: Sí, exacte. La idea era una mica, per mi era això, era fer com una espècie de radionovela amb aquesta història d'un compositor que va parlant i que no se sap ben bé on vol anar a parar. De fet, no vol anar per enlloc.
0: Sí. Home, que passa que té molts elements dels que tu utilitzes en general a la teva música. Hi ha, per exemple, humor, hi ha molta narrativa, després hi ha molt recitat, que crec que és una cosa que a tu t'agrada molt, el recitat, a part de cantar, és el recitat que t'interessa, i després hi ha elements d'electroacústica, de música contemporània, dissonàncies, ambients sonors, no?
1: Bueno, sí, és tot el que... Bueno, la música electroacústica jo l'utilitzo poc. Sí que vaig estudiar, vaig anar a París. O sigui, a mi la música electroacústica en principi no m'agrada.
0: Ah.
1: Vale? Però vaig anar a París a estudiar-la precisament perquè no m'agradava.
0: Ah.
1: Vaig dir, com no m'agrada...
0: Vull saber per què.
1: Vaig estudiar-la, no? Ah. Aleshores, em vaig adonar de que era superdivertit fer-ho. O sigui, i sobretot en aquells moments en què era tot més
0: nou.
1: Bueno, que no hi havia els ordinadors, i això tu gravaves i després amb la cinta havies de tallar,
0: i
1: bueno, era una cosa molt... I era tot com manual, aleshores posaves micros i agafaves cel·lofana i unes boles i les llançaves i ho gravaves i després ho feies
0: manipulaves,
1: més... Sí, i era divertit, era superdivertit. El resultat de tot això m'avorria molt.
0: Yeah.
1: No? Aleshores sí que ho puc utilitzar perquè ho he utilitzat, per exemple, a la òpera que es va fer al Teatre Nacional de Catalunya, que es deia L'Eclipsi, jo utilitzo el clave, que és un element ja raríssim, a més amb l'orquestració que faig, per mi és una de les grans fites que he fet de agafar un clave i que soni sense amplificar amb una instrumentació com són saxofons, etc. I també hi havia música electroacústica, uns sons que jo havia fet i que els llançava...
0: Bueno, és una tècnica, l'has incorporat com una tècnica més.
1: Sí, perquè és això. Per mi és una tècnica més i estic content d'haver-la estudiat. Vull dir que el que passa és que no faig obres electroacústiques pures i dures.
0: Molt bé, doncs per seguir coneixent a García de Mestres, escoltarem que és un home que ha fet 12 òperes.
1: Ara estreno aquesta número 12, l'estreno el 15 de novembre, doncs, que és el meu sant.
0: Ah, molt bé. Doncs escoltarem, a prima en 3 dies, que és una òpera.
1: Sí, és la segona.

0: Era l'òpera A prima tant tres dies, tot una declaració d'intencions.
1: Sí, bueno, jo sempre he intentat amb les meves òperes, ja de tot, no? Però sempre he intentat amb les òperes i amb més música, més obres, treballar temes que per mi són importants i actuals, no? En aquest cas, era els personatges són una bulímica, una anorèxica, una persona que
0: una obsessiva compulsiva,
1: un boig, que és el que està cantant, en aquest cas el Joan Martín Royo, el meravellós baríton Joan Martín Royo, que fa el paper d'un dissenyador de moda, que per ell el més important és la transparència, i per tant la bellesa total és la transparència.
0: No menja.
1: No vol que mengi ningú, vull dir que... I després un altre boig, que de fet seria jo, que és aquest científic que busca la manera de primar i està buscant...
0: En tres dies,
1: no? I, bueno, és,
0: però el libret és teu?
1: Aquest libret és meu 100%, sí. És absolutament 100% meu.
0: Bueno, cal dir que García de Mestre és un home renaixentista, que toques tots els pals de l'auca, no? El libretto...
1: Bueno, no tinc por. No tinc por.
0: I feies la direcció, també?
1: No, aquí vaig cantar. A l'estrena vaig fer veure que cantava. Vaig fer fatal perquè vaig estar fins l'últim dia sense dormir, fent tal, i quan va arribar el moment de sortir a escena, la veritat és que estava esgotat. Sí. Però bueno, vaig fer... Era, en aquell moment era el millor que es podia fer i per tant ho vaig fer.
0: Val a dir que aixecar una òpera és una obra, és una tarea de titanes.
1: Sí, la veritat és que sí, i la llàstima és que en els moments actuals és molt complicat tornar a fer les òperes. Per tant, per exemple...
0: Estrenar-les és possible?
1: Bueno, és molt difícil estrenar-les. Jo encara no entenc com he estrenat tantes, no? Vull dir, fins avui he estrenat 11. Per tant, és un fet insòlid, perquè no hi ha gaire bé ningú... Espanya, Catalunya, segur. Jo crec que no estic
0: Europa...
1: segur perquè no ho sé res. I a Europa jo crec que tampoc. Vull dir, 11 són moltes. I ara d'aquí 4 dies una altra, 12, i tinc en preparació 2 més. Per tant, no ho sé. Però la cosa tremenda...
0: És que no entri en el repertori.
1: Tu treballes un any i mig, un any i mig... més o menys, és el que jo trigo...
0: Doncs vas de pressa.
1: Sí, vaig de pressa. I he fet inclús una òpera amb un mes, la Mariana en sombres, que és la que s'ha fet més, a més.
0: Després l'escoltarem.
1: Sí, doncs és la que s'ha fet més. Aleshores, tu treballes un any, fas un esforç que no és només teu, sinó que hi ha, a vegades, un llibretista, però després hi ha cantants, hi ha productors, hi ha de tot, sí. I aquesta feina brutal, que és brutal, brutal, brutal, brutal, arriba... El dia s'estrena i adiós. I clar, dius, bueno...
0: Quin sentit té?
1: Quin sentit té, no? Jo sí. Em pregunto molts cops quin sentit té... I no en té, de sentit. L'únic sentit és que dius, bueno, a mi m'agrada fer-ho, ho faig...
0: Bueno, el que passa que tu podries treballar per reestrenar, però tu prefereixes reescriure...
1: No, jo i tothom. O sigui, per exemple, en l'època... que comença l'òpera i més tard, vull dir, agafem Rossini. Rossini feia una òpera, estrenava una òpera, funcionava a Nàpols i al cap de 4 dies estava ja per tota Itàlia refent-se. Ja es programava tot arreu, perquè tothom volia aquella cosa que havia sigut un èxit, la volien pel seu públic.
0: Sí, sí.
1: En aquest moment no funciona així. En aquest moment jo vaig a Itàlia, faig l'Eclipsi, faig Il Sequestro, té un gran èxit, i aleshores me'n vaig a altres teatres a dir, acabem de fer un... No només jo, sinó que hi havia tota la crítica, tot, no? Igual que amb el Sugarblat. El Sugarblat ha tingut unes crítiques brutals. Bueno, hi vas i dius, tinc això, i els teatres li diuen, no. I dius, per què no? I aleshores, mira, per una banda, ja l'has estrenada, per tant, a nosaltres no ens vindrà els periodistes.
0: No és una estrena.
1: Sí, això, i dius, bueno, i què t'importa que vinguin o no que vinguin els periodistes? I després, a Itàlia, en aquells moments, ara ja no sé si és així, a Itàlia, si feies una estrena, a l'Estat et donava una mica de diners.
0: Sí.
1: I per tant dius, no, jo prefereixo que facis una òpera. Dius, bueno, sí, però jo haig d'estar un any treballant per això i no em pagues, el que val estar un any treballant.
0: Clar.
1: Per tant, al final dius, per què no la tornes a fer, que ha sigut un èxit? El teu públic hauria d'escoltar això, no? I no.
0: Bueno, estem en l'època de l'efímer, de la renovació constant.
1: Però és que una òpera és molt difícil que... O sigui, sí. En realitat, una òpera és una cosa molt gran. És com si diguessis, no, fem un palau o fem un castell, però només durarà un dia.
0: Sí, clar, dius, no té sentit.
1: I dius, home, fem la Sagrada Família i quan s'acabi la Sagrada Família la tirem avall.
0: I fem una altra cosa.
1: I fem una altra Sagrada Família,
0: no,
1: diferent.
0: No, és
1: dius,
0: absurd.
1: Home,
0: és absurd.
1: No té sentit.
0: I en canvi, els teatres repeteixen les Madame Butterflies, els Turandots,
1: bueno,
0: canvien l'escenografia?
1: Exacte, sí, però que això jo soc... em posa dels nervis. A mi això em posa dels nervis.
0: La música no la pots canviar, però canvies...
1: Bueno, però jo crec que haurien de fer-ho. O sigui, a mi, per exemple, aquesta Turandot que estan fent al Liceu,
0: sí.
1: No? Vale, molt bé, arriba aquest senyor Frank Aleu, que és superguai del Paraguai, sí. Un gran artista, no sé què, agafa la Turandot, fa el que li dona la gana a la Turandot i dius, bueno, perdona'm, Puccini hagués escrit una altra música
0: per aquesta imatge,
1: per aquesta cosa que tu vols dir.
0: Clar.
1: I per tant, si tu ets tan collonut i tal, el que has de fer...
0: Agafa un compositor...
1: No, agafes tu, perquè ets tu el gran artista, agafes tu i fas una altra música, i la poses, i aleshores seràs un gran artista. No, estrena mundial. Estrena mundial de què? Però si Puccini va estar mort.
0: Sí, perquè, bueno, perquè mana l'escenògraf sobre la música, perquè, clar,
1: bueno, perquè...
0: Puccini no es pot defensar.
1: Bueno, clar. Perquè no es pot defensar, i ja. Després perquè han trobat aquí un filó,
0: sí.
1: I ja està, no?
0: Vull dir, i és l'espectacle per sobre de tot.
1: La gent hi va perquè al final és Turandot, i,
0: sí.
1: O Turandot a la que sigui, no?
0: Sí.
1: A mi, jo estic molt descontent amb això, perquè dius, vale, feu això, d'acord, però aleshores feu òperes actuals, també.
0: Ja, en fan una cada 4 anys, sí.
1: Una cada 4 o cada 10.
0: Ja.
1: Vull dir, no, el Liceu realment és una llàstima, i espero, ara han entrat...
0: Hi ha un canvi de direcció.
1: Han entrat uns nous, i jo espero que
0: hi hagi canvis.
1: Que hi hagi canvis. Per exemple, l'altre dia, afortunadament, em vaig trobar a... el Valentí Oviedo, que és el gerent del Liceu,

0: què feu la política amb aquesta cosa?
1: La programació de concerts és una cosa que sobre que caldria parlar molt, no només en l'òpera, sinó...
0: No, amb tot, sí.
1: Deixem un moment l'òpera, perquè ara...
0: Deixem.
1: I tornarem, però ara ens agradaria escoltar una peça de piano sol que es diu El despertar de Anna.

0: Era el despertar de Anna.
1: Sí, m'ha agradat. Feia qui... molt de temps que no la, sí, que en... la sentia.
0: En qui, quin García de Mestres era el que escrivia aquestes peces per piano?
1: El mateix que ara, un enamorat.
0: De la música?
1: De la música, de la gent, dels ocells. De...
0: Però en aquell moment tu estaves amb un llenguatge diferent del que utilitzes quan fas una òpera.
1: Bueno, perquè jo sí que és veritat que tinc aquesta cosa. Quan faig obres per veu és una cosa i quan faig obres per instruments és una altra. La veu a mi em marca. La veu a mi em marca en el sentit de que jo no puc utilitzar la veu com si fos un instrument perquè no ho és. O sigui, la veu necessita...
0: Una comoditat pel cantant, no?
1: Sí, i aleshores, segurament pel meu passat de cantant, em costa molt fer coses que sé que per la veu aniran malament i...
0: El faran patir el cantant.
1: I faran, no només patir, sinó li faran mal. I aleshores jo em nego. Aleshores, quan faig, si et fixes... A part, l'àrea que hem posat no és així, però jo molts cops el que faig és... El cantant està fent una cosa molt melòdica o
0: sí,
1: molt
0: tonal.
1: Sí, no? Tonal...
0: Bueno, tonalitat ampliada.
1: Sí, exacte, superampliada. Però, en canvi, per darrere estan tots allà donant canya. I és perquè la necessitat aquesta d'un llenguatge que no sigui només tonal, encara que a mi la tonalitat m'encanta, vull dir, faig coses tonals i no passa res, o sigui, és com si dius, no se puede hacer una frase con sujeto predicado y tal, no, sí que se puede hacer y se hace si lo necesitas hacer, no? Jo no estic en contra de res.
0: Perquè tu com et defineixes com a compositor?
1: Compositor.
0: I punto,
1: sí, okay. Sí, em costa molt. No sabria dir-te.
0: Però sí que és veritat que l'òpera és un dels teus elements o vehicles més amb els quals et sents més identificat?
1: Bueno, l'òpera és una manera fàcil, digue-li fàcil, però fàcil, de poder posar problemes o situacions que m'interessen i que la gent els vegi en un escenari. O sigui, per exemple, ara, la Juana, aquesta Sincielo que estreno a Granada, pues sí que agafo un personatge històric i el poso que està mort, és una alma en pena, i parlo de...

0: de la violència contra les dones, perquè aquesta dona va ser... Aleshores, agafo un tema que a mi m'interessa molt i el poso allà. Amb una obra orquestral, jo puc dir que això és així i que l'obra, el compàs 23, passa no sé què, però no està gens clar. En canvi, amb una veu, amb un text que t'està explicant en una situació dramàtica d'escena, tu entens millor que...
1: També has fet el libret d'aquesta?
0: Aquest, bueno, el libret el signo jo, però de fet és amb textos Antonio Carvajal, que és amb qui vaig fer també la Mariana en sombres, que és un grandíssim poeta, premi nacional, bueno, és per mi és un dels grans poetes vius, i estaria bé que es conegués més, i encara que dins del món de la poesia és
1: conegut,
0: és
1: sí.
0: molt és conegut i reconegut, i ell em va fer, al principi em feia ell el llibret, però em va enviar un poemari. I jo li vaig dir, mira, no puc. O sigui, m'encanta tot el que s'ha escrit, però...
1: No, articular és complicat.
0: Sí, aleshores, si no t'importa, jo agafo amb això...
1: Amb fragments i fas... Sí.
0: Faig un poti-poti, sí. T'estic...
1: Respectant.
0: Cada cosa que jo faci te la dic perquè tu estiguis d'acord... I bueno, ha sigut així.
1: Com quan es fa una pel·lícula basada en un llibre. Tu agafes el llibre en part i ho passes a un escenari, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bé, tornarem a l'òpera, però ara, per seguir, una cosa que també ens ha interessat molt, que és, com no podia ser d'una altra manera, García de Mestres també té un Stabat Mater. No et podies escapar.
0: Sí, jo volia fer un altre Stabat Mater. Ah? Però, sí... Quan em van demanar l'Stabat Mater, jo vaig pensar de fer un Stabat Mater sense un text de l'Stabat Mater, sí. Sinó que volia recollir textos de dones que el fill havia patit. O sigui, des de les Madres de Mayo
1: hasta una
0: mare d'un drogadicte, etc. Tot això se m'estava complicant molt i al final vaig decidir fer aquest Stabat Mater. Però és un Stabat Mater raro. Hi ha diverses coses en aquest Stabat Mater que a mi... Hi ha una escena de l'Stabat Mater on hi ha uns flamencos.
1: Ah, sí.
0: Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca.
1: Ho vaig sentir. No hem triat aquest fragment.
0: No, és igual, és igual. Però dius, com?
1: Sí.
0: I això és perquè em va quedar al cap d'aquest Stabat Mater que jo volia fer, on hi havia un moment...
1: Quejío.
0: Un quejío, sí. I aleshores d'això. I després, aquest Stabat Mater és un Stabat Mater també que la visió, per mi, és l'amor, amor de la mare cap al fill. O sigui, jo no estic aquí treballant el dolor de la mare, sinó l'amor. I per això hi ha moments... super amorosos, perquè volia... O sigui, jo vaig agafar la visió d'aquesta dona que, abans de tot...
1: Estima
0: aquell, el seu fill, no? I per això no sé quin moment has agafat.
1: Bueno, jo he agafat la Dolorosa d'aquest Stabat Mater i amb el cor Vivaldi.
0: Sí, un gran cor.

0: Doncs això era l'Stabat Mater d'Alberto García de Mestres, una versió molt personal. I ara sí que tornem a l'òpera.
1: Vinga.
0: I tornem a una òpera que ens has dit que és de les teves més representades, que és Mariana en sombres.
1: Sí, sí, sí, la Mariana s'ha fet... A part de... Per Andalusia s'haurà fet 7 o 8 cops, s'ha fet a Quito, a Lima, a Barcelona... És probable, hi ha una idea de l'any que ve, la temporada que ve, que es faci al Palau. És una òpera...
0: De què va aquesta òpera?
1: Ah, és sobre Mariana Pineda. És sobre l'heroïna, és sobre la llibertat, sobre...
0: I el llibret?
1: El llibret és d'Antonio Carvajal. Aquest és 100% Antonio Carvajal. Jo aquí vaig... li vaig demanar que canviés una paraula.
0: Ah. De... I va accedir, va accedir.
1: Sí, i vam fer... ho vam fer en un mes. En un mes es va... fer l'obra i es va estrenar, o sigui, assaixos i tot, un mes i pocs dies.
0: Una òpera express.
1: Súper. És que em van trucar de Granada, la Coco García de Paredes, familiar de Falla, i em diu que estaven pensant en això i tal, i que... I al final dius...
0: Però és pel mes que ve, no?
1: Sí, li vaig dir, per quan és això? Diu, pel maig. Dic, però de quin any? Diu, no, aquest maig. I dic, però si estem a finals de març... I diu, però tu puedes, no? I dic, sí, sí, jo claro que puedo.
0: És una òpera de butxaca.
1: És una òpera de butxaca per piano i que hi ha una... Hi ha un interès de l'orquestra de la Universitat de Granada, potser faré una versió orquestral.
0: O sigui, és piano i veus.
1: Aquí és piano, dos veus i un veu recitador. Que quan es va fer el CD ho va fer l'Aitana Sánchez Gijón,
0: sí.
1: Perquè era l'època que havíem fet més o menys el Volaverum. Que, i aleshores, pues,
0: sí, després sortirà Volaverum, sí. Per aquí, sí.
1: I si no, a les representacions he fet sempre jo d'aquest personatge d'Àuride. I ara ho vam fer a l'abril, es va fer a Granada un altre cop. Té 18 anys aquesta òpera ja.
0: Doncs ara escoltarem primer el preludi i després un fragment.

0: Aquest era el preludi de Mariana sí. en sombres, que no va ser la primera peça que vas escriure de l'òpera.
1: Sí.
0: Ah, vas començar per el preludi.
1: Jo normalment començo per al principi. Vull dir, només hi ha hagut moments que no? Per exemple, a la Sugarblatt, el primer que escric és una àrea, l'àrea que potser després la sentirem amb la Sara Blanc, sobre Coco Cocomero, que és unes postres, i aquesta la vaig fer primer. I després a l'òpera Wow també vaig fer, el primer que vaig fer va ser el final. I a partir del final, que jo no pensava fer una òpera allà, pensava fer uns leads, però el primer lead va sortir de 20 minuts i vaig pensar, faig una òpera sobre Whitman.
0: Sí, i aquí vas fer primer aquesta part instrumental. En quin estil musical?
1: Aquí jo volia representar Granada. I, per tant, volia que tingués aquest aire andalús, d'alguna manera, i, bueno, una Granada meva, vull dir, no? Sí. Una Granada...
0: Sí. La teva.
1: No, flamenc, etc. Però sí que jo sento... Quan sento aquest preludi, sento Granada. No sé per què, però és així.
0: Doncs seguirem amb Mariana en sombres i Nunca hay mañana.

0: Tú, frágil niña.
1: Bé, farem un canvi de registre i passarem del drama... una cosa que té un component molt important, perquè és una peça que es diu Moviment Eròtic.
2: Ah, sí, home.
1: I jo crec que reuneix algun dels elements característics de l'obra del nostre convidat d'aquesta nit, perquè hi ha molt d'amor, hi ha recitat, hi ha música, hi ha narració, i escoltem-la. Moviment Eròtic.

0: Jo diria que et devies divertir molt escrivint aquesta...
1: M'ho vaig passar bomba. El text és meu, Mein Körper in der Nacht, és el meu cos a la nit, és el títol del poema que va recitant el mateix instrumentista, en principi. I va ser això, és de l'època dels 83, una cosa així, la meva època alemana, que vivia a Wuppertal, i on vaig escriure, clar, molta música també, i posava els títols en alemany perquè bueno, sempre ha sigut així, no?
0: Per què vivies a Wuppertal?
1: Me'n vaig anar a estudiar direcció d'orquestra i cant allà. Quan vaig acabar el servei militar, em vaig fer una volta per Europa buscant un lloc que no fos massa...
0: Per poder oblidar el servei militar.
1: Sí, per estudiar fora d'aquí, que pensava que era bo. I, de fet, vaig estar molts anys fora. Vaig estar a Wuppertal, després vaig estar a París i després vaig estar a Modena. A Modena, 10 anys, o sigui que estudiant i vivint i treballant i tot el que fos, no? Però aquesta obra era una obra que són unes quantes obres així molt curtes per instruments sols, on sempre hi ha l'instrumentista que parla. Hi havia, jo què sé, per contrabaix, hi havia que era Pauson el pirata, i era el contrabaixista que feia de pirata. I després hi havia la mateixa, diguéssim, el mateix pack, hi havia el de Merungue no ne dig, Cap vespre sense tu, que va guanyar el Premi Musicians Accord, i van fer aquest tríptic, que era un tríptic al Carnegie Hall, que va ser l'any que després d'estrenar això vaig anar a casa del Pavarotti, que em va dir d'anar a dinar amb ell.
0: Sí.
1: I va ser el mateix moment, l'any 84, 24 anys. Aleshores, imagina't un jove de 24 anys que acaba d'estrenar al Carnegie Hall i està dinant amb el Pavarotti, que li ha fet uns espagueti. O sigui,
0: l'ego el tenies per les nubes.
1: Bueno, l'ego no ho sé, jo estava feliç. Jo era un home superfeliç.
0: Sí, va haver una relació que va durar uns anys amb Pavarotti.
1: Tota la vida. D'amistat,
0: de col·laboració...
1: Sí, primer vaig estudiar amb ell, però un cop que jo vaig decidir que ja no cantava, pues vam quedar com amics, molt amics. De fet, estic el dia de la seva mort, jo sóc a l'habitació, o sigui que érem molt, molt amics. Jo l'estimava molt i crec que puc dir que ell també m'estimava.
0: Home, t'ho havia demostrat, no?
1: Sí, per això dic que... El que passa és que, clar, no està ell per dir-ho,
0: sí.
1: Però crec que ell també.
0: I has continuat una relació amb la filla?
1: Bueno, amb les filles, amb la família... Sobretot amb la Cristina, amb qui he fet dos llibres, hem fet dues òperes junts, sí. I jo estic intentant que fem la tercera, amb la Cristina, sí, que me la va presentar ell. El primer dia que jo vaig a Mòdena, al Nadal del 85, que vaig a veure'l a casa seva, estàvem parlant així, veient un partit de futbol, una situació molt estranya però divertida, i de sobte es va posar molt seriós. Acabava d'arribar la Cristina i li va dir: Cristina, vieni qua un momento. I jo vaig pensar: ostres, quin mal rotllo de sobte, què ha passat, no? I li va dir: Cristina, ja ets prou gran per conèixer el teu germà de sang.
0: Ah.
1: I aleshores em va presentar, no? I bueno, la Cristina li va dir... I la mama ja ho sap.
0: Però amb la Cristina quina col·laboració teniu?
1: Bueno, jo crec que la Cristina és una gran escriptora. A mi em sap greu que no s'ha dedicat a escriure novel·les o escriure el que vulgui. És una gran escriptora. I aleshores, quan he pogut, l'he esperonat perquè fes els llibrets amb mi. Aleshores hem fet Sugar Blood, és un llibret de la Cristina i meu, i El Secuestro és un llibret de la Cristina i meu. I ara jo estic intentant fer una altra òpera que es diu La Família, i que és el prequel de El Secuestro.
0: Bé, penso que el temps ens està passant molt, se'ns ve a sobre, i abans d'acabar amb Sugar Blood, volíem passar una mica per aquesta col·laboració que vas tenir amb Vigas Luna i la pel·lícula...
1: Meravellós home, Vigas Luna, va ser una col·laboració brutal. Això també va ser casualitat. Tot és... La vida té aquestes coses estranyes. O sigui, això també, un Nadal, el Nadal, a més, el Nadal que mor la... El Nadal següent va... O sigui, l'any següent moria la meva mare, l'últim Nadal, però que jo, en comptes de passar-ho amb la família, vaig a casa d'Antoni Miró.
0: El modisto.
1: I que havia fet el vestuari de la prima en tres dies. I aleshores vaig a dinar, a sopar allà, i hi havia també el Vigas. Aleshores vam estar xerrant i no sé què, i va dir, tinc una pel·lícula, que no era aquesta, que vull que facis un personatge. Això que has fet ara, que era cantar, improvisar i això, voldria que fos el principi d'una pel·li. I al final aquella pel·li no es va fer. Però un dia em diu, escolta, llegeix-te aquest llibre, que era Volaverum, de Larrea, no? I digue'm què penses, i fixa't en el personatge Mikey i tal. Bueno, és estupendo. I me'l llegeixo i dic, està molt bé i tal. I diu, per què no li...
0: Li poses música.
1: No, fes-me alguna cosa. No, vull que facis el Mikey. Primer va ser...
0: Com a actor.
1: I perquè em va passar un principi de llibret. I li vaig dir, mira, jo aquest personatge el trauria. I diu, és la primera vegada que...
0: Algú m'ho diu.
1: Que algú que li dic que vull que faci un personatge em diu que el tregui. Dic, és que no té gràcia. O sigui, i diu, bueno, ja buscarem la manera d'això. I aleshores el Toni Miró li deia... Fes-li fer el personatge que vulguis, però fes-li fer la música, sobretot.
0: Perquè el Toni Miró era un gran aficionat a la música.
1: Molt, clar. Molt. Ho és encara. I aleshores em va dir, fes-me la música del principi. I vam estar, li vaig fer, i vam estar un cap de setmana a casa d'ell, a Tarragona, i ell s'escoltava aquesta música de totes les maneres. O sigui, lluny, a prop, molt fort, viatjant, no sé què. O sigui, ell...
0: Va fer un test.
1: Sí, a veure que... I encara que en realitat tenien un compositor francès per...
0: Ja contractat?
1: No, potser no contractat, aparaulat, però sí que emparaulat. Sí. Al final van decidir que fes jo la música, i va ser una experiència brutal, perquè a més, treballant a dintre de la pel·li com a actor, jo a les nits, després de veure coses, jo escrivia la música, i ell... amb la música que jo li havia fet
0: també,
1: al principi, també, abans de fer una escena, escoltava allò. I va ser un
0: work in progress.
1: Sí, molt xulo, molt maco, molt maco. Jo, de fet, Volaverum, crec que és... la pel·lícula a mi m'agrada, però el treball meu com a compositor crec que és... A mi m'agrada molt. Soc molt fan de Volaverum.
0: Doncs escoltarem de Volaverum, Amor a Sanlúcar.

0: Bé, parlant amb Alberto García de Mestres, ens ha passat l'hora volant. És un home que ja heu vist que té una personalitat polièdrica, ha fet muntanyes de coses, òperes, Stabat Matters, pel·lícules, com ara estàvem sentint Vola Venunt, i se'ns en va el temps. Però no voldríem acabar sense, abans de despedir-nos, comentar que escoltarem un fragment d'una de les darreres òperes, Sugarblood.
1: Sí, l'extraordinària vida de Sugarblood, i l'àrea que sentirem, que és Coco Cocomero, que és una col·laboració amb el Jordi Roca del Celler de Can Roca, que va ser superamable i va escriure un postre, va fer unes postres per diabètics. El tema de l'òpera és la diabetis infantil.
0: I això es va
1: estrenar a Peralada, que sí. Em van donar aquesta medalla d'honor de Peralada, que jo estic com si...
0: Bueno, t'haguessin donat el Nobel?
1: Sí, jo estic molt feliç d'aquesta medalla perquè estimo molt Peralada, per tant.
0: I a més demostra aquest interès que tens tu per parlar de temes actuals, temes personals, temes socials, sí. A través de la música, a través de l'òpera.
1: Sí, mira, l'última obra que estreno, que va ser el Nadal passat, Nens sense recer, és una cantata sobre els mena que van, el viatge que fan des de l'Àfrica fins aquí, crua, i de fet el públic plorant, com, o sigui, va ser molt, molt emotiu, però és que dius, jo vull parlar d'això, bueno, és... des de la música, vull parlar d'això des de la música.
0: L'art al servei de la societat.
1: Jo crec que sí, que és important això.
0: Doncs moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Senyor García de Mestres. I per despedir-nos sentirem un fragment de l'àrea de
1: l'extraordinària vida de Sugarblood, Coco e Cocomero.
0: Canta Sara Blanc.
1: La fantàstica Sara Blanc.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres novament el Juanjo Bofill. El vam tenir per parlar del seu llibre Carmen i la croqueta 111. També el vam tenir aquí als estudis per parlar del Camino de Santiago. I ara parlarem de diverses coses. De la dècada dels 70, parlarem de la fàbrica de la SEAT, que tots coneixem. Primer estava a la Zona Franca i ara està a Martorell. I tindrem una sorpresa, però haureu d'entrar al nostre Instagram. Així que ja ràpidament i directament vull donar la benvinguda al Juanjo. Hola, Juanjo.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per estar novament amb nosaltres. Ara ens presentes un altre llibre que es diu ¿Dónde está mi sobre?
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me. Sí, sí, ara presento aquest llibre que, bueno, és una mica... És una historieta, però que hi ha molt d'autobiogràfic, també.
2: M'ho imagino. I ho fas per gaudir, com en el cas de la croqueta.
3: Sí, sí, sí.
2: Ens expliques, preparem-nos per viatjar als anys 70, una època amb molts de canvis a la nostra història recent. Ens parles de la SEA, de la SEAT. I hi ha uns personatges que tu mateix dius les trepidants aventures d'en Tristan, un empleado... sin escrúpulos. Però és que realment és curiós aquest personatge.
3: Sí,
2: a la
3: sí,
2: novel·la,
3: sí.
2: Bueno, surten sí, més personatges.
3: Sí, bueno, nosaltres, en aquella època, SEAT era una empresa amb 33.000 persones. Hi havia de tot. I bueno, i entre tots aquests hi havia aquest personatge.
2: A la teva presentació del llibre dius que pràcticament nací en SEAT i tota la vida laboral transcurrió allí. Por eso, hacer la protagonista de este libro pues es casi como una deuda pendiente. Això és el que expliques, no? Suposo que tu, que ets una persona inquieta, doncs aquest llibre el deuries portar en mente feia bastant de temps, o què?
3: Bueno, jo he estat lligat a la SEAT professionalment 49 anys. Però jo vaig néixer a les vivendes de SEAT, o sigui, amb unes vivendes que es van construir quan es va fer la fàbrica pels obrers de la SEAT. Llavors, tota la meva vida ha estat lligada a la SEAT. I, bueno, i després tinc això que sempre vaig contant anècdotes, historietes, i la gent que em voltava a la feina sempre em deia: Juanjo, tens de fer un llibre de la SEAT. I bueno, quan em vaig jubilar vaig pensar fer el llibre de la SEAT, però em costava molt lligar una historieta que pogués explicar històries de la SEAT, però lligar-les amb una aventura, amb aquest llibre que és un thriller, i verdament és, hi ha de tot, o sigui, hi ha misteri, hi ha aventura, una mica de tot plegat, amb aquesta història que jo penso que és molt divertida, a més.
2: Has dividit el llibre en tres parts.
3: Sí, sí.
2: I totes elles, cadascuna té les seves històries en particular,
3: Sí. Bueno, són tres parts. La primera part és als anys 70, o sigui, als finals de... I bueno, és on passa aquest fet que fa que la novel·la... O sigui, hi ha alguna cosa que passa aquí, amb aquesta part, que després lligarà tota la novel·la. Perquè després hi ha un canvi als anys... al principi dels 80, quasi a les acaballes dels 70, principis dels 80, que és la segona part, ja estem amb democràcia, i llavors... És el contrast que hi ha de la primera part de la SEAT amb aquesta segona part. I després, tot a la tercera part del llibre, és ja 50 anys després, o sigui, pràcticament fa un parell d'anys, quan tot això pues, arriba al final i el desenvolupament del misteri aquest que durant tot el llibre existeix, però que tampoc o sigui, el que no coneixis què és el que ha passat, no et frena, perquè són els personatges els que et van portant per tota aquesta vida a la SEAT, a la Barcelona d'aquella època, a la part de la zona franca, que és molt particular també, perquè era un poble dintre de... O sigui, era Barcelona, però com passava a Sarrià, com passava a Gràcia, els de la zona franca també anem a Barcelona. O sigui, estàvem una mica apartats de lo que avui en dia està tot integrat, però... O sigui...
2: Hi ha una part que fas una descripció de lo que era Montjuïc i lo que era l'estadi de Montjuïc, que estava totalment abandonat.
3: Sí.
2: I ho descrius molt bé. I a mi m'agradaria que ho expliquessis tu.
3: Bueno, és que jo... Això ho vaig viure a l'estadi de Montjuïc en aquest moment, perquè jo treballava en aquell moment a la plaça Cerdà i per les tardes, quan volíem fer esport, pues, vam descobrir l'estadi de Montjuïc. L'estadi de Montjuïc tenia una pista de 500 metres que era de cendra. I bueno, quan començaves a córrer per allà, les bambes es posaven negres completament. I era curiós perquè allà et trobaves des de gent entrenant per fer paracaidisme, atletes, jugaven molt per fer partits de futbol i de rugby, perquè tenia encara porteries de rugby i de futbol, i el millor que vam descobrir nosaltres, bueno, les dutxes eren d'aigua freda i a més tot diàfano allà al soterrani de lo que era l'estadi, però hi havia com una porta que era un magatzem de l'Ajuntament, i bueno, allò donava por, i llavors tot això ho he volgut treure amb el llibre, perquè em va sobtar molt, i tot això es va transformar amb l'Olimpiada, i aquell estadi, que després jo, fent la cursa al Corte Inglés, me'n recordo que vam passar per allà a l'estadi, i això, ostres, em va portar molts records, i això que et queda gravat.
2: Una de les descripcions que fas és de la SEAT com a planeta azul. I a més expliques per què es diu Planeta Azul, i és curiós, no? I a més és que realment la SEAT, com dius tu, no solament era una ciutat, és que era un món sencer, gent diversa. Fas unes descripcions de les seccions de la SEAT, perquè hi ha un recorregut que aquest us l'heu de llegir i no ho podeu perdre. Hi ha un dels capítols que es diu Esta fàbrica és una ruïna, en la que fa una descripció total de lo que és la fàbrica, perquè hi ha un personatge que està ensenyant la fàbrica a un altre dels personatges de la novel·la, i és absolutament brillant. És que no he pogut parar de riure, Juanjo, amb el llibre.
3: Sí, sí. No, a més, tot això, o sigui, ho he viscut. I lo del Planeta Azul és molt curiós, perquè això eren les oficines, perquè, o sigui, sempre diem que la SEAT era una fàbrica de cotxes, però una fàbrica de cotxes, deien que movia molt de papers. Hi havia una paperassa allà impressionant. Hi havia unes oficines on les feia, es tenia de fer tota la logística perquè sortissin els cotxes. Bueno, pues això era un espai diàfano de com semblava, a mi em semblava com mig camp de futbol. I eren les oficines totalment diàfanes, i allí havia... Bueno, el que deien, com el Planeta Azul, que va ser un programa del Félix Rodríguez de la Fuente, que es deia Planeta Azul, i com estava pintat de blau tot allò, pues li van dir el Planeta Azul, i deien que es deia així perquè havia tota classe d'animals. I la veritat és que, o sigui, era un món curiós, i bueno, la gent de SEAT és que tenia la seva faceta de treballador i la seva faceta fora de la feina. I fora de la feina hi havia gent curiosíssima, perquè, o sigui, a la feina es dedicava a lo millor a fer escrits i coses i després, quan estava al temps lliure, pues es dedicava pues a fer maquetes, coses, però d'un valor impressionant, o pintaven, o uns altres, pues, o sigui, tenien com una doble vida, o sigui, la SEAT era per guanyar els calés i fora per tindre jovis, els hobbies aquests.
2: Com tu mateix, que hi treballaves i ara ja t'has jubilat, però et dediques a escriure i és superdivertit. Suposo que la vida real, quan estaves treballant, també hauria de ser una persona recurrent, lingüísticament ràpida.
3: Sí, sí. Mira, saps el que passa? Que nosaltres, o sigui, vam entrar... Jo vaig entrar a treballar a l'any 77 a la SEAT. Pues, dos anys després van començar a prejubilar a molta gent, que se n'anava a casa seva, i a la seva vida només havien fet que treballar. Aquesta gent arribava a casa i sentaven davant del televisor, només hi havia dues cadenes. Quan volien sortir a la dona li deia que no, que jo vaig a comprar i tinc això, i es anaven consumint, i es morien de pena. I, ostres, i això va ser que, o sigui, nosaltres tenim de tindre algú que ens ompli a fora de la SEAT. La SEAT està molt bé, treballar està molt bé, però i som una generació que tots, o sigui, el que no fa submarinisme fa fotografia, el que no viatja, el que no pinta, el que no escriu, el que no... O sigui, pràcticament, però tota la generació que ara s'està jubilant fa moltíssimes coses, i per això jo des d'aquí invito que aquestes coses, pues, fer aquest tipus de voluntariat, podríem dir, que sí. Estic fent jo amb aquest llibre.
2: Ara parlarem d'això, però hi ha un dels capítols, i aquí demostra no solament la teva sensibilitat com a persona, sinó que demostra la diversitat de gènere que hi havia amb aquest món planeta, que és el capítol aquest que es diu Tetiques de perra. I en aquí parles d'un personatge... que també m'agradaria que parléssim una miqueta de la Mar, com s'integra a la SEAT i com viu dintre d'aquesta fauna.
3: Bueno, aquesta dona, la història, és una història paral·lela al món que vivíem dintre de la SEAT.
2: Sí.
3: Aquí, bueno, és una noia
2: de Saragossa, de Poble,
3: és una noia de Poble, que als 18 anys, com passava molta gent, se n'anava de casa, s'escapava de casa, sortia, i perquè volia viure al món. I aquesta, pues, és una noia que a Saragossa, pues, entra a l'Oasis, que era com una mena, el que era aquí el Molino, a Barcelona, pues allà era l'Oasis, i allà coneix aquest món, i després posa un bar
2: a Castelldefels.
3: I bueno, i entra amb una història d'amor amb un dels personatges d'aquesta història, I bueno, es va enllaçant tot, I hi havia molta gent d'aquesta, que aquesta noia, bueno, en aquell moment amb aquesta professió de amb un bar de copes, pues era una forma d'empoderar-se, o sigui, era una dona empoderada en aquell moment, que la dona, o sigui, tenia molta llibertat i feia que en aquell moment era, et casaves i vivies formaves una família, i ja que pràcticament moltes deixaven de treballar, o sigui...
2: No desvetllarem tots els personatges, però realment hem d'anar a la recerca d'en Tristan i hem de llegir el llibre per saber qui és el Tristan i quines són les manifestes que fa, perquè és tot un personatge dintre d'aquest llibre. Juanjo, ens has portat uns objectes que tenim aquí a sobre de la taula, que els que esteu escoltant l'entrevista ja podeu entrar al nostre Instagram d'EsplugasFM i veureu el que m'ha portat. Bueno, m'ha portat a mi, ens ha portat a la ràdio perquè ho veiem. Digue'm què m'has portat. Aquí hi ha un sobre. Què és aquest sobre?
3: Mira, aquest sí,
2: no, sí, sembla, sí, mou.
3: No sembla un sobre,
2: és
3: un full de nòmina, però la gràcia que té és que aquest full de nòmina s'obre i és el que és el sobre. Aquí és on ficaven els calés,
2: sí.
3: I tothom dues vegades, ja l'ho explico al llibre,
2: sí.
3: Dues vegades al mes rebíem el sobre. I el sobre, per nosaltres, era el més important de la feina.
2: En el llibre ho expliques, que era tot en metàl·lic, en efectiu, no hi havia, com ara hi ha els comptes corrents, i clar, això significa que per tenir aquests diners i donar-vos el sobre, i hi havia molts quartos allà a la SEAT.
3: Molts.
2: Dos cops al mes.
3: Bueno, hi havia... el pagament es feia en dues parts. Una part que és la nòmina, que és el que cobrava la gent, i la segona part que es cobrava era la prima. I la prima aquesta, el que la, és el... les hores extres, l'antiguitat, el factor de risc que tens amb el teu lloc de treball, etc, etc. I tot això es cobrava el dia 15. Clar, quan es cobrava en metàl·lic i amb un sobre, normalment aquell sobre no arribava a casa. El senyor que el cobrava, amb això tenia pels seus gastillos, i això se, ho escaque. Per
2: sí,
3: això
2: arribava a casa el sobre de la nòmina, però el de les primes no.
3: El de la prima normalment no arribava. I llavors, clar, quan la SEAT va decidir que això es tenia de pagar per al banc, i que la gent tenia d'obrir una cartilla i que li pagaríem pel banc, molta gent no va voler. I va ser una negociació molt dura i es va aconseguir amb un conveni a canvi d'altres prestacions.
2: Ensenya'm més coses, perquè has portat fotografies.
3: Bueno, he portat, mira, jo som un fans dels cotxets petits,
2: sí,
3: he portat un, no és un 600, és un 800, però que és molt semblant al 600.
2: Ah, m'he pensat que era un 600.
3: Però perquè és en quatre portes i llavors es deia 800. Uau. He portat un 1500, he portat un 1400 de l'època, i també he portat un Ibiza, perquè l'Ibiza és el cotxe que va suposar el canvi per la SEAT, o sigui, el canvi que va passar als anys 80, que la SEAT ja es va convertir en... va ser l'enganxe que va fer que els alemanys volguessin comprar la SEAT.
2: Perquè la SEAT va estar a punt de desaparèixer i de tancar-la definitivament.
3: Clar.
2: Això ho vas viure tu, ja estaves treballant a la SEAT.
3: Estava treballant a la SEAT, i tu imagina't que la gent d'allà veus que la Fiat, que era l'empresa mare que ens donava tot, o sigui, tota la tecnologia per fabricar cotxes, encara que nosaltres havíem après molt i ja teníem un centre tècnic que podíem desenvolupar moltes coses, pues ja no ens donava aquest apoyo. I llavors, pues, si algú va dir, pues, tenim de fer un cotxe, almenys per intentar fer que aquesta fàbrica tingui algú que sigui interessant per algú que la vulgui comprar, perquè si no, nosaltres sols no podem seguir endavant. I va ser a l'Ibiza, que en el seu moment va ser un cotxe, pues, que ens va donar la vida a la SEAT, i jo crec que és un cotxe que passarà la història per revolucionari. O sigui, el motor que va tindre el va fer Porsche, i a més, només ho va fer Porsche, que feia molts motors, sinó es va deixar ficar Porsche a sobre del motor. I quan aixecaves el capó i llegies Porsche, pues això era per a la gent era una garantia. Va ser un motor, a més, molt ben fet, perquè inclús va tindre un rècord Guinness de per tindre poques averies. O sigui, el cotxe, l'avantatge, era una mica més gran que la resta de cotxes utilitaris que hi havia en aquell moment, i era molt ampli, i això també va entrar molt bé a aquest cotxe. I, bueno, va ser el que va fer que l'empresa anés endavant. Sobretot perquè tots els treballadors en aquell moment, o sigui, tots a una, van fer que l'empresa tirés endavant, o sigui, vam lluitar i es vam aixecar, i la gent que d'això va decidir que teníem que tirar endavant, sigui com sigui. I, bueno, vam tindre nosaltres sort, però la Volkswagen molta més sort, perquè es va trobar una red aquí de postvenda feta a Espanya, que pràcticament ells no tenien, un país que van començar a fabricar cotxes a les nostres fàbriques. A Pamplona es feia el Santana, i a la fàbrica de SEAT de la zona franca es feia el Passat, i després ja també a Pamplona es va fer ja el Polo, I bueno, va ser una època de molts canvis, i nosaltres, pues, bueno, amb els nostres cotxes que eren de Fiat, i els vam canviar una miqueta la cara perquè siguessin Seat, i després ja, pues, a poc a poc es va transformar tota la gamma, i van aconseguir una gamma molt interessant durant els anys 80-90, fins a avui en dia, que és una empresa puntera i que està, o sigui, a l'avantguarda de la tecnologia i del disseny, sobretot amb la marca Cupra.
2: Ens ha portat també una bugia, i això ens donarà pas per parlar de la part més tècnica. Una mica ja ho has explicat, no? Sí. Tot el que va suposar el motor Ibiza, però els grans canvis que ha fet la tecnologia automobilística, sí, sí. I els que ens han de venir encara, amb tot el tema dels cotxes elèctrics.
3: Sí, sí. Pues, bueno, la bugia aquesta té història, perquè jo a la SEAT aquesta em vaig trobar un cementiri de cotxes que estaven de la primera època dels cotxes allà abandonats amb un racó.
2: El llibre també ho expliques, que hi ha una zona que hi ha
3: llavors, cotxes. I bueno, i amb aquest cementiri al terra, perquè aquests cotxes hi havia gent que clar, que passava per allà i li treia peces que necessitava i tal, i em vaig trobar aquesta bugia i me la vaig guardar, i com sóc una mica guardamerdes, pues, aquí la tinc. I bueno, pues, aquests cotxes, pues, jo amb tota la bona fer vaig anar al departament de comunicació, que en aquell moment el portava una noia que era periodista, que es deia Elvira Veloso, i li vaig explicar, escolta, tenim els cotxes aquí, ostres, nosaltres els podríem almenys netejar i posar, no, a ordre, intentar una mica a veure si els podem reconstruir, perquè són, això és un patrimoni que té la SEAT. I em va dir, calla, no li expliques.

0: I és impressionant la col·lecció que té Seat de cotxes, tant de cotxes de sèrie com cotxes de carreres. O sigui, és impressionant, eh? I això és gràcies, mira, va haver-hi uns, el que hi ha a totes les empreses, pues un senyor, el senyor Izquierdo, que aquest li agradava molt la mecànica, i es tenia de jubilar, i en lloc de jubilar-se va proposar quedar-se a arreglar els cotxes. I llavors la gent, quan es jubilava, tenia una jubilació parcial i cada any tenia de vindre a treballar un parell de mesos. I llavors ell convencia la gent aquesta per vindre a treballar al taller aquest de reconstrucció de cotxes, i li ajudaven a reconstruir cotxes, i pràcticament tots els cotxes aquests els van reconstruir. Ell tenia molta habilitat i feia uns esmorzars allà i tal i qual, i jo el vaig conèixer perquè jo treballava llavors a l'escola, i ens venien a demanar molt utillatge i eines per arreglar cotxes, i clar, com li deixàvem perquè no tal, doncs es van fer molta amistat. I bueno, jo al principi dels cotxes d'aquest de museu, jo entrava per allà i els veia, i inclús alguna vegada pues, donava una volta allà, que era tota una nau, pues, però quan el provaven, el ficaven en marxa, pues, donava una volteta per allà amb els cotxes. Ostres, recordaves d'aquells temps, que era molt interessant.
1: També ens has portat unes medalles.
0: Sí, mira, aquestes medalles, per exemple, aquesta és la commemoració del cotxe 1 milió. Nosaltres, la SEAT, cada any pràcticament es portava el premi de cotxe de l'any. Això és el cotxe de l'any, any 72-73, del 127. Aquí a la portada està la del 124 Sport. O sigui, tinc unes quantes medalles, i aquesta és la del 124. No, la del 1430. O sigui, jo... Pues això, que vaig guardant cosetes que teníem a casa, i que em fa molta il·lusió, perquè ara les trec i pràcticament no existeix. I aquesta xapa que tu veus aquí és això, l'identificatiu que portaven tothom dintre de la fàbrica. O sigui, cadascú tenia un número, quan més números tenies, la categoria era més baixa, la E era d'empleado, perquè havia empleado i obrero, segons estiguessis directament assignat a producció o a les oficines, i el color era on estaves ubicat. Llavors, quan tu anaves per allà, si et despistaves i anaves a un taller que no et corresponia, pues venia el vigilant i et parava, i què fa vostè per aquí? A primera vista veien com...
1: Anava per colors o no? Perquè aquest...
0: Sí, anava per colors.
1: Així estava, tothom sabia...
0: Tothom, o sigui, si tu estaves al taller 5 i tothom la xapa era de color marró, i venia un amb la xapa verda, el vigilant anava, tu què fas aquí? Llavors pues, tenia de justificar, pues, mira, m'ha enviat el meu jefe que tinc de buscar no sé què.
1: I ja m'imagino el tràfic de canvi de xapes. Tinc que anar a no sé quina zona que té canvi de xapes.
0: Sí, això era... Sí. M'imagino. Allà tot funcionava... hi havia molta picaresca, i molt, sí, compadreo.
1: Perquè el llibre va de la picaresca de la vida.
0: Sí. El llibre a mi m'agrada, perquè a més quan el llegeixes i dius, és un llibre que a mi m'agrada molt, és d'amistat, perquè al final tu veus l'amistat que fa a l'inspector con el treballador aquest de SEAT, sí, l'amistat que fa el Tristán con el padre Cosme. O sigui, són històries d'amistat, però amistat d'aquesta duradera. O sigui, no amigos de som amics de la feina i quan te'n vas ja se n'oblida. Són amistats aquestes verdaderes. Hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat. O sigui, hi ha una mica, és com la vida mateixa,
1: Juanjo, en aquest llibre, quanta part hi ha de ficció i de realitat? Tot és aventura, però segur que hi ha alguns episodis que són ficció, que no han passat mai.
0: Jo dic, o sigui, de la veritat a la ficció hi ha una línia molt... I clar, hi ha coses que són de ficció amb el llibre, però és el menys. És només per donar-li quan llegeixes, és que no vull, no m'agradaria, o sigui, fes

0: spoiler del llibre.
1: No, no.
0: Però jo, si posem una... Jo crec que un 5% és ficció i tota la resta o ho he viscut jo en primera persona o he estat amb la persona que m'ho ha explicat, que ha sigut primera persona de que li ha passat. Jo he conegut a les tètiques de perro, he conegut a un Tristan, he conegut a un Padre Cosme, he conegut al Padre Celestino, clar, que era, he conegut, o sigui, al Malboro, he conegut, o sigui, a tots aquests personatges, que als corredors de motos de Montjuïc, al senyor Mostajo, que és el venedor de bicicletes i de motos, tota aquesta gent han passat per la meva vida en algun moment, no? I si no, i després hi ha uns altres, pues, que els he tingut molt, molt, molt, molt a prop, o sigui, i m'han explicat aquestes històries de... O sigui, jo la història, de, quan em vas explicar la història de que aquí es diu Tristan,
1: no direm el nom, però Tristan.
0: Sí, de que aquí... No, pues jo... Ostres, i qui és aquí? I m'han portat, i aquest és el... I me'l van presentar, i era un tio amb un don de gentes i una elegància que aquesta... I, ostres, i aquest... I era un secretari d'un jefe superior, que el jefe superior semblava el secretari en lloc d'ell. I després sí que hi havia un personatges d'aquests que no sabies el que feien, com li passa amb aquest, a la set, un tio que no sabies quina feina feien i que eren d'aquests simpàtics i tal, i portaven a casa els jefazos i o sigui, feien coses d'aquesta. Hi havia una a la SEAT, al menjador, hi havia una taula que li deien la taula del colesterol.
1: Del que menjaven.
0: I perquè aquests, o sigui, el cuiner li feia un menjar especial, perquè ells portaven, havien anat a caçar i portaven, doncs, el senglar, portaven, o sigui, peces d'aquestes de caça perquè li feien allí, i deien, mira, els de la mesa, el colesterol, avui estan aquí de farra.
1: Ara sí que m'agradaria, Juanjo, explica'm, perquè tots els diners de la venda d'aquest llibre van destinades a una obra que és la parròquia de Santa Anna de Barcelona, i m'agradaria saber com decideixes que els diners de la venda dels llibres aniran a una obra social.
0: Bueno, a mi la veritat és que jo quan et jubiles i dius, ostres, em trobo en un moment que per sort he tingut la sort de treballar amb una gran empresa i em jubilo, pues, amb una jubilació que em dona per viure tranquil·lament, i llavors, pues, penso, tindria de fer algú de voluntariat, perquè, ostres, no, la vida no és només, hosti, treballar i després per tu mateix. Tal com està el món, dius, ostres, si puc ajudar amb algú, pues m'agradaria fer-ho. I bueno, em costa molt, pues, que del meu temps fixar una quantitat de temps per fer alguna cosa. Per exemple, si em dius, ostres, tots els dimarts al matí, ostres, doncs pues, em dic... I en canvi, doncs pues, mira, això ho faig a estonetes, ho faig a...
1: Clar, perquè el voluntariat pot ser amb el temps, amb el teu temps, o econòmic.
0: Clar, i jo penso que, bueno, és el meu temps també,
1: i
0: després d'aquí, pues, si podem... Per mi hi ha dos vies. La part econòmica, que tu ja... Si, tu pots imaginar que el que dona un llibre, pues, a no ser que sigui un best-seller i que demà, pues, em cridi el Pablo Motos a l'Hormiguero, i llavors, pues, el dia següent, pues,
1: seré
0: trending topic, sí. Però si no, pues, jo estic aquí a un llibre, però per mi és el tema de visualització de lo que és la parròquia de Santa Anna. I els vaig conèixer per casualitat, perquè, o sigui, jo estava fent el camí de Santiago, ens vam trobar una noia que treballava en tema social i això, que aquesta... I llavors, pues, ella treballava a Pamplona, i com nosaltres normalment quan anem de viatge, tenim família a Pamplona i anem de viatge allà, doncs vam dir, quan anem a Pamplona et visitarem. I quan la vam trucar per visitar la Pamplona, estava a Barcelona, i ens vam trobar, i ens diu, treballo al carrer Santana. I jo, carrer Santana, i jo,
1: a això... A la plaça Catalunya.
0: A la plaça Catalunya.
1: Rambla, i,
0: bueno,
1: sí.
0: Vam anar allà, ostres, i vaig descobrir que allà hi havia, bueno, una església impressionant.
1: Sí, de les més antigues de Barcelona,
0: sí, sí,
1: crec.
0: Sí, sí, sí, sí, però a més preciosa. I aquesta gent dona 500 dinars diaris a gent que no té possibilitats. I, ostres, i em va agradar. I jo anava buscant algú per fer aquesta donació, i a vosaltres us importaria que... I, bueno, vaig parlar amb el padre Peyo i em va dir que perfecte, i bueno, i estic enfrascat amb això, i amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió, perquè no és el mateix quan vas a vendre un llibre per mi, quan el vas a vendre per una obra social, o sigui, és molt, molt diferent, o sigui...
1: Doncs ara, si et sembla, anem a parlar amb el padre Peyo i parlarem de l'obra social de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Doncs donem la benvinguda al padre Peyo, que el tenim aquí amb nosaltres. Molt benvingut.
2: Aquí estem disposats a tenir aquesta trobada amb els oients també.
1: Hola. Doncs sí, sí, saluda Juanjo.
0: Hola, padre Peyo. Buenas tardes.
2: Hola, com estàs?
0: Molt bé, molt bé.
1: Expliqueu-nos, si us plau, què és aquesta obra social que fa la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que està a les Rambles i a la plaça Catalunya. Quines són les obres i quina és la vostra finalitat de l'obra?
2: Bé, llavors, aquesta parròquia, que de fet és una parròquia antiga, és una parròquia que comença a Barcelona al segle XII, o sigui, és de les més antigues de Barcelona. És una església romanico-gòtica i que està al costat de la plaça Catalunya, però era una de les entrades a la ciutat medieval, perquè era la Porta de Santa Anna, una de les entrades, no? Que estava al costat de la Rambla, que era una Rambla riu, no? Llavors, aquí, pues, just al centre de la ciutat, dormen moltes persones al carrer. Hem de calcular que entre Ciutat Vella i l'Eixample són entre 500 i 600 persones les que dormen directament al carrer. Llavors, nosaltres tenim oberta l'església des de les 8 del matí, bueno, 7 i mitja, fins a les 9 de la nit, per acollir a totes les persones que dormen al carrer, i el que fem és un menjador social que dona dinar, bueno, d'esmorzar, dinar i sopar, i després servei mèdic d'atenció de medicina general i de medicines específiques, atenció en salut mental, acompanyament en salut mental, també especialment a la situació de dones en carrer, després l'orientació laboral, l'acompanyament en la situació social de documentació i de papers i de possibles derivacions i sortides. I llavors cada dia passen unes 400 persones, molt majoritàriament joves.
1: És molt moltes gràcies per tota aquesta explicació, no? Perquè, tot i saber que hi havia el tema del menjador social, doncs coneixia alguns aspectes, però aquesta atenció mèdica, salut mental i aquest ajut a la regularització en quant a la documentació que necessiten algunes persones, la desconeixia de totalment. La parròquia de Santa Anna, a quina congregació formeu part?
2: Bueno, és una parròquia de l'Església Diocesana de Barcelona i forma part de l'Església Diocesana. I llavors, el que passa és que com a parròquia del centre manté tot el que és l'activitat litúrgica de celebració, però a la vegada, com era un edifici gran en un claustre antic i gòtic, i amb molt, és un espai també que la naturalesa i la bellesa de l'espai ajuda a recuperar la dignitat de les persones. I llavors tenim oberta l'església, el claustre, també a la rectoria hi ha uns pisos d'acollida per a nois del carrer que fan un procés que es diu els llars d'oportunitats, que en aquest moment tenim 25 nois en aquesta circumstància, no? I llavors és posar l'Evangeli en pràctica, és a dir, posar la disponibilitat als altres i el servei a les persones més vulnerables des de la nostra fe.
1: És una missió que teniu aquí a casa nostra. Es parla molt dels missioners que estan a fora altres països, però no parlem de les missions que es fan aquí dintre, a la nostra ciutat.
2: Bueno, i que pensa que, per exemple, el centre del turisme, del negoci, que és la plaça Catalunya, pues, amagat, tenim la catifa posada, no? Però de forma invisible hi ha moltíssimes persones. Pensa que la persona que avui dorm al carrer no és una persona gran que a vegades tenia problemes d'alcoholisme, sinó que ara és un jove que no té papers o una dona recent arribada i que està dormint al carrer i porta menys d'un any dormint al carrer perquè les seves il·lusions, el primer que s'ha trobat és que no té documentació, no té treball, no té possibilitat de sobreviure i està vivint al carrer. Llavors, això és el que la ciutat amaga i a lo millor una ciutat tan turística a la vegada és una ciutat hostil i una ciutat amb dificultats per integrar les persones.
1: Sí, perquè el carrer Santa Anna està, ja ho hem dit, al darrere de la plaça Catalunya, el carrer Santa Anna té els seus comerços, Portaferrissa, bueno, hi ha tot aquest centre comercial i ho dius, sou com invisibles perquè no se us veu ni se us coneix.
2: Clar. I compte que sí, no que tant el nostre coneixement, sinó sobretot a nosaltres ens preocupa que tenim molta gent al carrer invisible i abandonada i no tenen resposta. O sigui, nosaltres, i de fet agraïm molt que aquest llibre, perquè també suposa donar a conèixer no tant el que nosaltres fem, sinó la realitat de les persones que estan en aquesta situació, i aquesta dimensió solidària és molt important perquè fa possible que una tasca que com ha sigut fer una ficció entorn de tota la vida de la fàbrica de cotxes de la SEAT i tot això, sigui també una ocasió de solidaritat a les persones més vulnerables.
1: I aquí és on entra en Juanjo, perquè ens has fet 5 cèntims de que et va motivar de donar-ho a la parròquia, però una vegada ja vas conèixer el padre Pello i altres persones, com ha sigut aquesta fusió que heu fet, no? D'acompanyament per part teva i per part de la parròquia dels donatius que puguin rebre de la venda del llibre, que esperem que siguin moltes vendes.
0: Sí, sí, jo el que abans comentava de que si la forma que els llibres són llibres i la gent li costa comprar, a no ser que cridin de l'hormiguero, pues és el que passa aquí. Jo amb aquest tema quan vaig decidir que el que traies d'aquest llibre tenia d'anar amb una causa, era la meva part de contribuir amb un voluntariat, i bueno, i feia una mica de cosa dir, ostres, un llibre que no té res a veure amb res de o que a mi em sembla que no té res a veure amb algú de lo que fan a la parròquia Santana, i em vaig oferir, per mi va fer molta il·lusió que em diguessin que em donguessin la benvinguda i que m'acollissin entre ells i que d'alguna forma em vaig trobar partícipe d'aquest projecte, i la veritat que ara que he sentit el padre Pello encara més, perquè cada vegada me n'alegro més d'haver fet aquest pas, i el que et deia abans, hi ha molta gent jubilada, que està fent moltes coses a casa seva i que pot donar sortida i pot fer pues, un tipus de voluntariat d'aquest tipus, o sigui, de vendre les coses i el que guanya, que potser no li treu de res, o sigui, poder-lo aportar a causes d'aquestes solidàries.
1: Padre Pello, quin tipus de voluntariat teniu a la parròquia? A més de la presencial, no?
2: O sigui, però pensa que en primer lloc, o sigui, tot això és possible, tota aquesta atenció, perquè som una colla de 340 voluntaris, que aquí estem, o sigui, tenim un grup de 15 professionals, però després hi ha la pila de voluntaris que ho fem per amor a l'arte i per amor a les persones i per intentar que aquestes persones que no tenen llums per ningú costat, que almenys tinguin una petita llum encesa per a dir-les per el seu nom, per acollir-los, per estar al seu costat, no? I llavors penso que el que hi ha persones que és des de la... Perquè a vegades és un restaurant que ve i ens porta comida. A vegades és una fàbrica de llet que ens porta l'alimentació. A vegades és un especialista en cinema que està preparant ara un documental. A vegades és un llibre, com és el nostre cas, que està donant a conèixer des de la solidaritat la realitat de les persones invisibles. Llavors, us és molt d'agrair perquè l'administració pública no dona respostes si la ciutadania no fa de pal de paller perquè aquestes responsabilitats les agafi l'administració. I llavors nosaltres treballem també per a la implicació de l'administració en la resolució de qüestions que són d'elles, no? I tot el que sigui el coneixement, donar a conèixer, no deixar-lo amagat, per a nosaltres és molt d'agrair. Per això també la literatura sempre és una finestra oberta.
1: Jo convido a les persones que ens estan ara escoltant que entrin a la vostra pàgina web, que és santaanna.org, i allà trobareu totes les explicacions, qui són, quina és la seva visió i missió, què és el que fan, com pots col·laborar, les notícies que tenen. Bé, totes les explicacions que necessitem doncs les trobarem a la pàgina web de Santa Anna. No sé si, Padre Pello, alguna coseta més que afegir o per part del Juanjo, algun comentari més?
2: O sigui, jo agrair, perquè també aquesta recuperació històrica que fa el Juanjo de la vida de la SEAT, penso que com el 47, i perquè potser això també té una pel·lícula, és important fer-ho perquè és recollir la història de com unes altres han fet el procés d'integració. I ha sigut venint de fora, l'esforç del treball, la trobada, la pèrdua que han tingut al darrere, i això també és molt important per a la nostra gent que ha deixat les seves arrels fora, que ha deixat la seva família i que venen aquí i estan soles. Jo penso que tenen molt a veure la gent que nosaltres acompanyem i la gent d'aquesta novel·la.
1: Doncs molt ben vist. Realment, Juanjo, sí, molt ben vist.
0: Sí, sí, la veritat és que sí, vull donar les gràcies i això sento, o sigui, quan parlo, aquesta novel·la era una mica ocupar-me de l'oblit, també de posar, perquè és una cosa que en un parell de generacions això s'olvidarà i bueno, i una mica deixar constància d'aquestes petites coses que passen dintre d'una fàbrica que si no, o sigui, no ningú sabria, o sigui,
2: que... Però és que la fàbrica ha sigut també el lloc de la possibilitat d'integració de moltíssima gent i ara a vegades ja no tenim aquestes oportunitats, però sí. Ha sigut l'oportunitat de que tinguessin futur moltes persones.
0: No, és la l'autèntica realitat, eh? Nosaltres, a més, la SEAT vam ser uns privilegiats dintre de... O sigui, perquè nosaltres, jo hi he nascut, abans ho he comentat, a les vivendes de SEAT. Les vivendes de SEAT era un món que hi havia gent de tot arreu, perquè, a més, una de les condicions que vam fer quan es va fer la SEAT és que no es podia agafar tècnics ni gent d'altres empreses que ja funcionaven a Catalunya per no deixar-la sense empleats. I llavors va haver una gran crida perquè vingués gent aquí a treballar a la SEAT. I es va fer el que eren les vivendes de SEAT, un món amb gent de tot arreu, amb la seva cultura, amb les seves diferències, i allà
2: però
0: es va integrar tothom.
2: Pensa que això que dius, jo faig un pronòstic. Si les fàbriques i les empreses avui no fan vivendes per als seus treballadors, al preu que està la vivenda a Barcelona no trobaran treballadors. I haurem de tornar a aquests llocs perquè ara la gent no pot integrar-se a la ciutat perquè no pot... Nosaltres tenim gent que ja ha aconseguit els papers i té el sou, però no té un lloc per viure perquè ningú li llogarà en el seu sou i en la seva història un pis a ningú de les persones que estan arribant. Llavors, tornarem a això, perquè si no, les empreses no trobaran treballadors. Bueno, de fet, ja no estan trobant treballadors.
1: Però és que ara estem en una triple discriminació. Hi ha la discriminació, la racial o de provinència, i després també tenim la discriminació econòmica, que una persona no pot llogar-se un pis aquí a Barcelona. Per tant,
2: i compte si a més eres africana i eres negra.
1: Correcte.
2: I tens alguna dificultat d'idioma, que tinguis
1: exacte.
2: Un sou.
1: Per tant,
2: que tinguis,
1: tenen, no? Sí. Tenen una triple llavors, discriminació aquesta gent. Totalment.
2: I que compte, sí. I que compte que al final estem construint una ciutat inhòspita. Perquè tindrem turistes, però si no tenim persones, tenim un problema.
1: Doncs gràcies, jo vull donar les gràcies al padre Pello per totes aquestes explicacions, per posar els punts sobre les is amb aquesta petita intervenció que ens has fet. Gràcies al Juanjo també per fer aquesta aportació i per visibilitzar-vos, que és el que ens fa falta, visibilitzar aquestes gent invisibles, aquestes causes invisibles, que s'han de parlar d'elles, perquè és el que fan la ciutat i és el que fa la humanitat.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Juanjo, vols dir alguna cosa més?
0: No, donar les gràcies a vosaltres, a tu Isabel de Ràdio Esplugues, per l'oportunitat aquesta i gràcies al padre Pello també.
1: De la mateixa manera que he dit la pàgina web de la parròquia, doncs també us vull convidar a que mireu la web del juanjobofill.es i fa molta gràcia perquè el Juanjo és molt optimista, padre Pello, i fa tot amb molt d'humor, i entres a la seva pàgina web i diu, ja tengo libros y me lo quitan de las manos. I això és molt optimista.
0: És veritat.
1: I demostra l'humor que té el Juanjo amb les coses que fa.
2: Pues ahí estem. Si anem per davant, sortirà la cosa.
1: Vale.
2: A comprar el llibre.
1: Sí, senyor.
0: Gràcies.
1: Gràcies per la labor que esteu fent des de la parròquia, amb tot aquest suport que esteu donant amb aquestes persones sense llar. Gràcies, una abraçada molt gran.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit, gràcies.
1: Doncs Juanjo, ara que hem acomiadat el padre Pello, gràcies novament, no em canso de donar les gràcies, i aquest llibre, D'on està mi sobre, que parla de la història de la SEAT, els seus beneficis aniran a favor d'aquesta causa social, d'aquesta lluita social de la parròquia de Santa Anna per les persones sense llar, com ja hem explicat, i me lo quitan de les manos.
0: Sí.
1: Cómpralo, que me lo quitan de les manos.
0: Molt important. Aquest llibre es pot trobar a Amazon, es pot trobar a Casa del Llibre, que també està, i en aquest moment, jo m'imagino que mica en mica irà apareixent a la web del Corte Inglés, a més puestos.
1: Vale.
0: Si algun, a través de la meva web, jo tinc alguns encara, i me'l pot demanar a través de la meva web, quan posar-se en contacte amb
1: sí,
0: en contacte.
1: Hi ha un apartat de contacte. Sí.
0: En contacte amb el demaneu. I si sou d'aquí d'Esplugues, podeu anar a l'escriptori, a la papereria Escriptori, que també tenen llibres allà, que tenen llibres. I gràcies als de la papereria Escriptori per agafar aquests llibres.
1: I si voleu deixar comentaris en el blog també ho podeu
0: sí, fer, sobretot, i a Amazon i a qualsevol web, si deixeu comentaris, us agraeixo molt perquè això fa que es mogui molt que és la promoció del llibre.
1: Doncs jo espero que vagi molt bé i que em demanis d'aquí uns mesos una altra entrevista perquè la cosa vagi bé i em puguis explicar moltes coses.
0: Molt bé. Isabel, moltes gràcies per la teva atenció.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

tot a Costa Rica i Bolívia, ús per a presentar-se davant una persona fins ara desconeguda, com és el meu cas, davant de vostès, a l'ordre.

0: Breument entrem al món religiós, perquè la Constança, des de Sabadell, va demanar per què enterren els papes amb tres taüts diferents. Aquesta és la resposta que li va donar el Quim des del barri de Sant Andreu de Barcelona.
1: Hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments del papes, ve d'unes diferents ordres, i cada taüt compleix una funció pràctica, diguem, no?
2: Sí.
1: El primer taüt és de xiprer i forrat amb vellut. En vellut carmesí. I el cos del papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
2: Uh-huh.
1: I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat. I també es col·loca un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no? Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer. Molt bé.
1: El segon taüt estava fet amb metall de zenc, i aquest taüt de zenc va col·locat dintre d'un tabú de xiprer i se segella. Sí. I s'introdueix dins el cos del papa, diguem,
2: sí,
1: entre aquest desenc i el de fusta.
2: I el de fusta, molt bé.
1: Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja uh-huh. que evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem,
2: molt
1: no?
2: Bé.
1: I el tercer i últim taüt està fet amb una fusta d'omeller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no? I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural.
2: Uh-huh.
1: I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu. Yeah.

0: I amb aquesta música de l'infern acabem, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. Ens la feia l'Osval, des de Planoles.
1: M'agrada molt un grup de música que és els ACDC.
2: Sí.
1: I el nom no sé massa ben bé de on...
2: D'on ve?
1: Que s'assegui, no?
2: Sí, de què vol dir exactament, no? Sí.
1: Sí.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa al relat del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts. Aquí trobem contes que exploren la maldat humana i la història que llegirem avui es titula Teseu. Té una dedicatòria que diu: per molts teòrics que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim, no és més que una convenció literària. Teseu. I comença així. 1. T'agrada Petrarca? Silenci. Es va ajupir per posar-hi el nivell de la dona, que estava en una posició molt incòmoda, amb les mans lligades al darrere, per evitar el cara a cara, malgrat que ell s'ocultava rere una màscara que recordava un heroi grec. Ella a calar els ulls. Estava a punt de dir-li alguna cosa, però s'hi va repensar. Llambregar cap a l'intrus i abaixar els ulls una altra vegada. Sí, moltíssim, va confessar amb un fil de veu. L'home va agafar el llibre i el va llançar a la llar de foc. Ella es va limitar a empassar-se la saliva i a esforçar-se per no vessar ni mitja llàgrima de più belli occhi che mai splendesse. Perdoneu el meu italià, eh? No hauries de ser aquí, tu, va dir l'home, com si la renyés. Això és casa meva. Què hi heu vingut a fer? Quina mariconada, Petrarca, va fer ell, pensarós, mentre s'incorporava. Mira que torno a cridar. L'home ni es va tombar mentre revisava l'estanteria. Es va limitar a dir: ja t'he advertit que com facis un altre crit, et mato. Però què heu vingut a fer, eh? Què voleu? Jo no tinc... Volem alliberar-te de 3 pintures molt valuoses i de 5 inconables preciosos. Llavors ella no es va poder estar de fer un crit i l'home se li acostà i li pegà un cop de puny a la boca. A dalt, la fressa dels seus companys va aturar-se per uns segons. Tranquils, va dir Teseu cap amunt des del primer graó de l'escala, i a la dona, que sagnava i tenia un parell de dents trencades, jo ja t'havia avisat. Si ho tornes a provar, et taparé la boca i t'ofegaràs. Tu decideixes. Una estona de silenci, la dona es varada mirant cap al sostre perquè sentia la fressa que feien els de dalt i dient en una mena de gemec inacabable: no us endugueu els incunables, que moriré de pena. Com si li vingués de lluny, va sentir com l'home de la màscara deia: t'agrada, Monteverdi? Però va decidir no respondre. L'home se li va posar al davant amb un LP i el va treure de la funda, i ella va tenir esma de pensar: oh, no, no, no, aquest no. T'he preguntat si t'agrada Monteverdi, estimada. Ariadna el va mirar desafiadora. Ja el pots llançar al foc, va respondre. Amb les dents trencades no se t'entén gens. I posant-se-li a la vora, amb el disc a la mà, sacrílega, va repetir sense cridar, però molt enervat, que si t'agrada o no, només et pregunto això, cony. Mira que és fàcil de contestar. I se li va tensar agafant el disc amb els dits, protegits amb guants finíssims, grapejant els solcs sagrats com si la volgués fer testimoni privilegiat de la profanació, i va dir amb heroica paciència: t'agrada o no t'agrada, sí o no? Tant a la vora de la cara que li podia llançar capellans als ulls. La dona va dir i es va arronsar d'espatlles abatuda. L'home, com a resposta, li va esberlar el disc al cap i ella va sentir com Volgigi, Teseo mio, Volgiti, Teseo, oh Dio, li vessava pels cabells gastats, amb els bocins del disc destrossat, i va pensar: maleït siguis, com si fos Anaxos maleint Teseu, assassí de monstres i del meu cor. I el favor que et vaig fer portant-te a la vora del Minotaure només va valdre un bon clau, estimat Teseu maleït. Jo, en canvi, i Ariadna no va poder més i es va posar a plorar. I a dir, que volia dir, per què em feu això? Què us he fet jo? Que si t'agrada Ligeti, o com collons es digui. Van passar-se sang i mocs i algun tros de dent. Va respirar fondo i va dir de manera prou entenedora: m'encanta, estimat Teseu. Què has dit? Que m'encanta. No, no, després. Després de quan? No em prenguis el número. Teseu va seure davant d'Ariadna, aixarrencat, provocatiu, amb un somriure, a punt de jubilar-te i te m'insinues? Et va la marxeta, oi, iaia? La resposta d'Ariadna va ser un udol profund, potent, enrabiat, mostrant la boca ensangonada. La reacció de l'heroi i atenent fill d'Egeu va ser tan ràpida i contundent que quan baixaven els argonautes amb el velló d'or, Ariadna ja havia solcat l'Àqueron i era a l'Hades. Què has fet, animal? Per què heu trigat tant? La caixa era molt malparida i, assenyalant Ariadna, què li has fet? Re, no acabeu mai i ella vinga a cridar. Està avornida, tranquils. Vinga, fotem el camp. Dos. La senyora de qui no he retingut el nom i que exercia de mestra de cerimònies va dir, i ara, per acabar l'acte, dues intervencions més. Prendran la paraula dos exalumnes, un de recent i un d'antic, en representació de les moltes generacions que han tingut la sort de ser alumnes de la professora Granell. La primera era una noieta que es veia molt afectada, quasi superada per la mort de la Granell i sobretot per les circumstàncies tràgiques que l'envoltaven. Va llegir en veu tremolosa un text molt previsible, interromput per un parell d'empassades de saliva per evitar el plor. Per sort va ser breu, perquè hauria incomodat tots els presents que qui venia a col·laborar es convertís en protagonista d'un espectacle no demanat i lamentable. Al final va repetir allò de les circumstàncies tràgiques i es va treure amb rapidesa un mocador. Quan van dir el meu nom, em vaig aixecar i vaig anar cap on era la noia, que encara no aconseguia desar el mocador i doblegar el full amb el breu text que havia ploriquejat. Amb un gest quasi paternal, li vaig xiu-xiuejar: ho has fet molt bé, estigues tranquil·la. I la noieta va sortir disparada cap a la seva cadira, perquè no volia de cap manera ser a la vista de tothom quan esclatés a plorar. Un cop sol, davant del perill, vaig evitar de mirar el taüt. En canvi, vaig passejar els ulls per tota la sala, plena com un ou, i tothom mirant-me. Vaig ficar les dues mans a les butxaques de l'americana. En una hi tenia dos recordatoris dels dos últims funerals, a l'altra no hi havia res. Em vaig cordar el botó central de l'americana i, mirant els presents als ulls, vaig dir: t'agrada, Petrarca? Silenci. Estic convençut que aquest inici els va desconcertar. Vaig mirar a banda i banda. La nena dels ploricons em mirava amb la boca oberta, sense pensar i sense parar de plorar. La resta, si fa no fa. Després d'aquests moments de silenci vaig repetir la pregunta i llavors vaig continuar la improvisació. Ariadna Granell, la mestra de molts dels presents, em va preguntar això el primer dia de classe, quan va començar el curs ja fa una bona colla d'anys. No va dir "us agrada Petrarca", sinó que em va mirar i em va preguntar si m'agradava Petrarca. Glups, vaig pensar. Jo què sé, i ara què li dic? Després he esbrinat que cap primera classe del curs no començava amb aquesta pregunta, però en cada primera classe mirava de desconcertar l'audiència amb una altra pregunta o un gest o una imatge per tenir-los al puny. Vaig fer el gest del puny tancat envoltant d'un silenci dens, perquè sabia que els tenia a la butxaca, i vaig reblar el concepte: per tenir-nos al puny durant tot el curs. Això va anar així, i puc dir sense mentir que ens vam arribar a fer amics en la mesura que una dona sàvia i generosa es pot fer amiga d'un pelacanyes ignorant, atònit, perquè la primera pregunta que em feia a l'esperada classe d'Història de l'Art era sobre literatura. Si m'hagués preguntat "t'agrada l'embol", no m'hauria estranyat tant. Jo? Doncs que si t'agrada Petrarca, suposo que sí. Ho suposes? Què vols dir? És que encara no l'he llegit. Doncs hi posarem remei. Escolta això. Escolteu-ho tots, és clar. I l'Ariadna Granell es va posar a recitar passejant per l'aula i mirant-nos als ulls. Da più belli occhi a dal più chiaro viso, che mai splendese e da più bei capelli, che facean loro el sol pare membelli, dal più dolce parlare e dolce riso. I no us puc recitar el sonet sencer, perquè he de reconèixer avergonyit que, tot i que l'havia memoritzat convençut que en ma vida no l'oblidaria, fa temps que no sóc capaç de reproduir-lo sencer. Algun company imprudent va dir: però això és literatura i no art, oi? La Granell li va somriure i va dir-nos a tots, però mirant-lo a ell, si el miracle s'esdevé mitjançant les paraules, en diem literatura. Si s'esdevé etèriament durant un temps concret, en diem música. I si el miracle s'esdevé en un espai material concret, en diem pintura, fresc, retaula, escultura. I si el miracle és l'espai que crees, en diem arquitectura. El cas és que hi hagi un miracle. I la meva feina durant aquest curs, si en sé prou, és la d'explicar-vos miracles. Va mirar els alumnes amb un somriure dissimulat. Potser hauríem de demanar que ens canviïn el nom de l'assignatura. Davant d'aquella audiència dolorosa que em mirava amb ulls plorosos, vaig haver de callar perquè, tot i que presumeixo d'home dur, m'havia emocionat amb la simple rememoració d'una història inventada. És que sóc molt sensible. I per no espatllar l'atmosfera i sobretot per evitar de dir alguna inconveniència o fer una relliscada de la qual m'hagués de penedir més endavant, vaig decidir plegar amb un gràcies per haver-nos obert els ulls, estimada Ariadna Granell, inoblidable professora d'Història dels Miracles. I vaig fugir mirant de no imitar en excés els moviments de l'estudiant tendre que m'havia precedit. A la sortida de la capella on s'havia celebrat el cerimonial laic, en repartien el recordatori que vaig guardar a la butxaca corresponent, quasi de seguida em va abraçar furiosament una parenta de la difunta i em va dir a cau d'orella que estava convençuda que la policia els acabaria trobant. Jo li vaig respondre que n'estava convençut també. I després un senyor que em va assegurar que era el degà em va dir que era ell el qui m'havia convençut per telèfon d'intervenir avui. Ah, tant de gust, li vaig respondre. I vam encaixar i em va felicitar per uns mots tan ben dits i té la meva targeta que algun dia em plauria tenir una xerrada més distesa. Ja m'havien dit alguns companys teus que ets bo parlant en públic i molt agraït per haver-hi accedit i etcètera, etcètera. Em vaig guardar la targeta a la butxaca dels recordatoris, vaig mirar de fugir barrejant-me amb la multitud supervivent que se saludava amb entusiasme, com si a dintre no haguessin estat amb el cor encongit. Vaig sentir damunt meu mirades de solidaritat, de simpatia, d'agraïment, mentre jo m'esmunyia cap cot, el cor bategant perquè trobava extraordinari, fins a un extrem inimaginable, que 3 o 400 persones, moltes de les quals antics alumnes, s'haguessin empassat aquella bola sobre les classes de la Granell. Com que sabia que havia comès el gran disbarat de la meva vida, vaig entendre que el que havia de fer amb urgència era tocar el dos. Vaig dirigir-me cap a l'avinguda i vaig fer aturar un taxi providencial. Un cop dins el cotxe, es va posar suaument en marxa i em va allunyar dels grups de gent que davant del tanatori s'acomiadaven amb aquella alegria. I tres, per a molts teòrics, que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim no és més que una convenció literària, senyal que només són teòrics. Els més perspicaços, però, defensen que qui ho fa és perquè sap que viurà una sotregada tan intensa i única, un pessigolleig a l'estómac tan profund, que seria un error renunciar a viure'l. Quan vaig rebre la trucada del degà invitant-me a participar activament en el funeral que s'endevinava massiu, vaig comprendre que em confonia amb el meu cosí, que fa 20 anys que viu al Canadà i que es diu com jo. Podem comptar amb tu? Vaig sentir una batzegada d'una intensitat tan bèstia que no vaig ser capaç de negar-m'hi i el resultat ha estat brutal. Visc una convulsió, un daltabaix d'adrenalina que em durarà anys i m'agrada. Em sento invencible, com si fos un heroi grec sempre victoriós. Digueu-me Teseu. Doncs acabem així. La nit dels ignorants torna el 24 de juny, Sant Joan, a les 12 de la nit, però, com us he dit, es deixo en bones mans, tant la nit de dimecres com la de dijous, el programa el farà el Domènec Sobirà. Cuideu-lo molt. Una servidora tornarà diumenge dia 28 a les 12 de la nit. Bona revetlla i, per avançat, felicitats a tots els Joans i Joanes. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell General del Poder Judicial ha obert la porta aquest dilluns a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la Comissió Disciplinària del Poder Judicial decidir si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
4: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
3: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha citat per aquest dimecres Begoña Gómez perquè li lliuri el passaport en compliment de les mesures cautelars que li ha aplicat el jutge. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE José Luis Ábalos per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor Koldo García a 19, mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó. El Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
5: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
3: Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat.